0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9 Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant. Perfecte.
0: FM, app i...

0: A ICAT, l'estiu sona diferent.
1: No sé, sí.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Aquest cap de setmana, en qualsevol camp municipal de Catalunya, potser a Vilanova, a Vic o a Amposta, una noia de 17 anys s'estrena com a àrbitre. Arriba nerviosa, amb la samarreta ben plegada a la motxilla i les normes del reglament encara ballant-li pel cap. Davant seu, dos equips d'infantils. A les grades, els pares. Alguns animen, altres, ja ho sabem, criden com si es juguessin la final de la Champions. Ella és una cursatista, d'aquestes que acaben de treure's el títol i que juguen molt més que un fora de joc mal assenyalat. Es juga la confiança, l'autoestima, la capacitat de mantenir-se ferma quan el que tens al davant són 11 nens i 30 adults que et qüestionen, per què no dir-ho? I sí, és una noia, i això malauradament encara pesa, perquè en l'imaginari col·lectiu l'àrbitre ha estat sempre un home. I ara resulta que arriba una noia, jove, decidida, i amb una serenitat que molts voldrien, i s'ha d'aguantar mirades, comentaris i fins i tot insults cada vegada que prens una decisió. Ja cal ser valenta per començar a arbitrar un partit de futbol, però encara cal molta més valentia si ets dona, i encara més si tens 16, 17 o 18 anys, i també anar a xiular un juvenil de tercera. I et trobes amb un entrenador que et diu com has de xiular, amb un pare que t'etziba que no tens ni idea, amb una mare que et diu torna't a casa, maca, i amb jugadors que et miren amb condescència, o pitjor, amb menyspreu. Són àrbitres cursatistes, sí, però sembla que han de demostrar el triple, que saben el reglament, que aguanten la pressió i que tenen autoritat, perquè si xiula un noi cursatista, pobra criatura, està aprenent, però si xiula una noia cursatista, ja no és una criatura, és una diana. Però i després tothom diu que s'ha de fomentar l'esport femení, que calen més dones en el futbol. Clar, com que queda molt bé les xarxes socials, però resulta que quan una noia agafa el xiulet no només ha d'arbitrar, ha de resistir. I potser el problema no el tenen les cursatistes, potser el problema el tenen els adults, que no han entès que el respecte no es guanya amb experiència, es dona des del primer partit. Potser el problema el tenen els que només veuen una dona amb xiulet, en lloc d'un àrbitre que comença. Potser el problema, un cop més, el tenim nosaltres. Això no va d'un partit, va de trencar murs, de canviar la foto del futbol base. I sí, d'entendre que aquestes àrbitres cursatistes d'avui poden ser les que xiularan una final de Champions demà, o un clàssic

una final del Mundial, com ja ha fet la Marta Huerta de Aza, que també va començar xiulant benjamins en camps de terra. Però abans de tot això, han de passar per camps sense grades, per vestidors compartits, per mirades de menyspreu i per pares que es pensen que per pagar la quota tenen dret a tot, també a faltar el respecte. Així que una altra vegada que vegem una noia amb un xiulet i una samarreta d'àrbitre, recordem que no està fent un hobby, està obrint camí. I si no som capaços de respectar això, com hem dit abans, el problema no és del futbol, el problema és nostre.

0: I com que això no va només de paraules, hem volgut posar-hi veu. Veu de veritat, no la de tertulià de sempre ni la de la cronista que tot ho sap. Avui escoltarem un àrbitre cursetista, la que no surt als diaris, però xiula cada cap de setmana, en camps on no hi ha bar, però sí pressió, on no hi ha grades plenes, però sí crits, on no hi ha focus, però sí valor. Ella és la Judit Quinovar, ens ha obert les portes de casa seva per explicar-nos quina és la realitat de ser una àrbitre cursetista. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Fa més de 5 anys que arbitres, però abans sempre havia jugat a futbol. Parlant dels teus inicis, com van ser?
1: Doncs jo vaig començar a jugar a futbol al poble perquè tots hi jugaven i a mi també em va agradar. I el meu germà ja jugava un equip federat, però la meva mare no em va deixar jugar a futbol fins als 11 anys perquè deia que era una noia. I un dia amb el meu pare vam anar a comprar unes botes de futbol i li vam deixar a la cuina i ella sempre em deia que no, que m'apuntés a l'atletisme. Però des d'aquell moment vaig començar a jugar a futbol a un equip de nois.
0: Quina era la situació del futbol femení quan tu vas començar?
1: Hi havia molt poques noies que jugaven a futbol i jo pràcticament no tenia referents femenines, només masculins.
0: Parlem una mica de la trajectòria. On vas començar i pels diferents equips que has anat passant?
1: Vaig començar al Montblanc amb nois perquè el meu pare entrenava allà, però com que no, ningú estava acostumat que les noies juguessin a futbol, els nois tampoc em van rebre de la millor manera. I després me'n vaig anar uns quants anys a Valls, a l'Atlètic Valls, on vaig jugar a futbol 7, però érem noies. Però creia que se'm va quedar petit al camp perquè volia jugar a futbol 11 i vaig acabar jugant al Morell, futbol 11.
0: I de sobte amb 17 anys decideixes passar al món de l'arbitratge. Com prens aquesta decisió? No sé si abans t'havia cridat l'atenció o vas provar-ho.
1: Hi havia algunes companyes de l'equip del Morell que feien d'àrbitre i jo volia buscar alguna feina i quina millor feina que estigués relacionada amb el futbol. I doncs quan van sortir les inscripcions d'àrbitre em vaig apuntar, però no era conscient de que seria àrbitre fins que no va arribar el primer partit.
0: Recordes com va ser aquest debut com a àrbitre?
1: Va ser bastant desastre perquè va ser a la Salle de Reus, recordo, era un Benjamí, a les 10 del matí i jo estava tan nerviosa que no vaig posar ni el temps. Sort que tenia el meu pare al costat dient-me el temps i tampoc vaig apuntar els gols, però bé, bé.
0: Què es necessita per ser àrbitre?
1: Doncs jo crec que es necessita molta paciència perquè la gent és molt maleducada i sobretot que et respectin i tenir autoritat perquè si no se te'n pot anar molt al partit.
0: Sovint es diu que el masculí és més físic i que el femení és més tècnic o més tàctic. Tu realment que has jugat i també ara estàs arbitrant en lligues masculines, ho consideres així?
1: En part sí, jo crec que el femení té molta tècnica, però al final hi ha una igualtat, perquè sense físic tampoc vas enlloc, així que sense les dues coses no crec que puguis arribar al mateix nivell.
0: Series capaç de quedar-te en un moment?
1: Arbitrant?
0: Sí.
1: Doncs és que com que jo soc àrbitre, no soc àrbitre de tercera catalana, que no es considera àrbitre, soc cursatista, em podria quedar amb el primer partit perquè, no sé, va ser molt important per mi, però també amb l'últim.
0: Perquè ara estàs lesionada, no?
1: Exacte. I fa dos mesos que no arbitro.
0: T'has sentit mai infravalorada o has rebut comentaris per part de la grada com que potser posaven en dubte o...
1: Sí, i em va fer molta ràbia perquè no ho vaig considerar un comentari masclista, però després, al moment de marxar del camp, dic, uau, estava arbitrant i era a mitja part i un entrenador em va vindre i em va dir, tant de bo pitessis igual de lo guapa que ets. I al final tu t'ho prens, t'ho pots prendre en aquell moment perquè estàs amb tensió com un halago, però és un comentari super masclista i crec que molt fora de lloc.
0: L'any 2023 es van registrar 116 dones àrbitres, el que representava només el 6% en el futbol català. Aquestes xifres tan baixes, a què creus que es deuen?
1: Jo crec que perquè jo penso que hi ha moltes noies petites, perquè jo vaig començar amb 17 anys, que potser veuen l'arbitratge com una font del masclisme i tenen por a posar-s'hi dins, però jo crec que has de treure aquesta por fora perquè al final som tots iguals i t'acabaran tractant com un noi.
0: Uh-huh. Estàs arbitrant per aquí, per la zona de la demarcació. Com és el món de l'arbitratge aquí al nostre territori?
1: Jo crec que està molt bé perquè t'arriben a cuidar molt, estan molt damunt teu, però també hi ha molts interessos i s'interessen sobretot per la gent que pot pujar, per la gent que creuen que pot arribar a dalt, perquè al final tenir gent que estigui a les categories superiors a la delegació de Tarragona, doncs importa. I depèn com tu miris, pot ser bo o dolent, perquè jo que sí que vull pujar, però no al mateix ritme, per mi és bo, però una persona que està tercera catalana, segona catalana, i vol pujar ràpid, pot ser dolent perquè potser no el tenen tan considerat.
0: Arbitrar i jugar a futbol en general també és renunciar a moltes coses. A què has renunciat tu?
1: Doncs a jugar a futbol he renunciat a moltes coses lúdiques, com podria ser estar a les tardes amb les meves amigues, però també, i sobretot arbitrar, he hagut de renunciar a tots els caps de setmana. Jo estic estudiant a Lleida, INEF, i he hagut de baixar tots els caps de setmana a arbitrar, perquè tampoc està molt ben vist que te demanis festa cap de setmana sí, cap de setmana no. Però per mi no ha sigut... a mi m'ha agradat.
0: Uh-huh. El futbol femení ha evolucionat molt els últims anys. No sé si tu des de dins també has tingut aquesta sensació.
1: Sí, jo crec que sí, perquè he tingut, ara hi ha referents femenins. Abans sí, hi havia l'Alexia, però jo quan vaig començar a jugar a futbol no tenia cap referent femení, i ara hi ha molts equips femenins, i això és lo guai, que les nenes es comencen a interessar més per aquest esport perquè veuen que des de dalt s'estan fent les coses bé.
0: I com veus el futbol femení aquí a la demarcació de Tarragona? Creus que realment els clubs aposten?
1: Doncs et podria dir que sí, però en part no, perquè per mi apostar... hi ha molts equips, però que estan a la lliga, a les lligues més inferiors. Potser en els seus clubs no els hi donen el reconeixement que mereixen, i això fa que no pugin.
0: I com es podria revertir aquesta situació? Què creus que cal?
1: Doncs cal apostar més per les noies, perquè, per exemple, els dies d'entrenament. Perquè les noies sempre tenen els pitjors horaris o menys dies d'entrenament, quan els nois potser entrenen 3 dies a la setmana? Doncs crec que això seria un factor molt important.
0: Uh-huh. I ja per acabar, tens pensat dedicar-te al món de l'arbitratge o te'n faria il·lusió pujar de categoria?
1: Em faria il·lusió, però crec que és un món massa dur, que has d'estar molt bé psicològicament, i no estic preparada. Primer de tot m'agradaria acabar a la universitat i ja després poder-m'ho plantejar, però és molt dur tant psicològicament com físicament, i arribar a dalt és gairebé impossible.
0: Bueno, escolta'm, Judit, gràcies i recupera't de la lesió.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Des d'aquí, després d'escoltar la Judit, volem donar-li les gràcies. Gràcies de veritat, perquè mentre uns només criden des de la grada, ella i totes les seves companyes prenen decisions, xiulen, s'exposen i ho fan amb coratge, amb ganes d'aprendre i amb una serenor que molts adults, diguem-ho clar, ja voldrien. Que no us faci por equivocar-vos, noies, perquè equivocar-se forma part del camí, i el respecte, aquest que tant reclamen alguns que perden, es demostra precisament amb els que comencen, sigui al micròfon, al camp o amb un xiulet penjat del coll. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

què tal? Jo sóc l'Eduard Gené i això és Swing de Comarques. I avui als Estudis Jazz conversarem amb en Marc Egea, violinista de roda, un instrument molt curiós, mil·lenari i amb una història darrere magnífica que descobrireu si escolteu aquesta conversa. Parlarem d'un músic lliure, que a mi em recorda l'esperit de Beethoven o del trobador Marc Cabrú. Parlarem de Sant Pol de Mar, de la Maresme, de Sant Iscle, de la Vall Alta i d'una carrera musical fructífera d'aquest músic que també ha format part durant molts anys del Pont d'Arcalís. I per rematar-ho acabarem tocant Sardana curta de Sant Pol de Mar, una composició pròpia d'ell que està impregnada de la mediterranietat i del bon gust de Marc Egea. Com sempre, l'actuació està al final de tot.

0: Marques, un podcast d'Eduard Jané.
1: Què tal, Marc? Com estàs? Com ha anat aquest viatge del Maresme fins al Solsonès?
2: Doncs bé, Eduard, ha anat molt bé. Feia un dia fantàstic, clar, net, després d'haver plogut, amb una atmosfera molt transparent, molt translúcida. I ha sigut bonic, realment, venir. No hi ha gaire trànsit, tampoc.
1: La Catalunya interior és el que té. La discreció hi mana i el saber fer també del viatjant, que veu un paisatge tranquil amb horitzó.
2: Això és,
1: i muntanyes.
2: Això és muntanyes. D'horitzó ja en veiem, perquè estem vora mar, però...
1: Clar, aquí l'estat de Prepirineu veus l'horitzó. A mi és el que em tranquil·litza de viure al Solsonès, que encara veig, puc veure cap al sud una miqueta l'horitzó. No, a mi em costaria més al Pirineu, amb les muntanyes, ja, allà em trobaria més.
2: Aquí se't perd més la vista, no?
1: Sí, això sí que ho necessito. I al mar també em costaria molt més, perquè ja és massa horitzó, és l'infinit.
2: Aquí és l'equilibri.
1: Sí. Aquí saps que té un final. Al mar ja diria, hòstia, això no sé cap on va, això.
2: En el mar hi tenim els confins, no?
1: Clar. Allà,
2: quan veus aquella ratlla, tan perfecta, imaginària, són els confins, allò. A terra estan els confinats i allà hi ha els confins.
1: Clar, oi tant. Doncs avui parlarem i conversem amb el Marc Egea i comencem aquesta primera secció d'aquesta conversa, que es diu Tradició Personal i que parla una miqueta dels teus orígens.
3: Tenim swing, swing de comarques. Tenim swing, swing de comarques.
0: Tradició Personal.
1: Aquest vol ser un breu recorregut pels teus començaments, pels teus primers mestratges. Quins són els mestres del músic Marc Egea, que ja sabem que tens una influència de Valentín Clastrier, que és el gran mestre de la viola de roda moderna, però m'agradaria conèixer aquelles persones o saber quines persones t'han influït com a músic en el teu dia a dia, els teus inicis. O sigui, vas tenir algun mestre o a casa teva hi havia algú que...
2: No, a casa meva no, una mica m'ho he anat fent jo sol, perquè a casa meva no hi ha cap mena de tradició musical. Sóc el primer músic de la família que jo sàpiga.
1: Quines tradicions hi havia per això a casa teva?
2: Molt poques, musicalment molt poques. No s'escoltava gaire música, la música l'escoltava jo.
1: I d'altres oficis o que es dedicaven als...
2: Sí, d'altres oficis sí, perquè bueno, el meu pare era mecànic, però en qüestió de música he sigut una mica... M'agradava des de molt petit la música. Era com una mena de... És una vocació, això, que no saps d'on te ve, perquè de família no ve.
1: Em vas estudiar filosofia i a través d'una beca vas dedicar 4 anys de la teva vida a estudiar l'obra de Ramon Llull i la figura, però em consta que vas tenir un desencontre amb el teu director de tesi, que va fer saltar una miqueta els plans pels aires. Això és el primer Marc Egea indomable, és el primer gir de guió.
2: És probable. En aquella època, estem parlant de quan tenia 25, entre els 25 i els 30, en aquella època jo tenia com una dissociació anímica, perquè no sabia si tirar cap a la música o tirar cap a la filosofia. Aleshores, el meu director de tesi m'ho advertia, diu, t'has de decidir, perquè no pots dedicar-te a les dues coses alhora. Demanen molta exigència totes dues. I aleshores, el fet d'estar... Clar, quan vaig acabar la carrera, vaig guanyar una beca, el fet d'estar tants anys allà dintre de l'acadèmia, potser em vaig cansar una mica.
1: Perquè el teu director tenia raó.
2: El meu director tenia raó, però a més a més no congeniàvem tampoc. No congeniàvem. Ell tenia una... De fet, no li agradava Ramon Llull. No li agradava gens. Aleshores, entre això i que estava cansat de l'acadèmia, i entre que veia també que per accedir a un lloc en l'acadèmia has de fotre molts cops de colze, finalment em vaig decidir cap a la música i el meu cor va tirar cap allà.
1: Però la música venies també de l'acadèmia? O sigui, vas tenir estudis musicals
2: sí,
1: de perquè, conservatori? O...
2: Mira, quan jo feia la primària, val? Hi havia un... En els maristes, hi havia un germà marista que era un apassionat de la cobla. I aleshores va muntar ell, allà mateix en el col·legi, va muntar una escola de cobla, on que hi venien professors de tenora, de tible, de fiscorn i de flabiol. I aleshores jo tenia ganes de tocar el tible, però el tible era un instrument molt car, que a casa meva no ens el podíem permetre, i aleshores ell mateix, el germà aquest, que es deia Solsona, precisament, germà Solsona, li fem un homenatge que estem aquí a Solsona, m'ha dit, doncs no et preocupis perquè mira, tenim un flabiol, me'l va deixar i vaig aprendre a tocar flabiol allà mateix amb un professor que venia i va ser ell qui em va ensenyar no només a tocar el flabiol sinó que em va ensenyar solfeig també, és a dir, que no vaig anar al conservatori però des d'aquella escola vaig aprendre les dues coses, l'instrument i el llenguatge musical també. I després l'harmonia la vaig aprendre a una acadèmia privada pel meu compte.
1: Bueno, llavors no, jo em referia a l'academicisme en el sentit de més de conservatori, pla d'estudis i
2: no hi he passat.
1: Més industrial, ha sigut més aprenentatge de mestratges, diguem, no?
2: No hi he passat i no és que em penedeixi de no haver passat, però és que tampoc les circumstàncies m'han portat cap aquí.
1: I creus que això es nota quan un músic, quan ha passat per un conservatori gran amb un pla d'estudis molt establert i molt rodat?
2: Sí que es nota.
1: I quan en canvi ve d'un profe de maristes o un mestre de... I jo crec que es nota bastant això en la forma de tocar.
2: Es nota, i jo penso que una mica la firma pròpia te la crees tu. Sortint d'una acadèmia, una mica surts amb una firma de l'acadèmia, no teva.
1: Clar.
2: Aquest és el problema que veig jo ara amb molts estudiants i músics que surten ara d'acadèmies, no?
1: És com més industrial, no? En canvi,
2: segurament.
1: L'altra via és més, sembla més artesana o no sé, més...
2: És potser el teu programari és una mica més acurat, si tu vols, o els coneixements, poder, però jo penso que està bé que hi hagi el doble component, que t'has de formar, evidentment, però també està bé que tinguis un camí propi, I això se'n diu ser autodidacta, una mica.
1: Amb 25 anys, doncs, decideixes dedicar tot el teu esforç a la música i aquest ofici complicat i difícil en aquest país, almenys. Així que anem a veure com et va anar en la següent secció, que es diu Bèstia de càrrega.
0: Càrrega.
1: En aquesta part de la conversa parlarem del preu a pagar i dels beneficis també a cobrar en això de dedicar-se a l'ofici de músic amb el Marc Ege, amb qui estem xerrant avui. Descobreixes la viola de roda amb 22 anys, vens de tocar el flabiol. Què et va fer descobrir aquest instrument i per què li has acabat dedicant bona part de la teva vida professional? Com va ser el fletxasso aquest?
2: El fletxasso va ser perquè allà a la facultat anàvem junts en Jordi Vallverdú, alias Xufo, un gran amic d'infància que a més va revolucionar el sac de gemecs a Catalunya. Val? Ara ell és professor de filosofia a la Universitat Autònoma de Bellaterra, val? I és un investigador reputat sobre robòtica i intel·ligència artificial. Érem amics d'infància, però no amics allò que ens congeniàvem molt, ens coneixíem de la primària, però vam ser força amics a partir de que ens vam trobar allà a la facultat a fer filosofia tots dos. Bé, ell, com et dic, toca el sac de gemecs, el va descobrir aleshores i m'ha dit, tinc ganes de muntar una copla de tres quartans. I jo li vaig dir, què carai és això, una copla de tres quartans? Doncs mira, una copla de tres quartans és una formació antiga, ancestral, catalana, que consta de quatre instruments i tres músics, per això de tres quartans, val? Dos instruments que els toca un músic, flabiol i tambor, després l'altre toca un sac de gemecs i l'altre una tarota. I a mi em va començar a interessar, com que jo tocava el flabiol, feia anys que no el tocava, però vaig reprendre'l molt intensivament, a més, me'n recordo que gairebé obsessiu, i vam fundar una copla de tres quartans que ens dèiem els músics de Safeu. Aquesta va ser la meva primera formació seriosa després d'intents amb múltiples grups de rock, que tocava guitarra elèctrica jo i baix també. Bueno, i aleshores a partir d'allà vam començar a entrar en el món de la música tradicional i aleshores ell un dia m'ha dit, diu, escolta, hi ha un instrument que es diu viola de roda que la toca un d'aquest món de la música tradicional i és una meravella d'instrument, m'ha dit tal. Bueno, i aleshores un dia la vaig veure i vaig dir, efectivament és una meravella d'instrument. Tinc ganes de tocar-la, tinc ganes d'aprendre a tocar aquest instrument.
1: Però et va entrar més pels ulls o per...
2: Pels ulls i també pel so, va crear l'atenció a les dues coses i el fet de que poguessis portar una melodia amb un ritme, perquè clar, jo tocava el flabiol i el tambor també. Total, que aleshores ell, a més en Jordi Vallverdú, un xufo, també va passar el primer disc que va fer amb Valentin Clastrier, que després en parlarem, si vols, que es deia La Vieille Rue de l'Imaginaire. I entre la meva, el meu impacte visual i sonor de l'instrument i el fet de sentir aquell disc, vaig pensar, jo vull tocar com aquest tio. Vull tocar la viola i com aquest. Val?
1: Perquè pels oients que se situin, la viola de roda és un instrument que poder té 1000 anys, més o menys, de història, no? Que comença en un ambient més culte, passa després a mans de trobadors, inclús de captaires, he llegit, i de juglars, i torna després també al cap dels segles en un ambient més aristocràtic francès. I després, vull dir, és un instrument que ha passat per tots els periples, que ha anat evolucionant. Mozart ha escrit per viola de roda, Haydn, bueno, el que era abans el, com es deia, l'òrgan,
2: la lira organitzata. A veure, anem a desmuntar un mite, que és un mite dels juglars. Els juglars no tocaven aquest instrument, els trobadors evidentment tampoc, de fet els trobadors no tocaven, eren els juglars qui tocaven. Els trobadors escrivien, no? Alguns eren juglars també, val? Però no, la viola de roda, a veure, va començar sent un instrument litúrgic.
1: I els captaires tampoc. Aquí hi ha salsa rossa.
2: Espera't. Era un instrument que es feia servir per interpretar òrganums. De fet, el model que hi ha al Pòrtico de Glòria de Santiago de Compostela, que és del segle XII, és un instrument que el tocaven dos músics, un donava voltes a una maneta i l'altre estirava uns registres. Amb allò permetia fer pedals, bàsicament. I després van evolucionant, hi ha amb les cantigues del fons de ser, ja el tocava una sola persona, era un instrument quadrat diatònic, i després, durant el Renaixement, es va fer cromàtic, és a dir, com si tinguessin tecles blanques i negres, en el piano.
1: Mm-hmm.
2: I s'hi va inventar la percussió, el cop de percussió. Val? Bé, aleshores, sempre, anem a dir-ho així, sempre és un instrument que l'ha tocat gent pobra, i erràtica, i prostitutes, i... Val? I val, gent pobra, no ha sigut mai un instrument culte. A part dels orígens en la litúrgia i després. Aleshores, què va passar? Que va tenir un moment de glòria a finals del barroc, en el rococó, a Versalles, i només a Versalles, a l'aristocràcia se li va donar per tocar instruments rústics. Val? És a dir, la cornamusa i la viola de roda. I és per això que hi ha un moment que va durar molt poc, 50, 60, 70 anys màxim, en què hi va haver compositors que van escriure sonates per viola de roda i altres, i baix continu, i viola de roda, i per exemple, i cornamusa, o dues violes de roda. Hi ha l'anècdota d'en Schedeville, que era un virtuós, que va adaptar les quatre estacions de Vivaldi per viola de roda, les va rearranjar per viola de roda, o la muset de cor, que era la gaita que es tocava aleshores, la gaita aristocràtica, diguéssim. Per què? Doncs perquè les quatre estacions eren molt famoses i això va ser un motiu per donar prestigi a aquests instruments. Val? Però després ja està. Quan...
1: Llavors, en el període més clàssic, perquè he llegit que Mozart i Haydn també havien fet alguna peça, és perquè era un instrument portable.
2: No, Mozart no. Mozart té alguna coseta per òrgan mecànic, en deia ell, però...
1: No era la viola...
2: Sí, però no...
1: O sigui, com a instrument portable, quan devien viatjar, no era un instrument que s'ajustés a... No. Que s'assemblés a l'òrgan o...
2: No, perquè a més en l'època de Mozart ja, aviam... l'harmonia tenia unes característiques que la viola de roda no les podia... Perquè, clar, la viola de roda té uns bordons. Durant el barroc, aquest període que et dic, del rococó, es tolerava el bordó, val? Però de vegades xocava allà el bordó, però a ells els era igual. Sí que en aquella època, en els aristòcrates els anava bé portar aquests instruments a la campinya per fer un ball, diguéssim, a l'aire lliure. Val? Aleshores, el cas Haydn el tenim amb la lira organitzata, que això va ser un invent també molt curiós, que era una viola de roda orga, que el tocava el rei de Nàpols. No em facis dir Frederic V, podria ser. Bé, el rei de Nàpols en tenia una i llavors va encarregar en Haydn que li escrigués unes peces, uns nocturns per lira organitzata. Val, que són molt bonics, es poden escoltar. Vale? Però aquestes són les els fets històrics en què la viola de roda ha gaudit d'un moment de ser un instrument culte, val?
1: És a dir, que és un instrument popular.
2: És un instrument popular, tocat per gent pobra, i a més és una mica apàtrida, val? Perquè no, sí que hi ha diversos llocs a Europa on es toca, a Hongria es toca, a Ucraïna es toca, a Galícia, al nord d'Itàlia, al centre de França, però ja està, no? I es toca a molts llocs, ha viatjat molt, perquè ja em diràs tu, des de Galícia fins al nord de França, vull dir que ha fet un camí, el camí de Santiago, probablement, per això hi ha tanta iconografia de l'instrument. Però ha sigut erràtic. I no ha sigut mai un instrument culte, allò de, saps? Que ha gaudit un prestigi, com podia ser el violí, o el clarinet, o, saps? O la flauta, inclús,
1: I tu has desenvolupat el teu propi mètode i la teva pròpia tècnica amb un llibret que es diu Iniciació a la viola de roda, que es pot consultar a la teva web, per exemple, marquegea.com. En què consisteix? O podries explicar la teva tècnica, en què t'has basat, o com, quina particularitat tens?
2: Mira, tinc un mètode que el va publicar DINSIC, editorial DINSIC, que el vam fer juntament amb en... Bueno, el vaig idear jo, però em va ajudar a materialitzar-lo en Tito Peláez, Arcegal. Què passa? Que en aquella època no existia cap mètode ni a l'estat espanyol. No existia. Eren tots mètodes francesos o anglesos, val? O d'altres llocs, o inclús alemanys. Però a l'estat espanyol no n'hi havia cap. Llavors que vaig pensar de fer-ne un, d'inventar-me jo un mètode d'iniciació en què una mica agafava la tècnica clàssica, la tècnica tradicional de l'instrument, la vaig aplicar allà i vaig posar, sobretot, molta atenció amb el que és la mà esquerra, amb les diverses tonalitats, val? Tocar amb totes les tonalitats possibles, no només amb sol o amb do, val? Sinó tocar amb totes les possibilitats. O sigui que era un instrument com qualsevol altre, com qualsevol instrument cromàtic, val? Que has de passar per totes les tonalitats. Una mica aquesta era la idea. Després, el que es pot consultar en el web, que aquest és lliure, aquest és una mena de síntesi amb 12 lliçons, val? De una mica tot el que pot fer l'instrument per iniciar-se. I després ja remeto al mètode de Clastrier, que aquest sí que és un mètode ja estratosfèric, de cara al desenvolupament de la percussió d'instrument. Una mica és aquest el concepte. Un va ser fer un mètode que no existia, val? I l'altre ha sigut com una mena de... Fem com un mètode molt comprimit per si tu et vols iniciar en aquest instrument. Només senzilla, val? En què tinguis tot el que tu pots fer d'entrada amb l'instrument i després ja, a partir d'això, passar al nivell de tècnica contemporània de Clastrier, val?
1: Si haguessis d'escollir, i això és una pregunta una miqueta fora de, ja del tema viola de roda, més parlant de Marc Egea, a mi em dóna la sensació que et conec un poquet, però que ets una miqueta Beethoven, en el sentit de...
2: Hòstia.
1: Em refereixo com a tipus de música, intento esbrinar la... O Marc Cabru, o sigui, veig aquests dos... Però això és una cosa meva, vull dir, és una cosa meva...
2: Marc Cabru era molt rondinaire, eh?
1: Vas, que tu ets rondinaire. Aquí vaig. Però em refereixo a un artista lliure, com el músic alemany, i també geni, i també molt fet a la seva, i molt rondinaire, també.
2: No, doncs gràcies, home.
1: I un altre artista, doncs, més, potser podríem dir més mediterrani, en el sentit de Marc Cabru, també que ve d'un origen humil... trobador, tu has fet coses, o és un, aquest, el món dels trobadors és un món que t'interpel·la, o que ja has fet coses. Amb quin dels dos et quedaries com a que creus que et defineix més, que t'hi puguis semblar més?
2: A Beethoven o al Marc Cabru?
1: Sí,
2: a mi m'agradaria semblar-me ni que sigui a la sola de la sabata del senyor Beethoven, perquè allò sí que era una cosa amb paraules majors, allò. Bé, Marc Cabru sí, per què no? El que passa que, hòstia, Marc Cabru les va passar canutes també, pobre. Les va passar canutes. Que no diu que no havia trobat mai cap dona. A veure... sí que m'agrada la llibertat creativa i de no tenir ni clixés, no aferrar-se a clixés. Això és una cosa que no m'agrada gens, ni he procurat sempre fugir-ne, però ben esperitat, els clixés de...
1: Bueno, també tens un to moralista, en el sentit de que darrere de la teva música o de la teva carrera o la teva trajectòria hi ha una moral també d'artista, no?
2: Sí, jo penso que veure un artista ha de saber expressar primer de tot el seu context i segon el que ell pensa del món, no? És una visió del món, un artista ha de tenir una visió pròpia del món, i aleshores per fer això doncs cal atendre les conseqüències. I no hi ha més. Mira el cas Beethoven, per exemple. Beethoven no tenia cap mena d'interès en postrar-se davant de res, val? O sigui, era el que ell considerava la seva visió, o sigui, la seva crida. Mm-hmm. Val? Que això és una cosa que no es pot expressar en paraules, és una cosa que es té, és com una mena d'intuïció, un camí a seguir. I ja està. I a vegades, parlant de Beethoven, que m'agrada molt a mi, Beethoven, a veure, era un personatge complex, molt complex com a persona, a més, inclús té episodis de la vida que són moralment molt dubtables, dubtosos, val? Mm-hmm. Però la seva música, mira que respira llibertat. La seva música respira llibertat. I una mica es tracta d'això, no? Al final el teu resultat ha de ser aquest.
1: I amb el Pont d'Arcalís, com va ser? Com vas acabar allà i què recordes d'aquells anys? Perquè realment vau fer molta feina, és un dels grups històrics, diguem, de la música tradicional.
2: Mira, l'origen va ser que estava jo a l'últim any de beca a la facultat i estava en aquell punt de decidir què faig, si música o em dedico a l'acadèmia, a la filosofia. I només va ser que en Jordi Fàbregas em telefonés un dia per veure si jo volia entrar a formar part del Pont d'Arcalís. Evidentment vaig dir que sí, i la filosofia es va acabar allà. La tesi va quedar a mitges, vaig publicar articles, això sí, però allà va ser quan el meu guard va dir cap a la música.
1: Però ells ja havien arrencat, o estan arrencats, o sigui...
2: Ells ja portaven,
1: ells ja portaven anys.
2: Portaven un disc fet i portaven alguns anys.
1: Que aquí és
2: no,
1: un de comarques.
2: No gaires anys.
1: Aquí és un de comarques, també hi ha un capítol amb Artur Blasco, que és un dels fundadors, no?
2: I què va representar per mi el Pont d'Arcalís? El primer any del Pont d'Arcalís va ser fer com fer la mili. Val? Perquè llavors te n'adones el que és anar amunt i avall, perquè era un any que... Eren uns anys que encara hi havia molta feina, que els grups feien moltes actuacions al llarg de l'any. I era el cas del Pont d'Arcalís en aquell temps, que estem parlant del 2002-2003. I aleshores allà vaig aprendre. Però aprendre el que és no només a ser un músic que avui ha d'estar aquí i l'endemà d'estar a l'altra punta del país, diguéssim, sinó a nivell humà i a nivell del que és la profunditat del que representa la música d'un indret concret, en aquest cas dels Pirineus, val? Aprendre tot això per mi va ser un tresor. Aquest va ser el meu aprenentatge, de fet, en el Pont d'Arcalís va ser el meu autèntic aprenentatge, va ser en allà amb l'Artur Blasco i amb els altres companys, òbviament, en Jordi, en Quim, en Tito.
1: I a nivell humà, que et refereixes a el que és anar de gira, el treball en equip o...
2: El treball en equip, òbviament. El fet de que aquella gent portaven molts anys de mili, molts anys a la carretera, molts anys en els escenaris, que eren gent que hòstia, una mica havien inventat el panorama aquest de la música tradicional aquí, i que per mi eren mestres, val? Eren mestres. I llavors jo era allà el jovenet envoltat d'aquella gent, i amb els teus blascos, ja m'explicaràs tu, i... Saps? És així. Aviam, aleshores és quan aprens fent, aprens estant en un projecte així.
1: I en els darrers anys actuals de la teva vida, a part de música, has fet de jardiner, sí. I actualment fas de professor de filosofia en un institut. Quin és l'horitzó de Marc Egea? Què creus que hi ha més endavant?
2: Doncs mira, hi ha un nou ser. Hi ha un nou ser, perquè de fet és el que som, no? Som un continu nou ser, els éssers humans. Què passarà amb la música? De moment, ara mateix, jo crec que ja he tancat una etapa. Crec que he dit molt i no sé si puc arribar a dir més a nivell creatiu,
1: Bueno, has publicat molt, això n'he de dir que...
2: Sí, déu-n'hi-do. Però ara mateix vull estar un temps... no diré inactiu, però sí sense haver d'estar rumiant què he de fer pel pròxim disc o, val? Perquè he tornat a agafar com un impuls cap a la filosofia i m'està agradant molt perquè la filosofia també és creativa i per mi això és important, val? Dedicar-se a alguna disciplina creativa. Per tant, ara estic més en aquest període, un període de descans, una mica de guarec, si vols, eh?
1: Anem a parlar, doncs, del teu país. Anem a parlar de Sant Pol, de Sant Iscle, del Maresme, amb aquesta següent part de la conversa amb Marc Egea, que es diu Terra de Marc.

0: marca.
1: Bé, tu ets nascut a Barcelona. Uh-huh. A quin barri o on vas néixer de Barcelona?
2: Vaig néixer a la clínica aquesta, la Santa Madrona, que no existeix ja, això al carrer Aragó.
1: Però, o sigui, ets nascut burocràticament a Barcelona,
2: sí,
1: però no és on vas fer els teus primers passos.
2: Em vaig criar a Badalona, en el centre de Badalona, per tant, jo considero que en aquesta zona de Badalona, justament justa abans de la desembocadura del Besòs, ja és la Maresma. Jo li dic la Maresma, com la, com l'amiga poetessa que s'ha mort no fa gaire, la Teresa Bertran d'Arenys, que li deia la Maresma, també. M'agrada dir-li la Maresma. Llavors jo em considero maresmenc, no badaloní ni barceloní, ni tampoc santpolenc, em considero maresmenc, i a mesura que van passant els anys m'he anat reduint el territori i ara em considero vallaltenc. Mm-hmm. Vallaltenc, la Vallalt, de la Vallalta.
1: Però a Sant Pol i a Sant Iscle hi vas a parar per amor.
2: A Sant Pol hi vaig a parar perquè, per amor, efectivament, i a Sant Iscle també, d'alguna manera. Però a Sant Pol, doncs, vaig passar els moments més meravellosos de la meva vida, per dir-ho així, a Sant Pol de Mar.
1: Sant Pol de Mar.
2: En aquella època tenia un peu a Sant Pol de Mar i un altre al Pirineu, perquè estava en el Pont d'Arcalís, i per tant eren dos llocs geogràfics on m'hi sentia acollit, en els dos llocs, no? Mm-hmm. I a nivell de tot, a nivell de terra, a nivell d'aigua i a nivell de paisatge, a nivell allò translúcid, paisatge translúcid. Un de mar i l'altre de muntanya, però tu ho has dit al principi, la muntanya una mica t'enclota, no?
1: Sí.
2: Però l'Artur deia una cosa, l'Artur Blasco deia, la gent de muntanya té una mirada enllà, perquè pot veure tots aquests esfumatos, aquesta...
1: Vale. Una part imaginativa, no?
2: Sí. En canvi, l'horitzó del mar et permet un altre tipus de... Tu ho has dit molt bé, aquell com un ascensió infinit, no? Mm. Aleshores, després vaig pujar una mica més amunt, parlo de la Vallalta,
1: Sí.
2: Seguint de Sant Pol, comença la Vallalta, passa per Sant Cebrià...
1: Estàs definint el teu país, sí, la teva polis grega, diguem. Sí. Seria Sant Pol fins a la Vallalta,
2: fins a Sant Iscle, que és on és el promontori de la Vallalta. Mm-hmm. Després, que és terra de maduixes, aquella, terra de molt bones maduixes, a més. Va, la Vallalta arrenca Sant Pol, puja per Sant Cebrià de Vallalta i continua per Sant Iscle Vallalta, que és el lloc més alt, que és allà on hi estic ara, val? A la porta del Mont Negre, que això és important, tens el Mont Negre davant com una mena de, com dir-ho, de, no d'horitzó, perquè no ho és, però ja tens el mar com a horitzó, però sí de presència, no? Mm-hmm. Una presència com sagrada, que la tens allà. Mm-hmm. Telúrica. I llavors de Sant Iscle baixes cap a Arenys amunt i després cap a Arenys a mar, i pots tornar a donar la volta, és com un cercle, val?
1: Clar.
2: Això t'ho dic perquè hi tinc relació amb els dos pobles que estan encerclant, diguéssim, Sant Iscle, que són Arenys de Mar, val? On tinc una altra banda i també treballo a l'escola de música d'allà, i Sant Pol. O sigui que una mica aquest és el territori. Mm-hmm. Que m'estimo i on m'hi sento ara mateix vinculat, i vinclat, les dues coses.
1: Bé, anem a tocar junts aquí a l'Estudi Jazz amb Marc Egea. Passarem a la sala de concerts i tocarem aquesta sardana curta de Sant Pol de Mar. Per cert, no hem tocat la viola de roda. No, podries fer una petita mostra de com sona aquest instrument del
2: que
1: hem parlat, perquè no ho hem... Tenim la viola de la roda aquí.
2: Tocar amb tu amb un piano blanc, tot un honor.
1: És un xoc estètic, una viola de roda i un piano blanc, però pitjors coses hem fet en Swing de Comarques, el podcast.
2: I tant, d'això es tracta.
1: Sí, ara mateix el Marc Egea té la viola de roda a les mans.
2: Això és millor veure que no sentir-ho, però perquè ens fem una idea. Hem de dir que hi ha tres tipus de cordes que estan en contacte amb les rodes. Es diu viola de roda perquè la roda fa sonar les cordes, com si fos l'arquet d'un violí. Mm-hmm. És un instrument de corda fregada. Molta gent es pensa que és d'aire. No és d'aire. És corda fregada, val? Com un arquet, com un violí, un cello, una viola, un contrabaix. Llavors, si jo passo la roda per la corda, doncs què passa que sona? Val? Llavors hi ha tres tipus de cordes que estan en contacte amb la roda, que són els bordons. Aquí tenim un bordó de do. Després hi ha un altre que es diu la trompeta, que és el que fa la percussió. I la melodia, que la toco mitjançant un teclat que tinc aquí. Aquest teclat el que fa és... cada tecla toca, és una tangent que toca les tecles i fa notes diferents, una escala cromàtica.
1: Perquè quantes octaves tindria? O...
2: dues i mitja. Octaves. Aquesta dues mitja és una viola de tenor. Mm. I després hi ha unes cordes, que se n'hi diu les simpàtiques, que aquestes no estan en contacte amb les rodes, sonen per simpatia, val? Com tenien els violins abans, el violino d'amore, que tenia cordes simpàtiques, no? Que les van treure, però... aquí queda una cua, aquesta cua.
1: I això li dona la caixa de ressonància?
2: Això li dona la corda simpàtica.
1: Ah, vale. Sí, clar.
2: Està afinada amb sol, en aquest cas en tinc aquí una afinada amb sol, aquesta corda és amb sol. Sona, eh? Re, també, eh? Ho veus? Sona la simpatia, no? Diu... no sé, vols que toqui alguna cosa?
1: Sí, algú...
2: algú breu. Mira, ara li farem un homenatge a en Patrick. En Patrick és un alumne molt especial que tinc, que és un senyor de Bèlgica, que té 80 llargs, 80 i pico d'anys, i que sempre que ens trobem, doncs, bueno, toquem una mica junts, i després ens fotem una bona birra belga, eh? Patrick Jacques, eh? Ell té una casa a Gósol amb la Ninel, la seva dona, i de tant en tant ens trobem, i és una persona formidable que m'estimo molt. I llavors va escriure aquesta cançó que es diu Carrousel avec Limonaire Imaginaire, eh? És breu i la tocaré per vosaltres, no?

0: Bravo. Bueno, tornem a la Terra amb una sardana curta de Sant Pol de Mar que interpretarem ara aquí a l'estudi amb el Flaviol, Marc Ege i jo, Eduard Gené al piano. Què em pots dir d'aquesta peça? És molt senzilleta i molt maca, vull dir, és una cançó...
1: Doncs mira, tan senzill com que un dia anava a comprar el pa Can Grimal, que és un favor de pa de Sant Pol, i em va venir al cap aquesta melodia i vaig pensar, mira que bé, i la vaig escriure, i ja està.
0: Bueno, és quan surten les millors cançons, a vegades, les millors idees. Bueno, moltes gràcies, Marc, per aquesta conversa tan il·lustrativa.
1: Ha estat un plaer, per part meva també, estar aquí amb tu.
0: Això és tot, a Swing de Comarques, així que anem a fer música plegats en directe a l'estudi i fins la pròxima.
2: Swing de Comarques, un podcast d'Eduard Gené.

0: L'animació en 2D és un procés artesanal fascinant que va dominar el cinema d'animació durant dècades. Una curiositat interessant és com es creava el moviment fluid fent servir cel·luloides transparents anomenats cel·les. Cada cel·la era una làmina de plàstic on es dibuixaven a mà els personatges o elements mòbils amb tinta i pintura. Aquestes cel·les es col·locaven sobre un fons estàtic, generalment pintat amb aquarel·la o amb guaix, i es fotografiaven un per un amb una càmera especial. Per aconseguir l'efecte de moviment, els animadors dibuixaven milers de cel·les amb lleugeres variacions, seguint la regla dels 24 fotogrames per segon. Per exemple, un personatge caminant requeria dibuixar cada posició de les cames i els braços en cel·les diferents. Per estalviar temps, elements com el cap o parts que no es movien es reutilitzaven en diversos fotogrames. Aquest procés era tan laboriós que grans estudis com Disney dividien el treball entre equips d'animadors, entintadors i pintors. Tot i la seva complexitat, aquesta tècnica va permetre crear obres mestres com Blancaneu al 1937, definint l'estètica clàssica de l'animació i deixant un llegat artístic perdurable. Aquesta tècnica va arribar a la televisió en dècades posteriors i era utilitzada per animar sèries com El Simpson fins a inicis del 2000, quan aquest procés va quedar obsolet davant les eines digitals.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
3: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
1: Salut Activa.
4: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: És un problema, sí. De fet, hi ha dades molt que ens espanten. Vull dir, als Estats Units, que són, no?, moltes vegades constantment amb estadístiques, queda molt clar, per exemple, el tema del suïcidi i de la depressió infantojuvenil, que arrel de l'aparició de les xarxes socials, estem parlant 2018-2019, s'ha incrementat a prop d'un 150%. Les xarxes socials sí que genera situacions d'aïllament, de realitats paral·leles, i sobretot és un entorn en la que hi ha una qüestió de valors que darrere hi ha molts interessos, ja ho sabem tots, no?, mercantilistes, no?, que impulsa el consum, una imatge del benestar i que no és real per res, i sobretot treballa molt el tema, no?, de comparar-se, el que jo tinc i el que jo no tinc, i el que té més i el que no en té. I evidentment això és una font, però de nucli de sofriment humà.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
8: Avui us recomano Ara no miris, de Daphne du Maurier. La Laura i el John passen uns dies a Venècia, buscant un temps de calma per començar a recuperar-se de la mort de la seva filla. Però la ciutat que els espera amaga, sota la façana del tràfic diurn dels turistes, una cara nocturna, una versió retorçada de la inofensiva, amb canals estrets i mal il·luminats, barques com taüts i l'amenaça difusa d'un assassí en sèrie que està sembrant el terror entre els ciutadans. Els presagis es van acumulant fins a fer-se asfixiants, amplificats amb la presència d'una parella de germanes misterioses. La gran, cega i mèdium, adverteix als protagonistes que corren perill, que si es queden a la ciutat, moriran. Daphne du Maurier, coneguda sobretot per la seva novel·la Rebeca i El conte dels ocells, tots dos adaptats al cine per Hitchcock, va ser una mestra del suspens, experta a barrejar elements sobrenaturals amb mons i tragèdies ben propers. Ara no miris, que també va tenir adaptació al cine als anys 80, no necessita recórrer a grans artificis per atrapar el lector. Amb un principi in media res i uns personatges carismàtics, a més d'una narració aparentment senzilla, Aquesta novel·la breu explora les maneres d'acceptar, o no, la mort d'un ésser estimat. La ciència i l'espiritualitat col·lideixen i el text, farcit d'equívocs, de dobles i del color vermell, evoca el John i de retruc al lector a una Venècia laberíntica on regna el caos i on les solucions i les interpretacions racionals no funcionen. Tot plegat per portar fins a un final inevitable i, sobretot, controvertit. Una cosa és segura. Una vegada comenceu Ara no miris, no podreu deixar de mirar, és a dir, de llegir. Escolteu, si no, el primer descens de la parella a aquesta Venècia paral·lela, de camí a un restaurant per sopar. Veus? Va protestar la Laura. Tal com t'he dit, ens perdrem. Ni parlar-ne, va replicar ell, convençut. És el de l'esquerra, recordo aquest puntet. El canal era estret, les cases semblaven inclinar-se al seu damunt. A la llum del dia, amb el reflex del sol a l'aigua, les finestres de les cases obertes, els llençols estesos als balcons i un canari cantant a la gàbia, havia tingut una sensació càlida, de recer acollidor. Ara, mal il·luminat, gairebé a les fosques, amb les finestres tancades, les aigües negroses, l'escena semblava del tot diferent, abandonada i pobra.
7: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.

0: per la salut. Investigadors dels Estats Units van dur a terme un estudi per analitzar en profunditat com afecta a les persones l'excés d'ociositat i temps lliure. Més de 21.700 nord-americans van participar en aquesta enquesta sobre l'ús del temps, en què van relatar amb tot detall què van fer les 24 hores anteriors. Els investigadors van determinar que a mesura que augmentava el temps lliure a la vida dels participants a la enquesta, també augmentava el seu benestar, estabilitzant-se a les 2 hores i disminuint després de les 5. És a dir, que en tenia almenys 5 hores lliures...
1: Ràdio Vilafant 107.5.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

FM.

0: de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment, amb només una avaria d'un camió a l'AP7 a Vilaseca que deixa un carril tallat direcció Tarragona. A banda, també afectacions per obres, encara la B20 a Barcelona, sentit Nus de Llobregat. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. Els assistents s'han concentrat en espais habilitats, platges, turons i també en altres punts amb bona visibilitat per viure un moment que ha deixat crits, aplaudiments i també fins i tot alguna llàgrima. A banda, científics i experts internacionals també han aprofitat el fenomen per fer estudis sobre l'atmosfera, la meteorologia i també altres camps. La jornada ha transcorregut amb pocs incidents destacables, això sí, el SEM ha atès 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància, i el 112 també ha rebut 81 trucades. A banda, també un veí del col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans justament de l'eclipsi. Segons els efectius del SEM, podria haver patit un cop de calor que hauria desencadenat la parada cardíaca. Malgrat els intents de reanimació, no se li va poder fer res per salvar-li la vida. A banda, també a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt dels vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic. I pel que fa a la mobilitat, durant l'eclipsi, la línia R16 que connecta Barcelona amb estacions com Torredembarra, Altafulla, Tarragona o Amposta ha doblat aquest dimecres l'ocupació mitjana, passant de les 1.800 validacions diàries a les 3.600. De la seva banda, l'R15, també que connecta en aquest cas Barcelona amb Vilaseca, Reus, Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre, ha registrat també 1.600 validacions d'anada i tornada, lluny de les 1.000 diàries. I en plana política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut la conductora del turisme que aquest dimarts a la nit va col·lidir amb un motorista al pont de Pardinyes i va causar-li la mort. La dona està acusada d'un delicte d'homicidi imprudent. L'accident es va produir poc abans de 11:45 de la nit i per causes que encara s'investiguen, el turisme i la motocicleta van topar i el cotxe es va incendiar, tot i que el foc es va apagar abans de l'arribada dels bombers.
0: Notícies en xarxa.
2: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
3: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Com estem? 13 d'agost, avui és dijous 13 d'agost. És el dia després de l'eclipsi, estem eclipsats de l'eclipsi. Va ser molt maco, molt emotiu, es va poder veure bé. Aquí a l'Alt Empordà, home, llàstima que hi havia uns núvols que a l'últim moment ens van fer la guitza, eh? Es va veure bé fins allò que estava al 100% i després ja pum, pa. Però bé, la gent va disfrutar, jo crec que tothom ha gaudit d'aquest eclipsi, que diuen que el proper no serà fins aquí 154 anys. Per tant, doncs, eclipsi total de sol a Catalunya no en tindrem més. Sí, perquè han de trobar la manera de que visquem 150 anys per pagar impostos. I, per tant, si esforcen i s'esmercen en que això sigui possible. O sigui que no perdeu la fe, que poder el veurem. Que algú de dalt ha pensat, home, el van veure gratis aquesta gent, hem de fer alguna cosa perquè la pròxima vegada que surti això de l'eclipsi podem cobrar alguna taxa, algun impost, ja m'enteneu, eh? Jo per mi que hi ha algú sempre a les institucions que el tenen en una oficina de pensar, eh? Allò, tu pensa com podem cobrar diners a la gent, aquest és el

un màxim treball. Però la gent va sortir, va anar, molta gent es va desplaçar d'un costat a l'altre, buscant turons, buscant llocs que veiessin bé el sol, que no hi hagués doncs entrebancs, molta gent cap a les Terres de l'Ebre, cap a Lleida, hotels plens, restaurants plens, d'interior, que ara tota la costa ja sabem que està vessada, que està plena, doncs va molt bé, carreteres a petar, plenes. Aquí hi ha molts impostos, quan et poses aquí al pont de l'autopista Vilafant i veus passar cotxes i cotxes i cotxes i camions i camions i camions, tens una calculadora, vas pitjar en botons i entre l'impost de los hidrocarburos, l'IVA i no sé què, no sé quanto, dius, déu-n'hi-do el que es recauda per aquest impost, Per això no m'estranya que ara els cotxes elèctrics vulguin cobrar 2 cèntims per quilòmetre. Que tu dius, home, 2 cèntims, no és res. Doncs sí, sí que n'és, perquè al cap de l'any, si tu has fet 10.000 quilòmetres, seran 200 i pico euros. I com te'ls cobraran? Bueno, quan vagis a passar la ITV, miraran el compte quilòmetres i diu, mira, vostè va venir fa un any amb el compte quilòmetres a 10.000 i ara en té 20.000. N'ha fet 10.000, ens deu aquests 10.000 quilòmetres que ha fet amb el cotxe elèctric, perquè com que no et poden cobrar la gasolina perquè no n'hi poses, t'han de cobrar una altra cosa. Per això jo deia que sempre hi ha algú que està vinga, bambolant al cap, allò de vinga, fer girar idees, com cobrem a la gent, És igual que la tornada dels envasos, Ara cobraran 10 cèntims per l'envàs, o sigui, quan tu vagis a comprar, amb l'excusa d'això, tot serà més car perquè t'han de cobrar l'envàs i després el tornaràs. No tothom tornarà tots els envasos, no tothom, perquè hauràs d'anar com abans, que anaves carregat d'envasos al súper, ampolles de vidre, plàstic, tot això, llaunes, Et prens una llauna Coca-Cola i no la pots llançar, te l'hauràs. Tindrem que posar un altre contenidor a casa per als envasos retornables, No per allò que tot ho xafes i ho llences, sinó envasos retornables. I quan vagis al súper, hauràs de portar allò, 4 bosses carregades d'envasos de súper per posar-lo a la màquina. La màquina et donarà un tiquet. Quan vas a pagar a la caixa, ensenyaràs el tiquet i et descomptaran aquells diners. Hi haurà gent que es dedicarà a buscar envasos per allà on sigui, perquè per 10 cèntims, doncs mira, és una feina, busques envasos i els tornes al súper. Que tindrem l'ambient més net? Home, potser sí. Que ja s'espavilaran els dels envasos a fer alguna manera perquè no tothom faci envasos, no sé. Bueno, no es preocupis que ells ja tenen aquest senyor de barrinar, que dic jo, aquell que va pensant com guanyar diners amb els envasos retornats, perquè això és com guanyar diners que els ciutadans paguin. M'enteneu? O sigui, el benefici vagi per les empreses, no pel ciutadà, no per la seva butxaca. Benvinguts, dijous 13 d'agost. És el dia després de l'eclipsi. La Mare de Déu del Refugi dels Pescadors, Sant Poncià, Sant Hipòlit i Sant Cassià. Des de la ràdio, felicitats. Recordar aquest cap de setmana, Festa Major de Roses, Amb molts actes, moltes activitats, Tenim marcat Alp, Bellver de Cerdanya, Calonge, La Cellera de Ter, L'Estartit, Figueres, a Girona, Can Giver, Llagostera, Riu d'Arenes, Sant Pau de Segúries, Tossa de Mar i Vidreres. Refrany del dia, d'on no n'hi ha, no en pot rajar. D'on no n'hi ha, no raja. Aquest és un típic, un refrany típic. I la cita del dia, cada poema consisteix en un fracàs i per això mateix és un estímul per seguir escrivint. Ho va dir José Hierro. El sol ha sortit a les 6:56, cada vegada surt una mica més tard, i s'amaga abans, a les 8:53. Jo pensava que amb la vivenda tenim un problema, Tens un problema amb la vivenda, no hi ha cases, no hi ha cases de lloguer, no hi ha cases, res. I si has de comprar un pis, has de tenir... Abans deies, home, t'has pogut comprar un pis. I era quasi un miracle. Ara sí, ara és un miracle de debò. Ara, si no ve Jesucrist, no es pot comprar un pis. Ell sap fer miracles i, per tant, convertirà les pedres en diners per comprar-se un pis. Perquè els mortals normals, això serà una feina molt, molt difícil. Quasi impossible, diria jo. I, a més, si te compres un pis o llogues, recorda que ha de tenir una habitació més. I diu, una més per què? Convidats, amics... No, una més pel reciclatge. Perquè si has de posar, reciclar ampolles, reciclar no sé què, el vidre, el carteró, el paper, necessites una habitació amb contenidors per reciclatge. Tindràs l'habitació del nen, la de la nena, el reciclatge...
M'enteneu, no? I anem a coses interessants. Aquest 13 d'agost és el Dia Internacional dels que són esquerrans, Dia Internacional del Llop i Dia Internacional del Armadillo, que no sé com es diu en català, eh? Armadillo. Avui és Sant Hipólito, Sant Cassiano, Santa Celefàgia i Sant Benildo. Jacques Benin Busquet va dir que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Ai, les coses de l'amor són complicades. Avui hi ha lluna creixent, al 0,05 il·luminada. La propera lluna serà el 28 d'agost, falten 15 dies. I tal dia com avui, anem a repassar, doncs, aquelles coses que han passat tal dia com avui. En aquest cas, el dia 13 d'agost de l'any 2004, començaven els 28ens Jocs Olímpics a Atenes. L'any 1997 s'estrena l'exitosa sèrie de dibuixos animats South Park als Estats Units. L'any 1991, el grup Metallica publica el seu disc anònim, també conegut com The Black Album. El 1961, a Alemanya, l'exèrcit de la República Democràtica Alemana comença la construcció del mur de Berlín. I l'any 1960, la República Centroafricana s'independitza de França, convertint-se en un territori autònom. L'any 1913, també un dia com avui, el metal·lúrgic anglès Henry Burley va inventar l'acer inoxidable. Avui, 13 d'agost, és l'aniversari de Sheila Assam, cantant, ballarina i actriu malaia, 36 anys, de Marcus Cousins, jugador de bàsquet nord-americà, 36, Sebastian Stan, actor nord-americà, 44. Hauria estat l'aniversari avui, hauria estat l'aniversari, si estiguessin amb nosaltres, de Fidel Castro, guerriller polític cubà, president de Cuba entre el 76 i el 2008, Alfred Hitchcock, cineasta britànic, i Annie Oakley, tiradora i caçadora nord-americana, l'Annie Oakley, que anava amb en Buffalo Bill, doncs també hauria estat el seu aniversari. Descansin en pau. Abans d'anar a la música, ullada, doncs, l'Empordà. Vilabertran inicia la rehabilitació de la Torre d'en Reig, una joia modernista del 1909. El projecte Menta reforça l'arrelament dels joves tutelats a l'Alt Empordà. Rosa reconeix Marcel Pujol Hamlin amb el dracma de plata per la seva tasca arqueològica. L'Alt Empordà s'enfosqueix amb un eclipsi de sol que agermana la gent en plena temporada turística. Recordeu, a l'hora en punt, les notícies amb els companys de la xarxa. D'aquí mitjoreta, si fan la fa, el nostre butlletí informatiu municipal i comarcal per veure què passa a la comarca. De 9 a 11, el nostre magazín matinal obert per vacances. De 11 a 1, un servidor Toni Guerrero aquí donant-vos la tabarra. A 2:15, la segona edició de l'informatiu. De 2 a 3, notícies. De 3 a 4, Hot Disc 80. De 4 a 6 de la tarda, avui tindrem la nostra companya Mercè Munt, de la FM. De 7 a 8, notícies. De 8 a 9, avui tindrem Country. I de 9 a 11, Red Hot Blues. A partir de les 11, una altra vegada, el Hot Disc 80, recordant peces dels 80, 90, dels, i d'abans. Alaska i Dinarama, ¿a quién le importa? Vinga, bon dia, benvinguts, us parla, encantat de fer-ho, Toni Guerrero.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Forever Young, sempre joves. Com ens cuidem, Si ens mirem al mirall cada dia, diu, sí, que guapo que estàs, tu. Doncs això passa. Alphaville, Forever Young.

Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 07 51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.

0: dos quarts de nou del matí. Bon dia, si t'acabes d'incorporar a la FM, benvingut a Ràdio Vilafant.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 13 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
0: Bob Sinclair, Chiesa, I Can't Wait. Aquesta té ritme.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ferran Perea, Ernest Prana, El teu aire.

Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.

Babies Gang, aquí tens una cançó feliç, Happy Song. Això és el que volem nosaltres, que tots estigueu feliços, que sigui un gran dia. Que desgràcies ja en tenim sempre, eh? Vinga, va, som-hi. Sí, hem de ser molt positius. Nunca negativo, que deia aquella entrada de futbol, eh? Sempre positivo.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Ai, quina tragèdia! Sí, sí, tragèdia grossa, eh? Ens l'expliquen els Bee Gees, Tragedy.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Benvinguts, bon dia en aquest dijous, avui jornada del 13 d'agost d'aquest 2026. Aquests són els temes més importants i destacats que han arribat a hores d'ara a la nostra redacció. L'eclipsi es va poder veure a l'Alt Empordà, tot i que entre algun núvol. Girona crea 1.213 empreses en 6 mesos, la xifra més alta des de l'any 2008. L'aeroport de Girona creixen les operacions però disminueixen el nombre de passatgers. Detenen més de 40 persones per falsificar matrimonis per obtenir els papers per a estrangers. Vilabertran inicia la rehabilitació de la Torre d'en Reig, una joia modernista de l'any 1909. Notícies en aquesta edició de l'informatiu. Com dèiem, ahir va ser el dia de l'eclipsi, el vam poder veure, el vam poder gaudir, això sí, entre amb alguns núvols, però tot i això va ser un dia en què molta gent es va reunir, es van fer colles d'amics, de familiars, de parents que van anar, doncs, o es van desplaçar, molta gent a les Terres de l'Ebre o a Terres de Lleida, que van ser el lloc on es veia el 100% aquest eclipsi, aquí era el 98,5%, tot i això va ser un gran dia d'eclipsi. Ahir va ser el dia de l'eclipsi. Durant una estona l'Alt Empordà, igual que la resta de Catalunya o Espanya, ha mirat en una mateixa direcció, cap a ponent. L'eclipsi solar d'aquest dimecres 12 d'agost ha viscut amb una intensitat extraordinària a la comarca, malgrat que aquest extrem nord-oriental de Catalunya ha quedat fora de la franja de la totalitat. La lluna ha arribat a ocultar aproximadament un 98,5% del disc solar i l'enfosquiment del paisatge ha estat ben perceptible, fins a transformar durant uns minuts la llum habitual d'un vespre d'agost. Ha faltat ben poc per arribar al 100%, però astronòmicament aquest petit marge marca una gran diferència. A l'Alt Empordà sempre ha quedat visible una fracció del sol i, per tant, no s'ha arribat a la fase d'eclipsi total. A les zones del sud de Catalunya, situades dins la banda d'eclipsi total, en canvi, el sol ha quedat completament ocult durant 28 segons, val a dir 1 minut i 32 segons. Catalunya no vivia un eclipsi total de sol des de l'any 1905 i no tornarà a tenir fins al 2180. Hi va haver molta expectació. Naturalment, tothom ha volgut viure aquesta jornada perquè d'aquí fins a 150 anys no el tornarem a veure, aproximadament. Però, a més, la gent s'ha desplaçat. Moltíssima gent ha anat cap a les Terres de l'Ebre, cap a Lleida. A molts punts s'ha vist a milers de persones que han viscut, doncs, intensament aquest eclipsi solar que s'ha convertit en una cosa diferent, amb una cosa que ha fet doncs un motiu de que moltes botigues tanquessin abans, que molta gent sortís abans de la feina o que molta gent doncs amb grups d'amics o familiars anessin a algun lloc per poder veure l'eclipsi. S'ha acabat. Ara ja no hi haurà més fins d'aquí un bon temps. Això sí, l'hem disfrutat i hem gaudit perquè això era l'eclipsi de la nostra vida, tal i com es deia. La creació d'empreses a Girona manté el ritme de màxims en què va tancar l'any passat. Entre el gener i el juny del 2026 s'han constituït 1.213 societats mercantils a la província, un 17,1% més que el mateix període del 2025 i la xifra més elevada per un primer semestre de tota la sèrie disponible que remunta a l'any 2008, d'acord amb les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. El registre dona continuïtat a un 2025 que ja havia estat especialment intens en creació empresarial. Girona va acabar l'any passat amb 2.099 noves societats, un 6,3% més que el 2024 i el volum anual més alt des del 2007. Durant els primers 6 mesos d'aquest any, el nombre de constitucions ha accelerat encara més, amb 177 societats més que les 1.036 registrades entre el gener i el juny del 2025. Fins ara, el millor primer semestre de la sèrie corresponia a l'any 2016, quan es van posar en marxa 1.174 societats. El 2024 també havia deixat una xifra elevada a 1.147, abans que les constitucions baixessin un 9,7% l'any passat. Aquest 2026 s'han situat en 39 societats per sobre el registre de l'any 2025. Val a dir que l'evolució mensual mostra que març ha estat el mes de més constitucions, amb 245, seguit del febrer 232 i el gener 206. L'abril se'n van crear 184, el maig 178 i el juny 168. La Torre d'en Reig data de l'any 1909 i va ser concebuda per Josep Reig i Palau, enginyer forestal nascut a Vilabertran, que va participar en la repoblació de les dunes d'Empúries. L'edifici respon a un llenguatge modernista amb influències gaudinianes i destaca especialment per la torre circular, els elements de maó, les ceràmiques envidriades, els vitralls i les decoracions de color blau a les façanes. La finca passaria posteriorment a Ramon Reig, que es convertiria en un reconegut aquarel·lista i pedagog figuerenc. La casa també forma part de la història cultural empordanesa de començaments del segle XX. La família Reig hi rebia amics de la família de Dalí, Joan Xirau, Ramon Turró, Alexandre Deulofeu o Met Miravitlles. Anna Maria Dalí va recordar les estades a la finca i com Ramon Reig i Salvador Dalí sortien a pintar plegats, mentre la resta de la família passejava o jugava pels jardins. L'Ajuntament de Vilabertran va començar les gestions per adquirir la propietat l'any 1958 i la compra-venda es va formalitzar el 9 de juliol del 1959 per 400.000 pessetes, pagades a la família Reig durant 10 anys. Després d'una reforma, el 15 de gener de l'any 1961, es va inaugurar com a Casa de la Vila, jutjat de pau, dispensari mèdic i escoles. Actualment, el conjunt manté aquesta doble dimensió institucional i educativa, ja que, a més de l'Ajuntament, hi ha l'escola pública Torre d'en Reig. La Generalitat ja va participar en una restauració de l'edifici l'any 1999. L'escola té pendents, a més, un canvi important. La Generalitat té en marxa el projecte per construir un nou edifici per l'escola Torre d'en Reig. Després que el Departament de Educació impulsar la redacció del projecte aquest 2026, a presentar l'avantprojecte del futur centre elaborat per l'equip guanyador del concurs arquitectònic. La rehabilitació de la Torre d'en Reig afegeix altres actuacions que l'Ajuntament de Vilabertran vol impulsar per reforçar i ordenar les principals o els espais patrimonials de Vilabertran. Recentment el consistori també ha anunciat que ha aconseguit una subvenció de 400.000 euros vinculada a la millora de l'entorn de la canònica de Santa Maria de Vilabertran. La Policia Nacional de Girona està treballant de forma conjunta amb els ajuntaments de la província per tal d'erradicar una nova forma de frau per la regulació d'immigrants. Una trampa que consisteix en convertir-se en parelles de fet d'altres ciutadans comunitaris. La Unitat d'Estrangeria i Fronteres de la Policia Nacional de Girona ha detectat els darrers mesos que en alguns pobles de les comarques gironines el registre de parelles ha augmentat per sobre d'un 200%, segons han explicat fonts policials. Arran d'una sentència de fa un any, segons la qual registrar-se com a parella de fet serveix per aconseguir el permís de residència, la policia ha detectat un augment desproporcionat d'aquest tipus de registres, fins a l'extrem que s'han encès totes les alarmes que s'han d'actuar. Segons la policia, desenes de ciutadans comunitaris de diferents països d'Europa es registren com a parella de fet de persones de tot el món, a canvi d'una remuneració que pot arribar als 3.000 euros. Es tracta sobretot d'emparellaments amb gent de nacionalitat africana, asiàtica o sud-americana. Amb aquests matrimonis, de fet, aquests ciutadans poden regularitzar la seva situació. La policia va reconèixer que és conscient de que aquest frau és molt difícil de demostrar, però les últimes pesquises han detingut a més de 40 persones que havien doncs, fet aquests falsos matrimonis. Tot i això, s'ha començat a coordinar amb els ajuntaments per intentar acabar amb aquesta pràctica. El cap de la Brigada d'Estrangeria i Fronteres de la Policia Nacional, Antonio Bragado, va explicar que estan en contacte amb els ajuntaments en els quals s'ha detectat aquest augment. Alguns són de les comarques gironines. L'aeroport de Girona tanca el mes de juliol amb 320.926 passatgers, un 1,9% menys que el mateix mes de l'any passat, segons les dades publicades aquest dimecres per AENA. La terminal gironina manté la tendència negativa dels darrers mesos i encadena ja 4 mensualitats consecutives de descens de passatgers. La davallada va començar a l'abril amb un 15,3% menys, va continuar al maig amb un 12,2% i el juny es va moderar amb un 3,2%. Aquesta tendència negativa també reflecteix en les dades acumulades dels primers 7 mesos del 2026. Entre el gener i juliol, 1.153.755 passatgers han passat per les instal·lacions de Vilobí d'Onyar, un 5,9% menys que el mateix període del 2025, quan se va registrar aproximadament 1,23 milions de passatgers. I anem a la previsió del temps per les pròximes hores amb els companys de la xarxa.
2: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
4: Un matí de dijous que esperem que sigui molt estable, molt tranquil, amb el cel ben serè i un mitjó les temperatures avui faran un passet endavant. Avui esperem que pugin una miqueta més, sobretot a la Selva, al Gironès, al Pla de l'Estany i a l'interior també de l'Alt i del Baix Empordà, on esperem arribar fàcilment als valors dels 35, puntualment 37 graus. Per tant, avui farà calor amb una tarda que tindrem el creixement de moltes nuvolades i l'arribada de precipitacions, sobretot i les més destacades a la Cerdanya, al Ripollès i també a l'Alta Garrotxa, on localment aniran acompanyades de tempesta. I a les darreres hores de la tarda, aquests ruixats també podrien acabar afectant a punts del sud de la Garrotxa, Pla de l'Estany i al nord de la Selva. Tot plegat, doncs, amb un dijous on, repetim, les temperatures seran més altes.
3: Vaja, més caloreta, doncs.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Punt i final en aquesta edició del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. Hem destacat que l'eclipsi es va poder veure a la nostra comarca, l'Empordanesa, tot i que entra algun núvol. Girona crea 1.213 empreses en 6 mesos, la xifra més alta des del 2008. L'aeroport de Girona creixen les operacions, però disminueixen els passatgers. Detenen més de 40 persones per falsificar matrimonis per obtenir els papers per estrangers. Vilabertran inicia la rehabilitació de la Torre d'en Reig, una joia modernista del 1909. Més dades, més informació en les properes edicions del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. Gràcies per la seva atenció. I anem de cares al butlletí informatiu. L'hora en punt són les 9 del matí, notícies, i després el nostre magazín obert per vacances.
0: Comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: En mobilitat, situació tranquil·la de moment a les carreteres, amb només una avaria d'un camió a la peça de Vilaseca que deixa un carril tallat i també a la mateixa via, però en aquest cas a Tarragona hi ha un carril tallat també per la retirada d'un vehicle. A banda, també continuen les afectacions per obres a la Bevina a Barcelona en sentit Nus de Llobregat. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal i ha afectat també l'espai natural protegit de Montmell, Marmella. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. Els assistents s'han concentrat en espais habilitats, platges, turons i també altres punts amb bona visibilitat per viure un moment que ha deixat crits, aplaudiments i també algun plor. A més, també els científics i experts internacionals han aprofitat el fenomen per fer estudis sobre l'atmosfera, la meteorologia i també altres camps de la ciència. Pel que fa a les emergències, el SEMA té 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància, i el 112 ha rebut també 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A més, un veí del col·legi, el Segrià, de 57 anys, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius. I a Altafulla també diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic. I pel que fa a l'afectació en la mobilitat, la línia R16 que connecta Barcelona amb estacions com Torredembarra, Altafulla, Tarragona o Amposta ha doblat aquest dimecres l'ocupació mitjana, passant de les 1.800 validacions diàries a les 3.600. També l'R15 que connecta en aquest cas Barcelona amb Vilaseca, Reus, Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre també ha registrat 1.600 validacions d'anada i tornada, que suposen un increment del 60% respecte a les diàries de mitjana. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Vam tenir més d'una emoció, eh? Com deien els Black Eyed Peas, I got a feeling. Tinc la sensació, tinc l'emoció, això és el que ens passava ahir la nit. De fet, des del matí teníem una sensació al cos, un formigueig que ens deia que aquella nit seria especial. Doncs jo crec que per molta gent ho va ser. Per molta gent ho va ser, diria que sí. Però, bé, Catalunya és molt gran, des d'aquí es va veure en moltes poblacions i ens agradaria avui, sobretot, que ens féssiu arribar al vostre

0: feeling, les vostres sensacions del que va ser l'eclipsi total d'ahir la nit. Val a dir que per tots aquells que ja comenceu a ser haters de l'eclipsi, que jo sé que ja n'hi havia abans, però ara n'hi deu haver més, perquè és com que n'hem parlat i reparlat i hem menjat eclipsi molt de temps. Està molt bé, hem après un munt de coses, però avui, a l'Obert per Vacances, a partir, jo que diria que de 9:45, tanquem tema eclipsi, i ja, d'acord? Vinga, però encara deixeu-nos una mica allargar les sensacions que vam tenir ahir i sobretot explicar-ho, posar-ho en comú, a veure com es va veure de nord a sud, des de oest de Catalunya. Vinga. Com ho farem això? Aina Barbany, Cardedeu, bon dia. Hola, hola, com ho farem això de recollir les sensacions de l'eclipsi? Aina, què creus?
1: Doncs mira, de moment ja tenim algunes que sí? ens han arribat. Sí,
0: sí, sí, o sigui, la gent no es podria esperar a explicar.
1: No, no, no, les podem escoltar ara, si voleu.
0: Vinga.
1: I res, al llarg del matí fins l'hora que has dit, doncs ens ho podeu fer arribar també i ho posarem en el programa.
0: Va, va, va, què expliquen? Què explica la gent de les sensacions d'ahir?
1: Aquest és el cas de la Mercè de Mataró.
2: Espectacular. No hi ha paraules per descriure aquest moment. La veritat, màgic. Això s'ha de veure. I la veritat que molt contents tota la colla. Ens hem esgarrifat. Ens han donat... La impressió és que estava la pell de gallina de l'emoció. I genial. O sigui, venim des de Mataró, hem passat el dia aquí a tota la Gambarra. Preciós del lloc. I clar, pujar aquí amb tota aquesta gentada i sentint el mateix to, tothom, aquest moment és magnífic.
1: És que va ser molt xulo.
0: Clar, sí, és sí, que, sí. A veure, això que diu la Mercè és veritat, hi va haver gent que es notava que havien acampat ja, que havien vingut, no sí. sé si de lluny o de prop, però jo hi vaig anar prou aviat, en una de les zones aquí a la Marina Portàrraco, que estava habilitada, i veies que ja hi havia doncs, gent fent el pícnic, que ja havien sí. sopat, jugant a cartes, vull dir, un desplegament
1: estaven,
0: important.
1: Sí, sí, estaven distrets i s'ho havien muntat molt bé, la veritat.
0: Vas poder veure alguna cosa, Aina, tu, aquí?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí, vaig poder veure i molt xulo, la veritat, va ser increïble.
0: També vas tenir bona sensació, eh?
1: Sí, molt xulo.
0: Molt
1: sí, sí, sí.
0: Doncs això ens deia la Mercè, que venia de Mataró, em sembla, i diu que ho va veure a Torredembarra. Què més tenim?
1: Exacte. Tenim també una altra persona que ho va veure a Torredembarra, és el Guillem, i aquest, ell, en aquest cas en concret, ve de Terrassa.
3: Inexplicable, inexplicable. Estava parlant amb els meus fills, que estan repartits per ahir diners, i m'estan dient que les fotografies que he fet són molt bones, i Ignasi, que el tinc per allà a Lleó i de més, ha tingut més temps a Malaro i ha disfrutat moltíssim.
1: Sí,
3: és per disfrutar. Vinc des de Terrassa directament per veure això.
1: Imagina't.
3: Em donava una miqueta pues, de bon rotllo venir aquí a Torredembarra, primer per proximitat i de més, però bueno, m'ho he passat molt bé. La veritat és que he disfrutat moltíssim.
0: Doncs mira, sort que teniu, perquè d'estar escampats els fills, no? Si n'hi ha una Lleó, doncs a Lleó es veia també, era una de
1: I
0: les
1: tant.
0: Zones d'eclipsi total. I mira, això que dius de les fotografies, jo crec que la gent, mira, vaig veure, jo no sabia que hi havia tanta gent que tenia telescopis, Aina.
1: Sí, es veu que sí.
0: A sota les pedres.
1: I tant, tothom es pensava sí, sí. que la majoria aniria amb ulleres, no? I sí, sí, de cop, molts telescopis.
0: Sí. I després sí, sí. també fotografies, és veritat, la gent va estar atenta a totes les recomanacions, fotografies allò amb el filtre al davant
1: sí.
0: i bé.
1: Molt bé. Han quedat també, molt xules.
0: També va haver el punt aquell que amb això també vaig fixada, en el moment en què el sol estava tapat, escolta, deixa't de fotos i de res, no?
1: Gaudeix del moment,
0: ja
1: no?
0: Sí, sí.
1: I tant, sí, sí, al final hi havia aquest dilema, no? Una mica
0: sí,
1: de foto
0: faig,
1: o no?
0: Sí.
1: Jo vaig apartar el mòbil completament, he de dir.
0: Sí, no? És que si no és una sí. tentació.
1: I
0: però
1: tant.
0: Bé, la foto d'abans amb les ulleres la tens, no? La d'abans i la de després, sí. sí. Doncs
1: aquesta
0: ja està.
1: 100%.
0: Ja, per certificar que tu estaves allà veient l'eclipsi.
1: Sí.
0: Què més, Aina? Tenim alguna...
1: Sí,
0: alguna
1: tenim també més? En Joel, que ens diu això.
4: És molt xula, molt bonica i que doncs, quan la repeteixi la tornaré a veure. Sí, la gent crida, però no sé per què.
1: A veure, a veure. Potser s'haurà de desplaçar una mica per tornar-lo a veure,
0: sí?
1: però
0: mira,
1: però bueno.
0: A no sé quina entrevista ens deien que l'any que ve n'hi ha un a Andalusia. Bueno, n'hi ha a Andalusia no, però que es veurà des d'Andalusia en la seva totalitat l'any que ve, l'any vinent, i que aquest serà el bo. No sé en quina de les mil entrevistes que hem fet ho vaig sentir. Aquest serà el bo perquè es veu que arribarà a migdia amb el sol molt alt.
1: Ostres.
0: Per tant, es veurà com des de casa, des del sofà.
1: Que fort.
0: Clar, ostres. Perquè la dificultat de l'eclipsi d'ahir era que entre que es tapava i se n'anava baixant el sol, s'anava amagant. Llavors, si tenies algú sí. al davant, havies de fer...
1: I no, a més, sé de gent que, sí, que es va quedar sense veure l'eclipsi, sí, perquè el sol es va amagar darrere les muntanyes.
0: Clar.
1: I clar, llavors...
0: Fa unes coses el sol. Que... Sí. A veure, per favor. Doncs sí, tal qual. Mira, ja us explico una anècdota, però ara la comentarem. Ara la comentarem, després us explico. Vinga.
1: D'acord.
0: Aina, alguna cosa que hagis d'aportar tu de vivència personal? Et va agradar? Hi havia el punt de... que n'esperàvem tant que potser algú va quedar decebut, eh?
1: Jo la veritat és que res de decepció, vull dir, va ser una cosa espectacular, ara encara la penso i se'm posa la pell de gallina. A més, jo sóc molt fan de tot el que és l'espai, l'astronomia, tot això, llavors ho vaig viure molt intensament i tant de bo poder viure-ho de nou, saps? Llavors em va agradar molt a mi. Així que bueno.
0: Aina Barbany, moltíssimes gràcies per aquesta aportació, eh? Moltíssimes gràcies per aquests detalls de veu, per recollir una mica l'actualitat. Mira, la Sílvia de Fons ens està recordant que això és obert per vacances. Avui anem una mica així post-eclipsats.
1: Bueno.
0: Doncs vinga, Aina, escolta, ràpidament, abans de tancar la connexió amb tu, recordem que encara estem en temps d'eclipsi, post-eclipsi, però el tema del dia d'avui, a partir de 9:45, canvia totalment. Què preguntem a partir d'ara? Vinga.
1: Avui preguntem què preferiu, platges de sorra fina o de pedres?
0: Ostres, això és un gran dilema, eh? Platges de sorra fina o de pedres, perquè ja l'experiència és totalment diferent.
1: Sí, és un bon malo per obrir, així que l'obrim i envieu-nos el que penseu a través de xarxes Instagram.
0: A les 10 ja el tema serà aquest, platges de sorra o de roques, i llavors ja deixarem enrere el tema de l'eclipsi. Aina Barbany, Cardedeu, gràcies, companys, una abraçada.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Simplement aquesta sintonia és per anunciar-vos els continguts que tindrem avui a l'Obert per Vacances. Ja us dic, fins a 9:45 encara farem una mica de balanç del que ha donat de si l'eclipsi, però des del punt de vista més personal, més emocional, psicològicament, què ens va passar ahir a la nit. Després tindrem un tastet de cultura popular, celebrarem el 75è aniversari, atenció, de l'Orquestra Meravella, que se'ns fan ballets com nosaltres. Coneixerem algun consell per cuidar la salut dels nostres músculs, la fisioteràpia a l'estiu, i també per cuidar les plantes, l'espai de jardineria que arriba avui desplaçat de dia, i consells per cuidar també els nostres peluts, els nostres gossets de la casa, els dog tips. Tot plegat comença amb l'habitual ronda d'actualitat. Passem a les notícies, passem a la ronda d'actualitat.
5: Obert per Vacances.

0: Primera parada, si ens ho permeteu, la fem a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia.
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Bon dia, jo bé. Escolta, tu estaves allà al peu del Canó, et vaig veure suat, perquè ahir sí, una cosa vam fer va ser suar.
1: Poca ombra, havia molt poca ombra, molt de sol i sort que el van tapar una miqueta, perquè va refrescar.
0: Ui, va refrescar molt, molt, vaja. Jo portava la rebaqueta, va, home, va, si no, no va baixar la temperatura.
1: Una miqueta, es va notar una miqueta.
0: Companys de mitjans de comunicació a Tarragona, però en molts punts de Catalunya, els que estaven habilitats, treballant des de les 9 del matí i durant tot el dia, especialment intensament a la tarda, vull dir que va ser un gran desplegament i avui estem tots una mica fosos. Disculpeu, a veure com sortirà el programa. Mira, te comento una cosa curiosa que a mi, no sé si tu ho vas veure igual o si us va passar també. Gossos, just en el moment en què s'arribava la totalitat de l'eclipsi, que la lluna tapava totalment el sol, els gossos van bordar, no ho vas sentir?
1: O van sentir-ho en algun... Sí, sí, es va sentir, a més, allà vam notar també que els coloms, que al port n'hi ha uns quants que van a menjar, van aixecar el vol. Sí, al moment de l'eclipsi van aixecar el vol i van marxar en estol, tot un estol de coloms, que algú va dir, a veure si no tornen, que també estaria bé, però són autèntics bombarders durant el dia. Però no, van tornar, O sigui, certifico que van tornar tots els milers de coloms que tenim aquí a la ciutat, però van aixecar el vol just quan es va fer fos, en aquell minut.
0: Bé, doncs són sensacions, no sé si a vosaltres també us va passar això o alguna cosa similar. Fins a quarts de 10 encara ens ho podeu explicar. Vaig una miqueta més enllà també, no passa res. Va, que comencem parlant de l'eclipsi a Tarragona, una mica fem balanç. Milers de persones, ara posarem xifres exactes, no? Milers de persones que ho van viure des de Tarragona i Terres de l'Ebre.
1: Doncs sí, des del Trabucador de l'Ebre, l'Observatori, fins al Rodambarra, Altafulla, especialment Tarragona, aquí tenim constància de més de 20.000 persones, només a la ciutat, però també tres quarts del mateix, altres municipis del litoral, on es va viure intensament aquest fenomen, esperant estoicament a ple sol, com dèiem, i que van esclatar d'admiració en el moment en el qual la lluna va tapar l'astre i es va generar la corona solar, que també va captar moltes imatges, La foscor es va apoderar del cel i de la terra durant aquests 61 segons, en el qual els que hi eren no van deixar de mirar el fenomen, això sí, amb ús d'ulleres. Satisfacció entre els que el van presenciar, gent d'aquí, de l'àrea metropolitana, de Barcelona, gent de la resta de l'estat i també a nivell internacional. Tothom molt conscient que no ho tornaran a veure, almenys aquí a Catalunya.
2: Un moment molt màgic perquè no ho veuré mai més.
3: Ha sigut molt impressionant. Ha sigut una cosa que a la nostra vida serà única. Ja no es tornarà a viure mai més.
4: És impressionant com en un moment, de repent, canvia tot i se fa de nit.
5: Fill de gallina. No puc, no sé.
6: Una pel·lícula de ciència-ficció, com si estiguéssim en una pel·lícula de Christopher Nolan.
7: M'he quedat sense paraules ara mateix.
8: Sí. It was fantastic and it was great being here in Spain with the Spaniards because of their love of life.
9: Mais je suis français, mais c'était une expérience extraordinaire, extraordinaire.
0: Ah, que bonic, i que polèmica, per favor.
1: No, hi havia molta gent.
0: Tu te'n vas parlar ahir?
1: Aquí a Tarragona, a més, hi havia un creuer, per tant, molts del creuer van fer cap a... Però van parlar, per exemple, amb una noia de Seattle, als Estats Units, que havia vingut el dia dilluns, ja van anar per Barcelona a fer turisme, i ahir eren a Tarragona amb el seu marit, i anaven a també el del Marroc, tenien apuntat aquest que deies del sud de l'estat, d'Andalusia, que es veurà també el Marroc, i el tenien apuntat a la llista.
0: Molt bé.
1: Però l'Odissea va ser tornar a casa, Núria?
0: La cara i ara la creu.
1: La creu a l'AP7 amb retencions durant tota l'anada, pràcticament al llarg de la tarda, amb cues de més de 40 quilòmetres, sobretot però també a la tornada, quan es van ajuntar el trànsit procedent de l'Ebre, el del conjunt del litoral del Camp de Tarragona i també el de Lleida, que van confluir a través de l'A2 més amunt. La via de gran capacitat també va multiplicar el nombre de vehicles en una jornada que trànsit ja havia previst complicada, massiva, i per la qual havia prohibit la circulació de camions, col·lapse a l'autopista i també a l'estació de Tarragona de tren, plena de gent intentant tornar a casa. La quantitat de gent amuntegada va motivar el tancament de l'estació ahir a última hora per part dels efectius policials, que van actuar proactivament per evitar riscos i de seguretat a les andanes. Mentrestant, centenars de persones feien cua al carrer per intentar entrar a l'estació i agafar algun dels trens de tornada. Línies ferroviàries que van augmentar ahir, atenció, un 60% l'ocupació des de Barcelona cap aquí, cap al nostre territori, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Vull dir que déu-n'hi-do.
0: En aquest sentit, per valorar, però encara que sigui molt ràpidament el que va ser un altre episodi de caos ferroviari, tenim amb nosaltres a l'altre costat del fil telefònic Anna Gómez. Ella és portaveu de la plataforma Dignitat de les Vies. Anna Gómez, bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
0: No sé si us va sorprendre l'embussament que
10: no
0: hi va haver.
10: A Rodalies el que li va sorprendre és que hi hagués tanta gent, perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú, però ni de baixada ni de pujada, i la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. no hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes per no col·lapsar. Tu no pots dir a la gent que utilitzi el transport públic i després no tindrà un transport públic a mida d'aquestes necessitats.
1: Costen anar aquestes dades de la companyia del 60%, per tant, de més del doble de la capacitat habitual d'un dia ordinari?
10: No, nosaltres no ens han passat encara cap tipus de dada, això sí, la demanarem. O sigui, el que avui ja volem demanar és com ho han preparat això, que, i de com ho han preparat, què és el que s'ha sortit de mare, segons ells. Clar, avui hi havia una piulada del Manel Nadal que deia que s'ha fet el que s'ha pogut, i així no. Aquesta no és una manera de treballar, perquè heu parlat de la pujada, però també la baixada va ser un drama per moltíssima gent, perquè també s'ajuntava la gent que treballa a Barcelona i és de Terres de l'Ebre o de Tarragona, que són moltíssima gent. I va ser un drama de trobar-te gent que et deia, enmig d'un vagó, jo per sort vaig poder teletreballar, però gent que cridava, algú té aigua, i quan tu pots cridar en un vagó, si tens aigua, és que la veritat és complicada, trens curts, sense aire condicionat a vegades, i si n'hi ha, amb tanta gent tampoc es nota.
0: És una pesada més, no, Anna?
10: És una més, i no sé, és que ja a mi no m'agrada mai parlar de dimissions ni a la plataforma, mai hem sigut així, però si no ho saben fer millor, qui ho ha de gestionar, que canviï, que marxin. Això tenia que ser, jo fa un parell d'anys ho recordava amb un company, quan vaig anar a Montmeló, a l'estació, hi havia una coordinació de dir, ostres, acaba la cursa del diumenge i a l'estació estan preparats per rebre la gent. O sigui, el que no pot ser és que hi ha l'estació de Tarragona, a la tornada, personal de Renfe no se'n veia. Qui n'hi havia, no sabem on és, perquè vam anar a l'estació i no vam veure personal de Renfe. Es van emplenar les andanes, i quan les andanes es van emplenar fins a dalt, els de seguretat van demanar que els Mossos vinguessin. Home, això és que hauria d'haver estat coordinat com amb cordons, com el PortAventura, i de dir, escolteu, quanta gent pot anar? Aneu a l'andana 2, aneu... És que va haver un moment, al principi de la nit, dels primers trens, que la gent estava a l'andana 2 i 4 i el tren va sortir per les 6. Què és el nostre dia a dia? Que no ens sorprèn? Sí, però ahir era un dia de moltíssima gent i poden donar gràcies que no hi ha hagut cap drama, perquè podia caure qualsevol.
0: Hem vist fotografies, Anna, i són esgarrifoses, perquè clar, de tanta gent que hi ha a les vies estan com a tocar, no?, de lo que és la via en si. Les fotografies, doncs ja això, ja corren per xarxes i bueno, a partir d'aquí a veure quines explicacions us poden donar. Anna, no tenim
10: més temps. I que l'alcalde les demani, que l'alcalde també pressioni i les demani.
0: A veure si les administracions...
10: Els alcaldes de les zones tenen que dir què ha passat.
0: Si les administracions també s'hi poden incloure i s'hi poden fer una mica de pressió. Nosaltres ho deixem aquí amb aquesta connexió, Anna. Moltíssimes gràcies a tu. Moltes gràcies per atendre'ns. Adéu. Anna Gómez, plataforma de la... portaveu de la plataforma Dignitat de les Vies. Pep Sunyer, moltes gràcies també per aquesta informació. Hem de marxar cap a Lleida?
1: Vinga, va.
0: Gràcies, Pep. Lleida també era un dels punts importants per veure l'eclipsi en diferents poblacions, però malauradament hem de començar amb la creu, amb una mala notícia. Arnau Vilà, Emunt, bon dia. Connectem amb Emunt, amb l'Arnau Vilà.
11: Bon dia, Núria.
0: Ara sí, et sentim. Arnau, bon dia. Comencem parlant d'una notícia malaurada, la mort d'un veí de 57 anys del col·legi.
11: Sí, a la comarca del Segrià, sí, que va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'inici de l'eclipsi solar. L'home s'havia desplaçat fins al Tossal dels Morts, el punt recomanat per l'Ajuntament perquè els veïns poguessin seguir el fenomen astronòmic. I segons explica l'alcalde del col·legi, Josep Maria Gras, l'home va arribar al punt d'observació entre 6:45 i les 7 de la tarda, en un moment en què feia molta calor. Els efectius del sistema d'emergències mèdiques que el van atendre van apuntar que podria haver patit un cop de calor que hauria acabat provocant-li la parada pocs minuts abans de l'inici de l'eclipsi, com dèiem. Malgrat els intents de reanimació, no van poder salvar-li la vida. L'Ajuntament va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, entre els quals hi havia un sopar popular i una festa amb música en directe. L'observació de l'eclipsi, però, es va mantenir amb relativa normalitat després del succés. A Lleida Capital, volíem dir, el SEM també va haver d'atendre una dona que va patir un mareig mentre es trobava la seva ovella per contemplar l'eclipsi.
0: I també us expliquem que la conductora del vehicle contra el qual va xocar el motorista que va morir la nit de dimarts al pont de Pardinyes ha estat detinguda per la Guàrdia Urbana acusada d'un delicte d'homicidi per imprudència.
11: Sí, el sinistre va tenir lloc a la ciutat de Lleida cap a les 11:15 de la nit quan una moto va xocar contra un turisme en aquest encreuament. El motorista de 22 anys va morir al lloc dels fets malgrat els intents de reanimació. Aquest, però, és el segon accident mortal en aquest mateix punt en només 3 setmanes, ja que el passat 22 de juliol va morir un altre motorista de 30 anys. Ara, la Paeria de Lleida preveu analitzar al setembre els punts negres de trànsit de la ciutat i ja té prevista la instal·lació d'un semàfor en aquest encreuament.
0: Molt bé, moltes gràcies, Arnau Vilà. Emun, moltes gràcies per aquesta informació també des de Terres de Ponent. Escolta, Arnau, bé tu, ahir?
11: Bé, va anar bé, va anar bé.
0: Oi, quin poc entusiasme.
11: Ah, no, sí, bé, va anar bé. Tampoc sóc un expert de l'astrologia ni un gran contemplador, però bé.
0: Va valdre la pena. Bueno, tu eres el que tu muntaves amb molts amics, no?, fent una superbarbacoa.
11: Ho explicarem. Al final, doncs, al pas dels anys, doncs, explicarem aquest 12 d'agost.
0: Ai, una abraçada, Arnau. Gràcies.
11: Igualment. Adéu.
0: No us pregunto, per indiscreció, pregunto una mica per captar també les vostres sensacions. Vinga, va, que ara anem cap a terres barcelonines. Tina Forés, Cugat, bon dia.
12: Bon dia, Núria.
0: Els barcelonins que van poder-lo veure emocionats.
12: Sí, es van aplegar unes 200 persones al castell de Montjuïc, que era un dels punts privilegiats per veure aquest eclipsi des de la capital catalana, i s'hi han submergit durant uns minuts en l'oscuritat gairebé absoluta, perquè aquest eclipsi va arribar al 99,7% en aquest punt, un fet que ha emocionat, com deies, a tots aquells qui ho han observat.
13: M'esperava veure encara menys, o sigui, que m'ha impressionat i està més emocionat i tot.
14: M'encanta, estic molt emocionada, és fantàstic.
15: Que ens sentim privilegiats d'estar aquí i veient-ho just, exactament. I poder-lo veure, que no hi hagi núvols, que no hi hagi, que estiguem en un lloc que puguem veure tranquil·lament, o sigui que, i a més sense gaire gent, que això és molt important.
12: Les terrasses dels hotels també es van convertir en miradors privilegiats de l'eclipsi, on s'hi van aplegar turistes internacionals i altres visitants per seguir junts aquest fenomen des de l'alçada.
0: Molt bé, molt xulo, eh? Doncs veig que sí, que Barcelona no es va quedar sense eclipsi, però també ha tingut les seves afectacions a nivell de salut, i és que el SEM ha hagut d'atendre fins a 37 persones i els agents rurals han fet 350 actuacions.
12: Sí, dues persones d'aquestes 37 han hagut de ser ateses per ambulàncies, però la resta d'incidents s'han resolt de manera telefònica. El telèfon 112 ha rebut fins a les 9 del vespre 81 trucades relacionades amb aquest eclipsi, i a més els agents rurals han dut a terme 356 actuacions i han interposat 10 denúncies per conducció motoritzada. Les sales de control dels bombers han rebut pocs avisos. Els agents han actuat a Altafulla per fer baixar gent que havia grimpat sobre trens aturats i corrien risc de electrocutar-se. Ha estat una jornada marcada per un augment gradual del volum de trànsit en sentit sud, i de tot plegat el balanç que en fa el Departament d'Interior és que l'episodi s'ha desenvolupat amb pocs incidents destacables.
0: I seguim mirant el cel, però en aquest cas per una altra qüestió, i és que una incidència elèctrica a la torre de control ha aturat l'operativa del Prat. Ha provocat retards en desenes de vols.
12: Sí, la situació ha causat entre 5 i 6 cancel·lacions i ha obligat a fer 10 desviaments en un dia amb 1.124 operacions planificades en un dels dies més moguts de l'any, en plena temporada alta. Fons AENA han detallat que l'aeroport ja està operant al 100% en sortides i també en arribades. Per la seva banda, Ryanair ha demanat explicacions al govern espanyol i a Enaire per la interrupció del servei del control de trànsit aeri, que ha afectat de gairebé 6.000 passatgers de la companyia. L'aerolínia de baix cost ha titllat els fets d'inacceptables.
0: Doncs fins aquí les notícies, els titulars més destacats de l'actualitat barcelonina. Tina, te pregunto també, què tal ahir?
12: Doncs mira, jo ho vaig veure des de Sant Celoni, des d'on visc, vaja, i vam veure ben bé fins la meitat del fenomen, perquè després un núvol allò superdens es va posar just davant i ens va aixafar una mica la guitarra, però bé, l'estona que el vam poder gaudir va ser molt xulo, i també vam veure això, no?, que es feia fosc al nostre voltant, no del tot com heu viscut a les terres d'allà baix del sud, però bé, va estar bé.
0: Molt bé, i en definitiva és el que comentàvem i hem comentat sempre, no?, que mira, encara que hi hagi el núvol, no acabes de veure'l bé, bueno, l'experiència, si es comparteix, no?, també és una experiència.
12: Exacte.
0: Ai, Tina, molt bé, me n'alegro. Doncs escolta, Tina Forés, des de Cugat, moltes gràcies, una abraçada.
12: A tu, Núria, que vagi bé.
0: I el proper apunt el fem a Girona, una mica en relació amb això que ens explicava la Tina. Comarques de Girona que van viure l'eclipsi entre emocionats, però també amb els núvols fent la guitza. Pau Villafañe, bon dia.
16: Molt bon dia, Núria.
0: Què tal?
16: Doncs sí, la veritat és que, bueno, a la ciutat de Girona, entre la muralla i el barri de Montjuïc van ser els dos punts més concorreguts, amb diferent sort, perquè mentre a la muralla, per exemple, els núvols van espatllar les vistes, a Montjuïc ho van poder veure una mica millor. Si a Girona ciutat els núvols van repartir una mica sort, a Llagostera, que vam comentar que hi havia una trobada, es va superar totes les previsions, i és que un miler de persones es van aplegar per seguir el fenomen i l'Ajuntament ho va qualificar d'èxit de convocatòria. Uns quilòmetres més al nord, al Pla de l'Estany, a Banyoles, també va començar la tarda amb la mirada posada tant al sol com als núvols, i poc abans de l'inici semblava que una nuvolada amenaçava d'esgarrar l'experiència, però finalment la meteorologia va jugar a favor. Escoltem a Francesc Porta, que era un dels assistents a l'Estany de Banyoles.
17: Sí, a veure, som de Banyoles i sí que vam mirar a través de, diguéssim, els canals oficials on era el millor lloc per veure l'eclipsi. Hem anat, la meva dona i jo, primer a dalt al Puig de Sant Martirià, que teòricament era un dels espais on es veia millor, però després els meus sogres han vingut aquí a l'Estany i han dit que es veia perfecte i han dit, doncs, baixem, i la veritat és que l'hem vist superbé, superbé.
16: La mateixa batalla amb els núvols es va repetir més al sud, en aquest cas a la Selva, a Sils, on els centenars de persones concentrades van arribar a pensar que es quedarien sense veure res, i just quan havia de començar el fenomen, però el cel va donar una primera treva i la gent va poder veure com la lluna començava a cobrir el sol. Finalment els núvols, però, van també tapar el gran moment.
0: Déu-n'hi-do, és com una retransmissió el que ens has fet de com avançava el núvol, com avançava la lluna, a veure qui avançava més, quin patir. Va, que canviem de tema, totalment passen altres apunts d'actualitat, evidentment, com per exemple el tema de que Justícia investiga uns interns del Puig de les Basses per un accés no autoritzat a documentació de la presó.
16: Segons va informar el departament en un comunicat, els presumptes responsables són interns de la presó que ja han estat identificats i que van aconseguir accedir a documents ubicats en unitats de xarxa. Justícia assevera, però, que no van entrar als sistemes d'informació penitenciaris crítics ni l'incident ha afectat el funcionament dels serveis.
0: I també sapigueu que la ciutat de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre. Vol evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes.
16: L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha explicat a l'escena que també preveuen fer feina de conscienciació amb els comerços, sobretot amb aquells que venen menjar per emportar o fan venda directa per millorar la gestió dels residus que generen. De la mà dels locals, el consistori aspira a evitar que veïns i visitants llancin els envasos de menjar i begudes a les papereres i que ho puguin fer, per exemple, a cubells dels mateixos comerços.
0: Doncs moltes gràcies també per l'actualitat gironina. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada forta. Tu bé? Ahir bé?
16: Sí, amb els núvols també que van fer força,
0: sí,
16: la guitza.
0: Allò que ens explicaves, sí, sí, sí, a la primera notícia, no? És com a
16: correcte, va repartir sort una mica també.
0: Molt bé. Pau, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
16: A reveure.
0: El que fem és tancar la ronda d'actualitat i encetar la primera entrevista de la jornada.

0: Doncs la primera entrevista serveix per fer una mica valoració i tancament també de l'eclipsi, i és que n'hem parlat per activa i per passiva des de molts aspectes, no només científics, que són la majoria d'aspectes amb què hem trucat, des del punt de vista que hem tractat l'eclipsi, sinó també fins i tot d'altres més, no ho sé, més de sensacions, no, potser no tan quantificables. Ahir, l'eclipsi va mobilitzar milers de persones, un gran fenomen que avui volem explicar des del punt de vista psicològic, les sensacions, però posant-hi etiquetes, nom i cognoms. Però per fer-nos una idea, ja hem escoltat alguns talls, algunes primeres impressions just del moment en què la lluna començava a enretirar-se. N'escoltem algunes altres. Són veus d'emocions, de sensacions que hem recollit d'arreu de Catalunya.
1: A la gent de les Terres de l'Ebre, que heu preparat un espectacle magnífic per tothom. Moltíssimes gràcies.
2: En plan, no ho havíem vist mai, ha sigut impressionant.
3: I és molt bonic veure com se fa de nit i de cop se torna a sortir de dia.
4: I tota la gent aplaudint i totalment emocionat. Sí, és molt xulo.
2: Increïble.
5: Doncs mira, venim de Barcelona, hem vingut expressament per veure això, hem fet nit aquí i bé, hem estat fent una volta pel poble, hem conegut a gent d'aquí, molt simpàtics, fantàstics, i hem vist una cosa impressionant que no es tornarà a repetir a la vida, que ens hem emocionat moltíssim i serà Santa Bàrbara al cor per tota la vida.
6: Estat una mica tot plegat, perquè les ulleres, plorar, veure el sol, el moment de la totalitat una mica complicat, però molt xulo, la veritat és que molt bonic, molt bonic.
7: Molt... De Vic, ell és d'Alemanya, hem vingut aquí a veure l'eclipsi. Ha estat espectacular amb les muntanyes, just aquí entre com els arbres. S'ha combinat després amb posta de sol, ha estat maquíssim, hem portat el gos i tot aquí a veure.
0: Doncs ara el que volem fer és posar una mica de... Vaja, assentar, posar etiquetes, com dèiem, buscar una perspectiva més acadèmica a totes aquestes sensacions i emocions que vam tenir ahir a la nit. Va, que qui ens en pot donar claus és la companya Anna Plaza, d'Ona la Torre. Anna, bon dia.
8: Bon dia.
0: Bon dia. Necessitaríem algun expert en psicologia, crec jo.
8: Doncs sí.
0: El tenim? Vinga.
8: El tenim. És el professor Urbano Lorenzo, que és catedràtic de la Facultat de Psicologia de la URB, i ens acompanya via telefònica, perquè avui sí que fem una connexió camp tarragonina total. Bueno, ell ja està més avall, però està a Terres de l'Ebre, està a la Terra Alta, a la Fatarella. És l'Urbano Lorenzo. Bon dia, professor.
9: Hola, bon dia.
0: Escolteu, primer us he de preguntar tots dos com ho vau viure ahir, no? Jo crec que Anna, i que encara no ho hem pogut comentar, i Urbano, el primer seria això. Quines sensacions vau tenir ahir?
8: Qui parla primer?
9: La veritat és
8: que parli ell, que és l'expert, i a més, això no ho hem dit, és professor de psicologia, però és un apassionat de l'astronomia i en sap moltíssim.
9: Moltes gràcies, la veritat és que ho vam viure amb molta intensitat. Portàvem un any preparant-ho, perquè ja feia un any que havíem triat el puesto i vam ubicar que era un bon lloc per poder viure, no només veure, viure realment. I és molt difícil trobar les paraules a les persones que hi parlaven, no? Sentia el que estaven dient. I és difícil posar paraules a una experiència que et sorprèn, que per molt que t'hagis documentant, te sorprèn per la seva bellesa, per la seva singularitat, per la sensació de grup que generen. Nosaltres vam viure aquí a la Fatarella, al final érem algo més de 1.000 persones allà reunits, més molta gent escampada al voltant del poble, i la veritat és que és una situació de sensació de grup, no? d'estar compartint una experiència que és única.
8: N'havia vist alguna abans, professor?
9: La veritat és que no havia aconseguit veure cap, era el primer que veia, i per molt que t'hagis documentat, que hagis vist imatges, que hagis vist 20.000 coses, no hi ha manera de preparar-te realment per l'experiència que acabes presenciant.
8: Mm-hmm. Per què creu que generen aquesta fascinació? De fet, s'ha creat un, no sé gairebé com dir-ho aquests dies, no? Però havíem anat creant una expectativa tan alta que no sé, evidentment, si s'arriba a complir aquesta expectativa tan alta. O hi pot haver moments de decepció, m'ho imaginava diferent.
9: La veritat és que jo m'ho imaginava diferent, però això no vol dir que me sentís decepcionat, perquè diguem-ne que tu mires des d'un punt de vista més acadèmic, més la descripció, com passarà, com se viu, com s'explica, etc. Però arribat al moment, te trobes que no acaba, que és difícil. Una imatge no pot resumir l'experiència, i una explicació és difícil com ho vius. I la qüestió és que hi havia una mica aquest risc. Jo també estava ja dirigint tota aquesta observació i patia una mica, dic, a veure si ara pues això serà un obrir i tancar, on simplement s'apaga el llum i s'encén i ja hem acabat. I s'ha quedat tot mirant-se els uns als altres com dient, ostres, això era tot, ja està. I tot el contrari, no? Tot i que l'expectativa era molt alta, jo el vaig veure ja, ho vaig viure personalment, però també les persones que m'envoltaven, que no va quedar ningú decepcionat. Per tant, jo crec que molt bé en aquest sentit de que hem aconseguit generar expectativa i, a més, almenys els que ho han pogut veure, sento aquesta persona que deia que el núvol no li va deixar veure, doncs la veritat és que va ser un gran espectacle.
8: Jo tinc curiositat per saber si hi ha estudis que analitzin l'impacte emocional que té un fenomen d'aquestes característiques.
9: Doncs hi ha alguns estudis que s'estan començant a fer, no són molt habituals, no hi ha molt en la literatura perquè és relativament recent. L'interès se va despertar amb aquests tres eclipses que va haver als Estats Units, que van atravessant tot el país horitzontal en molt poc temps. El van veure milions de persones, i el fet de veure que hi ha un tipus de reacció, una emoció que els americans li han dit l'emoció guau, que nosaltres també vam sentir guau, sí, molts, i nosaltres li hem dit una emoció d'admiració profunda, al veure tanta gent és quan hi ha hagut aquests estudis en el que s'estan mirant a veure com afecta o quina és la raó, no?, d'aquesta admiració.
8: Ara tenim aquesta sensació guau, professor, però jo el primer que vaig pensar, a mi la imatge em va fascinar, però també li vaig trobar un punt d'irreal i gairebé terrorífic. I vaig pensar en la gent segles enrere que no havien sentit a parlar mai d'un eclipsi, perquè nosaltres hem rebut informació per totes bandes, i en sé que es trobaven amb una imatge així. Clar, devia ser, no sé si la paraula és terrorífic, però sí molt impressionant.
9: Sí, sens dubte, i no cal tirar tant anys enrere per trobar-ne aquests registres. Jo ara que he estat voltant una miqueta tota aquesta zona de per aquí explicant l'eclipse, he trobat persones que encara tenen registres orals de l'avi o de l'àvia que va viure l'eclipse del 1905, i és molt interessant que, tot i que el diari espanyol de l'època va publicar un article explicant-ho demà, veurem això amb aquestes hores, etc., molt, molt detallat. De totes maneres, a moltes persones, molts països, els va agafar completament per sorpresa treballant al camp. Del perelló m'explicava una persona com el seu avi explicava que sent crió pues, havia anat aquell dia a treballar amb el seu avi, amb el seu propi avi, durant el dia, i després de dinar se m'han posat a dormir i al moment li desperta l'avi, corre, que ens hem dormit tota la nit, després tota la tarda, i s'ha arribat a fer de nit i a casa deuen estar molt preocupats perquè ens hem dormit tota la nit. En realitat se van dormir potser un minut o dos. Els va sorprendre completament l'eclipse. Per tant, fins i tot no cal anar-hi molt enrere per arribar, per trobar aquestes reaccions de sorpresa.
0: Nois, ho hem de deixar aquí, que no tenim més temps. Anna, ja veig que tu ho vas viure de manera terrorífica, pel que dius.
8: No, terrorífic no, però sí que vaig pensar en... Jo sé que està passant, però si no saps què està passant, és una imatge molt potent, molt irreal.
9: Sí, és molt irreal, sí.
0: Bueno, donaria molt més de què parlar, perquè, en fi, les sensacions hi va haver moltes, i suposo que no ho va viure igual qui va estar envoltat en un lloc així descampat, que n'hi havia molts habilitats ahir per tot Catalunya, no?, en un polígon, un lloc descampat, amb milers de persones al voltant, i ho va viure com una festa, que qui ho va viure des del capdamunt d'una muntanya, una mica més aïllat i amb més tranquil·litat, no?, i això, bueno, sensacions diferents. Apairo, no, ara? Apairo.
9: Apairo, sí, apairo.
0: Molt bé, ja esperàvem.
9: Molt bé, moltes gràcies. A veure quan podem veure el proper.
0: A veure, jo crec que aviat, perquè com dèiem, Anna, n'hi ha cada dos per tres d'eclipsis. Urbano Lorenzo, professor del Departament de Psicologia de la URB, gràcies per acompanyar-nos.
9: Gràcies a vosaltres. Una salutació des d'aquí, des de la Fatarella.
0: I amb l'Anna ho comentàvem, no?, que aquest perquè ens ha tocat a nosaltres, però d'eclipsis n'hi ha cada any.
8: Home, l'any que ve n'hi haurà un altre, però aquest haurem de viatjar. A mi m'han entrat ganes, eh?
0: L'any
8: que ve hem d'anar al sud del tot de la península, Cadis, Gibraltar, Màlaga, una part de Màlaga, i si no, ens n'anem al Marroc, Algèria, Egipte, que es veurà de meravella.
0: I
8: serà més llarg.
0: I anem o què?
8: Jo m'ho estic començant a plantejar molt seriosament.
0: M'ho dius i res a res, va. Vinga, va, però ens hem de posar amb temps, perquè ja veus que quan has de viatjar vas de planificar bé, això.
8: Sí.
0: Doncs vinga, Anna, planificar les properes vacances. Anna Plata, adéu, des d'Anna La Torre, gràcies.
8: Una abraçada, adéu.
0: Nosaltres seguim endavant i el que fem és donar pas al proper contingut de programa. Bocins de Cultura, aquest espai que ens porten des de la nova ràdio de Reus per parlar de cultura popular. Quins són els elements que sobresurten en una festa major? I ho dic aquí, només això, els elements que sobresurten en una festa major, ja sabeu de què parlem, no? Ens ho explica el David Fernández.
10: Obert per vacances.

0: Quan pensem en una festa major catalana, hi ha una imatge que difícilment passa desapercebuda. Carrers plens de música, gent ballant i, per sobre dels nostres caps, els gegants. Aquestes figures formen part de l'imaginari festiu de Catalunya des de fa segles. Però d'on venen? Com han arribat fins als nostres dies? Gerard Puget és estudiós d'imatgeria festiva.
1: L'origen dels gegants el trobem amb les processions de Corpus, que més o menys es remunten cap al segle XIV, i el seu origen rau en les representacions bíbliques de diversos episodis, com per exemple el de David i Goliat, la batalla que va haver entre David i Goliat. També un altre gegant que tenim en aquestes representacions festives bíbliques seria Sant Cristòfor. Segurament era una persona amb xanques, amb vestidures i amb indumentària ben llarga, que amaguessin aquestes xanques. Eren representacions molt, molt, molt importants, perquè realment l'oci que hi havia en aquell moment era molt poc i qualsevol cosa que es feia al carrer cridava l'atenció de molta gent. La primera referència d'un gegant a Catalunya és de l'any 1424 a Barcelona. Sabem que era el gegant de la ciutat, tampoc no sabem ben bé com era, perquè no ens ha arribat cap descripció, no, l'únic que ens han arribat són gravats, però són molt més tardans. Aquestes processons de Corpus, amb el pas del temps, es van anar sofisticant i cada vegada els gegants deixen de ser tan bíblics i passen a representar reis o persones referents en aquell territori en aquell moment. Llavors, en aquest moment és quan apareix la figura de la geganta, molt més tardanament que la figura del gegant, perquè no tenim cap representació bíblica d'una geganta. La representació d'aquestes figures cada vegada va canviant fins que arriba als nostres dies i veiem que es poden fer gegants de tot tipus, vull dir que es pot representar els gegants que fa 300 anys que tenim documentat o fins i tot col·lectius que tenen alguna persona de referència molt més actual, molt més contemporània i que els hi ve de gust fer un gegant i que per participar a les seves festes fan el seu gegant.
0: Amb l'arribada de la democràcia, la cultura popular catalana va viure una important recuperació.
1: L'any 82 hi va haver tres fets que van marcar aquestes manifestacions de voler recuperar la cultura catalana i les seves manifestacions, que havien tingut tanta repressió durant tant de temps. Es va fer el primer Congrés de Cultura Catalana, la inauguració dels Mundials. En aquell moment es van trobar, crec que van ser unes 30 colles, i també un altre fet diferencial va ser la primera trobada de gegants internacional a Matadepera.
0: No tots els gegants són iguals. Al llarg del temps han anat evolucionant i adoptant formes i característiques diverses.
1: Hi ha els gegants històrics, aquests que ja tenim referències antigues que s'han mantingut o que s'han recuperat, els gegants centenaris, llavors també hi ha gegants que no són tan històrics o que són de factura més moderna o que estan basats també en gegants que havien existit, i després gegants que representen això, parts més petites, no? O barris o carrers, llavors també hi ha gegants particulars, persones que li agraden tant els gegants, fan una colla i que poden tenir una vida tan o més activa que uns institucionals. I també per tipologia també els gegants manotes, que són aquests més pensats com animació, que interactuen molt més amb el públic, tenen les mans d'espuma i el donar toms doncs reparteixen llenya. Els paradigmàtics serien els del Carnaval de Solsona, la família Boja. Hi ha comparses de gegants grans que representen diverses cultures. Jo sóc de Reus i, per tant, reivindico els gegants de Reus, que representen que Reus és ciutat d'acollida, és ciutat d'exportació, d'importació, i que, en aquest sentit, els gegants de Reus representen aquestes diverses parts del món. Com a comparses grosses, de més de 10 gegants, també podríem destacar els de Lleida. A Lleida també representen diverses parts del món i també van capitanejats pels gegants romans, que són els històrics, els centenaris. Llavors, també pensant en gegants històrics i prou singulars, podríem pensar en gegantons, ens n'han arribat molt pocs, però que tenim la sort de que a les comarques de Tarragona en tenim dos que encara són prou vius, que és el Negrito de Tarragona i el Lladrafaves de Valls. També com a famílies, també m'agradaria destacar els gegants de Mataró, la família Robafaves, vull dir que també és un grup prou singular perquè sempre van tots quatre, actuen molt poc fora de la seva població. Llavors, com a gegants que no surten de les seves poblacions, jo crec que podríem destacar els Bolot, també a Solsona, la comparsa dels gegants de Solsona, lligat també amb els gegants del Carnaval, que són la paròdia dels gegants institucionals. Aquests sí que surten més, són gegants manotes, i els de Berga.
0: de Barcelona a les comarques gironines, del Camp de Tarragona a Ponent, els gegants han esdevingut molt més que unes figures que surten per festa major. Són patrimoni, memòria i identitat, però també són una tradició viva que continua evolucionant.
2: És el podcast de Cultura Popular, ja ho sabeu, els elements que sobresurten més de la festa, els gegants. Ens ha portat una setmana més la nova ràdio de Reus amb el David Fernández. Vinga, que passem a escoltar música també molt festiva. Jo crec que no hi ha festa major que no hagi tingut en algun moment o altre, i moltes vegades de manera repetida, en el programa l'Orquestra Meravella, tal qual. I dic això perquè s'han fet un fa de viatjar com a mínim per tot Catalunya i més enllà, però és que a més ho fa molt de temps que fan aquestes coses, 75 anys. Celebrem l'aniversari dels 75 anys de l'Orquestra Meravella, doncs a casa seva, a Girona. Tornem a saludar el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
2: I ho celebrem en forma de llibre.
3: Així és, i és que el grup Gavarres, l'editorial, ha creat un llibre sobre els 75 anys de l'Orquestra de Caldes de Malavella. El signa, en aquest cas, avui el nostre convidat, l'Antoni Masbou, que és músic, compositor i una de les figures més rellevants de la música popular catalana de les últimes dècades. Ha estat, sense anar més lluny, director de les orquestres Caravana, Marina, també la Meravella i la Salvatana, i és autor de més de 100 composicions enregistrades i, així com anècdota, també va escriure l'himne oficial de l'Espanyol.
2: Déu-n'hi-do.
3: Molt bon dia, Antoni.
4: Hola, bon dia.
2: Quin currículum.
3: Veus? A veure, Antoni, et volia preguntar, així per començar, coincidint amb aquest 75è aniversari, com va sorgir una mica la idea del llibre i com ha estat una mica el procés també per donar-li forma?
4: Va ser idea, de fet, de la mateixa orquestra. Es va posar en contacte amb l'Ajuntament de Caldes i amb l'editorial Gavarres, i varen decidir fer el llibre. Aleshores me'l van encomanant a mi perquè varen considerar que jo no sóc escriptor, ni molt menys sóc músic, però conec molt bé l'orquestra des dels seus principis i perquè he estat allà, i per això em van encarregant a mi la qüestió.
3: Antoni, a més, el llibre no es planteja només com un relat cronològic d'aquests 75 anys de l'orquestra, sinó també en parla molt del fenomen Meravella. Què vol dir exactament això?
4: Aquesta era l'intenció, sí, perquè el que és la història de l'orquestra, la cronologia, ja havia estat escrita, i molt ben escrita, per cert, per un company meu, i per tant ja havíem d'anar per un altre costat. I a mi m'interessava analitzar el fenomen Meravella, el perquè el nom de la Meravella s'ha convertit en alguna cosa més que identificador d'una formació musical, ja que la gent el té pràcticament, considera la Meravella com llegendària, i és això el que he intentat esbrinar i explicar en el llibre.
3: En aquest cas estem parlant de tres quarts de segle d'història. Com ha canviat una mica l'orquestra des d'aquell 1951 a Caldes fins a dia d'avui?
4: L'orquestra ha anat canviant com han canviat les altres orquestres i com ha canviat el món, de fet, en general. S'ha hagut d'adaptar als nous temps. Hi ha hagut canvis profuns, com serien, per exemple, el de la convivència dels músics. Abans els músics convivíem més entre nosaltres que amb les mateixes famílies. Això amb el tema dels muntadors, deixar de viatjar amb l'autocar, la millora de les carreteres i tot plegat, s'ha acabat, i ara doncs els músics tornen molt més a casa seva. Aquest és un dels aspectes que ha canviat. També ha canviat l'aspecte de l'escenari. Abans doncs simplement amb les pancartes en feien prou i un modest equip de so, i ara tot això doncs té un altre volum. Han canviat molts aspectes, efectivament.
3: Antoni, en el llibre es parla de les claus de l'èxit de la Meravella, que, i se n'anomenen en aquest cas sobretot tres, que serien l'excel·lència musical, la innovació i la complicitat amb el públic. D'aquestes tres, no sé si n'hi ha alguna que consideri més rellevant que una altra.
4: A mi m'agradaria que fos l'excel·lència musical, però no sé exactament si és així, vull dir, perquè les coses canvien i avui en dia doncs el tocar bé no té la importància que tenia quan va començar l'Orquestra Meravella. La gent es fixa doncs amb aspectes doncs com ara l'escenografia, la posada en escena, aquestes coses, i amb aquest aspecte també ha canviat tot molt. Jo voldria pensar que encara la qualitat musical és el primer.
3: Antoni, en aquest cas també en aquest llibre de l'editorial Grup Gavarres també es parla de la trajectòria de la Meravella a nivell internacional, traspassant fronteres, perquè algú que no n'hagi sentit parlar gaire, fins on ha arribat aquesta orquestra?
4: Aquesta orquestra ha arribat, mira, imagina't, fins a la Sibèria, quasi bé res. Va començar com el Rosselló, pràcticament amb la... fent frontera amb casa nostra, però en allà hi viatjaven totes les orquestes d'aquí. No, això no tenia gaire de particular. Però la Meravella no es va conformar amb això i va continuar expandint-se per Europa, per Alemanya, sobretot Suïssa, Àustria, i ja et dic, fins que va arribar a les repúbliques socialistes soviètiques d'aquella hora, que precisament l'accés estava molt restringit.
3: Antoni, al llarg de 75 anys, com hem dit, aquesta Orquestra Meravella ha tingut molts èxits en molts moments de lluentor, però suposo que també n'ha tingut de crisi o de moments de dificultats.
4: Hi ha hagut moments difícils, efectivament, sobretot doncs, quan la mort d'en Ferrer, del director que l'havia creat, i també quan amb un accident desgraciat de carretera van faltar tres músics, que eren els tres puntals o dels tres puntals principals que hi havia a l'orquestra. Sortosament aquestes dificultats es van poder vèncer i l'orquestra ha tirat endavant fins a aquests 75 anys i esperem que siguin molts més.
3: Parlant de l'Orquestra Meravella com una de les orquestres referents en aquest cas del sector cultural, creu que hi ha relleu en aquest cas per que els següents anys, les següents generacions, doncs, pugui tenir continuïtat aquesta Orquestra Meravella com tantes altres?
4: Jo diria que sí. Quan s'han superat els problemes que ha superat la Meravella, d'alguna manera, doncs, ens vacunem els músics, i això serveix per d'escola per afrontar nous reptes que segurament hi seran. El pitjor dels reptes que han tingut les orquestres doncs ha estat el canvi d'hàbits del públic degut a que, bueno, l'aparició d'internet doncs que ha fet que els discos pràcticament desapareguessin, això ha fet mal a les orquestres, i ara veurem el que passa amb la intel·ligència artificial. Esperem que hi sapiguem fer front i esperem que hi hagi algun tipus de regulació que ens protegeixi una mica els músics davant de tot això.
2: I també un dels reptes, per anar tancant, un dels reptes també és el repertori, que cada vegada no sé si s'ha d'adaptar més la música, perquè és música molt preparada per escoltar per ràdio, per escoltar per auriculars, no, per plataformes digitals, molt d'estudi, música d'estudi, i passar-la al directe és tot un repte.
3: A veure si l'Antoni, no sé si t'ha pogut sentir.
2: Potser no m'ha sentit, pobre.
3: A veure, no, Antoni, que deia la Núria el tema de les plataformes, de poder passar totes aquestes plataformes que hi ha ara mateix amb les cançons, bueno, al directe, si això suposa un repte també. El repertori, sí.
4: Evidentment, vull dir, la vida dels músics ha canviat com una mitja amb l'aparició d'internet, i això s'està arreglant, perquè ara llavors ja... Ja sí, en lloc dels discos doncs es pengen les cançons i tot plegat, però ara ja dic, el que fa por és la intel·ligència artificial, que d'alguna manera sembla que no es mengi la intel·ligència natural, saps? I la interpretació dels músics deixi de tenir valor, igual que la creació de cançons i aquestes coses. Aquest és el repte que tenim ara mateix.
3: Doncs aquest és el repte que té la música, les orquestres, i no és exempta en aquest cas la Meravella. Antoni Mas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i per compartir amb nosaltres aquest viatge de 75 anys al costat de la Meravella, com dèiem, un llibre de l'editorial Grup Gavarres que ens repassa tota aquesta història i que podeu trobar a les llibreries.
4: Gràcies a vosaltres per interessar-vos per la música, que ens fa molta falta en el sector actualment.
2: Molt bé. I gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM, per aquesta entrevista meravellosa. Gràcies, Pau.
3: Gràcies, Núria.
2: Nosaltres ara anem tancant l'hora. Falta 3 minutets per arribar a les 10 del matí. Una breu pausa, ens actualitzem i després més obert per vacances.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Uau! Quina furgoneta!
4: L'he llogat a Iberfurgo.
3: Està com nova, ni sembla de lloguer.
1: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 13 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, la ràdio que ens uneix.
8: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. En mobilitat, a hores d'ara, situació tranquil·la a les carreteres, amb només afectacions a l'AP7 a Tarragona, on hi ha un carril tallat per la retirada d'un vehicle. A banda, també afectacions encara per obres a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat. I l'IPC a Catalunya ha pujat

0: ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que el juny i el nivell més alt des del maig d'ara fa 2 anys. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. La trobada servirà per fixar la data i l'ordre del dia de la conferència que el Ministeri preveu celebrar l'última setmana d'agost. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. El SEMAT és 37 persones, dues de les quals han necessitat, volíem dir, ambulància, i el 112 ha rebut 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A més, també un veí del Col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans precisament de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. I a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat també a un centre mèdic. I un accident entre un cotxe i un tramvia ha deixat dues persones ferides menys greus a Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat. El xoc es va produir ahir al vespre a la rambla de Gaspar Modolell, que va provocar que el tramvia descarrilés. Els dos ocupants del turisme, un home i una dona, van quedar atrapats a l'interior del vehicle i van haver de ser rescatats pels bombers i posteriorment van ser traslladats a l'Hospital Moisès Broggi. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant hores d'ara sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc es va declarar ahir a la tarda, cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal.
1: Notícies en xarxa.

0: No l'hem sentit mai, aquesta cançó dels Stay Homes. Mira que són nous, no ho sé, no em sona de res aquesta cançó. Aina Barbany, bon dia. Aina Barbany, des de Cardedeu. Contactem amb l'Aina des de Cardedeu. Ara sí que ens ha de portar una mica el repàs i el resum del que diuen els oients parlant de la platja. Aina, bon dia. A veure si et podem
1: saludar. Bon dia.
0: Hola, hola. Nena, ens hem fet un fart de sentir aquesta cançó, que mira que és xula, eh?
1: Sí,
0: però
1: sí, sí.
0: Però ha sonat, sona cada estiu des que la van treure.
1: És molt xula, és sí. I no cansa. Bueno, almenys a mi la podria seguir escoltant i no...
0: Sí, sí, s'enganxa, no cansa, sí, sí, ho té tot. I ens ve perfecte per al tema del dia, que ara ja hem deixat enrere el tema d'Eclipsi i la pregunta, el tema del dia que fèiem avui, Aina, recorda'ns.
1: Doncs és, quin tipus de platja us agrada? Sorra fina, pedres... Bueno, al final és un debat,
0: roques,
1: no?
0: Roques directament, no? Allò,
1: sí,
0: sense
1: roques.
0: Sense platja, directe al mar, molt bé.
1: Exacte.
0: Tu tens clar? Si t'ho pregunto, tu tens clar?
1: Mira, no t'ho sabria dir, perquè m'agraden molt les típiques platges paradisíaques, saps? Així com sorra fina, mar turquesa...
0: Clar.
1: Però a la zona on jo estiuejo, que és a Llançà, hi ha molta platja amb roques, bueno, amb roques, amb pedres i tal, llavors m'agrada molt.
0: Clar,
1: també.
0: Perquè si ho has viscut té aquest punt ja sentimental, no? Si sempre estiuejes allí, com que ja
1: sí.
0: És
1: i
0: casa.
1: A més, que la sorra se t'enganxi, això a vegades fa una mica de ràbia. I hi ha molts dels comentaris que hem rebut fins al moment que parlen precisament d'això. Si us sembla, anem a escoltar el primer, que és el de la Dolors d'Arbúcies.
2: Per descomptat, de sorra fina.
0: Toma ja.
1: Ah.
2: Encara que és una mica pesadeta perquè tens feina a treure-te-la, però pedres fan mal als peus.
1: Bueno.
2: Jo, senzillament...

0: simplement vull sorra fina, encara que després m'hagi de dutxar dues o tres vegades abans que les pedres, que poden fer mal als peus. Vinc.
1: Sí, sí, sí, és així. Vull dir, la comoditat la tens més amb la sorra, al final.
2: És un punt de vista, sí, però sí que és veritat que després la casa te queda, perquè no acabes de treure mai la sorra. O sigui,
1: no.
2: Si tu seus en un lloc, aquell, al sofà, allò tindrà sorra 3 dies,
1: sí.
2: O al terra ja aniràs fent cric, cric, cric, cric, cric.
1: Sí, et pots desitjar que segueix apareixent sorra de tot arreu.
2: Si
1: et
2: pots muntar a la platja, al final de l'estiu tu pots muntar a la platja a casa de tota la sorra,
1: sí.
2: Que se n'ha portat.
1: Literalment sí.
2: Sí, senyora,
1: és a dir,
2: sí. Bueno.
1: Pot passar, però bueno.
2: Què més, què més?
1: Tenim també la Maria, que ens diu això.
3: Bon dia, obert per vacances. A veure, jo sé que després costa molt de netejar tot això, però prefereixo mil vegades més la sorra fina. Després és una marranada, correcte. Però és que és que allò d'anar amb pedres, és que no pots ni caminar, és horrible. 100% sorra fina.
1: Sí. Bé, aprofito, faig un petit incís.
2: Sí.
1: La Maria no ens ha fet actualització, però us la puc fer jo, perquè
2: sisplau, sí.
1: A mi m'ha arribat informació i sé que va arribar a Santiago amb el seu fill i que ara l'únic que es queixa és que li fa molt mal als peus. Però més enllà d'això...
2: Mira, Maria, doncs jo crec que caminar per la sorra, per la platja de sorra,
1: mira,
2: diuen que va molt bé, per acabar
1: això.
2: De posar el peu allò a to.
1: Sí, clar, sí, sí, és
2: clar,
1: veritat.
2: O un bon massatget, també estaria bé. Mira, escolta't després l'entrevista que farà el Manel de Premià, que avui parla de fisioteràpia.
1: Sí.
2: Doncs vinga, també.
1: Doncs mira, ho tindrem en compte, sí, sí.
2: Així guanya dos sorra fina contra, de moment, cap roca i cap pedra, eh?
1: Sí, a veure, tenim ara a la Inés de Sant Auge, que ens diu això.
4: Bon dia, doncs mira, en el meu cas jo prefereixo sorra fina, més que res per la comoditat. Sí que és veritat que la sorra fina pues, té els desavantatges de que quan estàs mullat se t'enganxa la sorra i tal, però jo personalment ho prefereixo mil vegades més que la platja de pedres, més que res perquè fan més mal, encara que siguin les petitones, són com més incòmodes.
2: Sí,
4: i per mi sempre intento, de fet és una cosa que m'hi fixo molt quan vaig a la platja, fixar-me en que sigui de sorra fina i no de pedres, perquè per comoditat la prefereixo mil vegades.
1: Sí,
2: sí. Bé, hi ha consens, és que no cal dir res més. Sí que és veritat que són xules les pedres de la platja, no? Però a vegades...
1: Sí, molt, molt xules.
2: Són molt boniques. I també quan camines per pedres passa allò de que com que les pedres et van toncant diferents punts dels peus, vas fent ai, ui, ai.
1: Clar.
2: Perquè saps, tens una reflexoteràpia instantània.
1: I tant. Sí, sí. En el teu cas, Núria, prefereixes també sorra fina?
2: Sí, però és que a més jo tinc un avantatge que no m'importa gens la sorra, no em molesta gens, ni la sorra ni l'aigua, saps? Que quan, hi ha gent que quan es banya després de seguida s'ha d'esbandir perquè l'aigua salada li molesta. A mi m'encanta anar tot el dia allò amb la sensació de la salabró al cos,
1: sí.
2: I a la pell i la sorra no em molesta, no em molesta gens. No.
1: Que bé,
2: sí.
1: Que bé, això és una sort, eh?
2: Sí. Us dono un consell per a aquells que us molesti la sorra, especialment als peus, polvos talco.
1: Mira.
2: Sí, perquè llavors te'n tires i llavors surten, se'n van els polvos talco i la sorra tot junt. Va ser super ràpid.
1: No l'havia escoltat aquest,
2: pues, veus? Pues ja ho sabeu.
1: Me l'anoto per l'estiu.
2: Molt bé. Clar, i si tu vas amb una platja de pedres, de sorra, ai, de sorra, de roques,
1: sí,
2: com t'ho fas per prendre el sol?
1: Mira, és una cosa, això sí que és horrible. Ho confesso que és horrorós. Vull dir, intento col·locar la tovallola, però és cert que un cop t'estires... Sí, dius, vale, has d'anar buscant la posició i llavors, clar, no et pots moure i és com... No, és molt incòmode.
2: Clar.
1: O sigui, podríem dir que sí, que guanya la sorra fina, encara que sigui molt molesta.
2: Però mira, escolta, anar a la tarda, a la fresqueta, a seure en una roca i veure el mar des de la roca com trenca,
1: i
2: això
1: tant.
2: Mola molt també, eh?
1: Sí. O sigui, això dona vida.
2: Tota la platja està molt bé.
1: Sí, sí.
2: Ai, no, doncs vinga, si ens arriben més comentaris els expliquem abans de tancar programa, d'acord?
1: Perfecte, Núria, aquí estarem.
2: Escolta, i tingueu en compte que tenim molts pros de la sorra fina, a veure si algú que li encanti la platja de pedres o de roques directament, sisplau, digueu-nos-ho, que així fem una mica el contrapès.
1: Això,
2: vinga.
1: Això.
2: Gràcies, Aina, fins ara.
1: A vosaltres, fins ara.
2: Per si voleu encara algun punt més, per acabar de decidir, mira, avui li hem demanat que ens porti un reportatge sobre això, sobre els tipus de platges que tenim, a la nostra companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta, això ens explica.

0: Arribar a la platja, plantar el parasol, estendre la tovallola i fer el teu primer bany de l'estiu. Per la majoria de nosaltres, la costa és sinònim perfecte de vacances i desconnexió. Però ens hem aturat mai a pensar sobre quin ecosistema estem caminant realment. La platja no és un simple espai per al nostre gaudi. És la seu d'una biodiversitat molt important, rica, fràgil i moltes vegades invisible, que lluita per sobreviure a la pressió humana, sobretot durant aquests mesos d'estiu. Quan els preguntem als usuaris de les nostres platges què entenen per diversitat litoral, les respostes ens mostren una realitat plena de vida. Peixos que freguen els peus fins a vegetació a les dunes. Escoltem a la Laura Farnós, freqüentadora de la platja llarga de Tarragona, a l'Alejandro Torres o l'Adrián Zurita.
1: El que podem trobar sempre peixets petitons que n'hi ha prop de la costa, algun peix una miqueta més gran, pel que seria per la platja, doncs, n'hi ha gossos que porta la gent, o a vegades també n'hi ha ocells que venen a intentar agafar algun peixet.
2: Dependerá del medio, pero generalmente se ve en la flora, en la fauna, en los peces que se acercan a la costa, los pájaros que vuelan, en las plantas, el alga, las especies invasivas, ahora como las carabelas portuguesas en el norte de España, la costa vasca.
3: En las aguas podemos encontrar diferente fauna marina, diferentes peces, también algunos roedores que acampan por la playa.
0: Aquesta riquesa natural passa moltes vegades desapercebuda. Però com responem als ciutadans quan ens posem al banyador? Quin és aquest nivell de responsabilitat? La neteja i el respecte són les principals preocupacions per a aquests banyistes conscients. Recollir plàstics o respectar la fauna són gestos directes que tenen un impacte immediat, tal com ens indiquen la Judy Fernández i en Marc Comi.
4: Intento quan vaig a la platja fer un acte de responsabilitat i emportar-me una bossa per tirar tota la brossa que fem servir a la platja, o fins i tot portar cendrers per tirar espurnes o recollir tota la brossa que ens trobem allí al racó de la platja on nosaltres ens hi situem quan anem.
5: Quan veus els animals, doncs els deixes, no?, pol·lular per allí, perquè cada vegada que fan és voltar i tot. Sí que és cert que si vols la medusa, doncs t'espantes més i intentes, doncs, potser avisar o no, algun cop de veu per dir, mira, anem amb compte i ja està.
0: Tot això són bones pràctiques que neixen del sentit comú, però què diu la ciència al respecte? Les accions individuals dels banyistes són essencials, però la pressió que suporta la franja litoral durant els mesos d'estiu és enorme. A zones com el litoral tarragoní, la població es multiplica exponencialment i l'impacte sobre aquests espais naturals es fa evident. Així ho explica el biòleg i investigador especialitzat en l'àmbit litoral i contaminació de la Universitat Rovira i Virgili, en Jaume Folch.
6: La pressió que s'exerceix sobre el litoral és molt forta, amb una població que són pràcticament 250.000 persones. Totes aquestes persones, més la població autòctona, tot el que hem de fer ho hem de fer a la platja, que a més tampoc les condicions climàtiques no ajuden a preservar aquests espais naturals, òbviament. I a més tenim una activitat industrial, i a més.
0: Aquesta sobreexplotació i la falta de regulacions tenen conseqüències directes sobre la fauna local. Espècies que abans eren habituals a les nostres platges i roques han anat desapareixent a causa de l'activitat humana.
6: Hi ha un cas molt curiós, que és el cas dels musclos. Fa 15 anys que no n'hi ha. Però per què no hi ha musclos? Perquè els musclos s'agafaven amb un rasclet. I llavors els musclos s'arrencaven. I llavors, com això s'ha fet de manera sistemàtica cada any, tothom venia aquí amb el seu rasclet agafant musclos. Doncs clar, no hi ha musclos perquè se'ls han emportat tots.
0: Davant d'aquest escenari de desglossament, la solució no passa per prohibir l'accés a la costa, sinó aprendre a donar treva al medi marí i regular els usuaris perquè aquest ecosistema es pugui regenerar.
6: Les solucions és protegir. Si tu deixes que el mar faci i tu l'ajudes i deixes que ell mateix amb la seva força regeneri, doncs tens unes enormes possibilitats de que puguem gaudir encara uns bastants anys del que tenim.
0: Deixar en pau l'ecosistema natural és el missatge que hem d'interioritzar totes. La solució no és deixar de gaudir del mar, sinó aprendre a compartir l'espai respectant els seus límits. Per tant, aquest estiu, quan vagis a la platja, s'han de recordar tres regles bàsiques. La primera, que tot el que arriba amb tu ha de tornar amb tu cap a casa. La segona, respectar la fauna i la flora marines sense emportar-te espècies ni alterar el seu entorn. I tres, entendre que la mar no és un recurs infinit, sinó que és un espai viu que necessita del nostre respecte. Perquè la millor petjada que podem deixar a la sorra aquests mesos de calor és precisament no deixar-hi cap rastre.
7: Quins bons consells la Lídia porta a la nostra companya i quina sonoritat marina més xula que ens ha fet portar les vibres de la platja cap aquí, cap als estudis de l'Obert for Vacances. Lídia porta des de Ràdio Ciutat de Tarragona parlant-nos sobre la biodiversitat marina, com respectar les platges siguin de sorra o siguin de pedres i de roques. I després d'aquest reportatge, el que fem és anar a buscar, com fem cada dia en aquesta hora, el Manel Ferrer a Premià. Mireu, comentàvem abans justament amb la companya, amb l'Aina de Cardedeu, no?, que deia és que quan m'estiro a la platja de roques, diu, clar, per prendre el sol ho tinc fatal, diu, perquè acabo com ha fet un quadre, jo me la imagino amb l'esquena torçada i tot plegat, no? I és que l'estiu, no sé, ens cuidem molt, ens cuidem poc, a vegades aprofitem que tenim més temps per fer esport, per cuidar el nostre cos, però a vegades acabem amb situacions una mica forçades i hores de sofà i de relax sense fer res, i això us diguem, situacions forçades, bueno, canvi de ritme, simplement. Què passa amb el nostre cos a nivell muscular? Manel Ferrer, bon dia.
8: Bon dia, doncs
7: però primer
8: avui intentarem
7: que tot
8: resoldre això.
7: Ho resoldrem, però abans deixem que et pregunti, sí, què tal ahir la nit?
8: Oh, va ser espectacular, sí, aquí a Premià de Mar, perquè jo em vaig quedar fent poble, i va ser espectacular, des de l'espigó de la platja i del, sí, port, la gent banyant-se mentre veia aquest eclipsi, va ser una cosa molt peculiar, la gent amb banyador i amb els biquinis i amb les ulleres mirant el sol, o sigui, va estar una escena molt maca. Sí, sí, sí,
7: ai,
8: sí, sí, sí, va ser molt maco, va ser molt,
7: bé,
8: molt maco.
7: Molta,
8: sí,
7: gent,
8: sí,
7: però, no?
8: Sí, sí.
7: Una mica
8: moltíssima
7: molta
8: gent. De fet, l'Ajuntament en aquest cas no va organitzar cap acte concret per poder-ho seguir, per tant la gent anava una mica amb les seves inèrcies, mm, i era allò que ens anàvem trobant tots anant cap a la platja, no? Que semblava que tots sabien cap a on anàvem, però ningú deia res, no? I al final, a l'arribar a la platja, doncs tothom estava allà per veure, doncs, justament aquest eclipsi, és a dir, que va tenir una màgia especial. Sí, sí,
7: ai,
8: sí,
7: mira,
8: sí,
7: m'agrada. Sí, sí, era
8: està
7: com una,
8: bé,
7: sinergia,
8: sí, sí,
7: sense,
8: sí, sí.
7: A vegades, quan les coses no estan dirigides, a veure, tothom ho sap, no? I sap el que ha de fer, però
8: sí,
7: sense direcció, i vinga, tots cap allà. Molt bé.
8: Clar, clar, clar. De fet, és veritat que nosaltres a la ràdio vam fer un vídeo explicant els millors llocs per veure-ho des de Premià, que jo hi ho pensava i dic, podia haver dit dos o tres llocs random que no es veia res i estaria sol a la platja.
7: Ai,
8: vaig pensar-ho,
7: ai,
8: dic,
7: sí,
8: perquè clar, si aquestes 20.000 persones no arriben a estar a la platja, doncs imagina't tu, però vaig ser bona persona i vam,
7: home,
8: donar les guies correctes,
7: i que
8: lògicament.
7: Fet sol,
8: lògicament.
7: Que haguessis fet sol.
8: Imagina't, no hauria,
7: no,
8: estat,
7: Manel,
8: igual,
7: no
8: hauria,
7: no,
8: estat igual. Escolta, perquè, va molt bé això que estàs dient, Núria,
7: sí,
8: perquè estem parlant de la platja, d'anar a la platja, de prendre el sol, de veure el sol i la lluna, però clar, avui ens interessa moltíssim veure, doncs, com cuidem el nostre cos durant l'estiu. Per això avui hem convidat el Jordi Berrocal, ell és fisioterapeuta i a més és codirector de Fisio Premià. Com estàs? Bon dia.
9: Bon dia, molt bé i molt agraït de tenir aquesta oportunitat que em doneu.
8: Ara et preguntàvem, és possible que el nostre cos es lesioni durant l'estiu, doncs això, fent vacances o potser prenent el sol a la platja, anant al riu, buscant aquestes posicions, aquestes postures damunt d'una roca, és possible que hi hagin lesions associades o que puguin estar impulsades per accions que passen durant l'estiu?
9: És possible i de fet és bastant habitual. Hi ha com dos grans causes d'aquestes lesions que augmenten a l'estiu. Una és el canvi de calçat, sobretot les diabòliques xancletes, i l'altra és el canvi d'hàbits, que suposo que després en parlarem, però a l'estiu canvien totalment els tres pilars fonamentals de la salut, que són el descans nocturn, l'alimentació i la hidratació i l'activitat física, i per suposat que el cos es ressenteix.
8: Ara parlaves de les maldites xancletes, però quant de mal han fet al principi del 2000 aquestes hawaianes, que ningú semblava que veia venir, però realment aquesta sola tan plana i aquests dits, no?, que es dividien, això, Jordi, suposo que ha fet mal, eh?
9: Ha fet mal, però com sempre el problema no és la xancleta en si, és el passar de portar tot l'any el peu embotit dins del mitjó, dins d'un calçat que té una sola, que té un drop, que és una diferència d'alçada entre el taló i la punta, a de cop passar a utilitzar tots els dies, totes les hores possibles, les xancletes, perquè el peu està més ventilat, perquè fa molta calor, i a començar a fer tots els trajectes que abans caminàvem amb aquest calçat tancat, fer-lo amb les xancletes, amb un peu que tenim desentrenat. Per suposat que això, el repartiment de càrregues i de treball muscular al peu, al genoll i el maluc a la lumbar, fa que canviï moltíssim i puguin aparèixer lesions o molèsties.
8: Jordi, amb què us trobeu al setembre, octubre, quan la gent torna a les vacances? Quines són les lesions o molèsties més freqüents que recollim després a l'estiu?
9: Doncs una d'elles és qualsevol dolor a la planta del peu, siguin les metatarsàlgies, siguin la famosa fascitis o fasciopatia plantar. Després tenim bastantes lesions musculars, sobretot perquè la gent no és conscient que s'ha d'hidratar bé per aquesta calor, perquè transpirem molt més a l'estiu i per tant surten a fer la mateixa activitat física que feien prèvia a aquestes temperatures, i aquí apareixen moltes lesions musculars. I després apareixen també molts mals d'esquena del sedentarisme, d'estar tantes hores estirat al sofà, a la platja, dins de casa, reclòs amb l'aire condicionat, i de cop tornar a demanar-li al teu cos que et toleri les càrregues d'entrenament que feies abans de l'estiu. Llavors, bàsicament és això.
8: Molt bé. Núria, alguna pregunta pel Jordi?
7: Sí, mira, Jordi, saps què em passa a mi? Sempre quan començo vacances m'enganxo de l'esquena, i un any va ser molt bèstia, molt bèstia. Jo crec que té a veure amb allò de que parem l'activitat, i com que el cos venim a més molt estressats, arribem a vacances molt intensos, molt estressats, i de sobte desconnectes. Entre això i els aires acondicionats, no sé ben bé què va ser. És habitual?
9: És molt habitual i no és casualitat. Tots coneixem moltes persones que agafen vacances i a les 24-48 hores es queden clavats de lumbar, d'esquena. Té una explicació científica a través del sistema nerviós autònom. Tenim el simpàtic i el parasimpàtic, que tenen aquests noms. El sistema nerviós simpàtic és el que ens prepara per el que diem el fight or flight, és el que ens manté vius lluitant contra l'estrès del dia a dia, les responsabilitats, la feina, tot això. I quan agafem vacances, què passa? Que aquesta hiperactivitat del sistema nerviós simpàtic descansa, s'atura, s'activa el parasimpàtic, que és el que ens permet relaxar, el nostre cos surt del mode supervivència i es permet manifestar-nos tots els mals. Això és molt típic a l'estiu, és molt típic a l'agost. Realment a l'agost qui ens aguanta la clínica a nosaltres són els pacients que agafen vacances. Mira, i els apareixen tots els mals. I això és molt habitual al gener també. Al gener tots els treballadors de notaries, de gestories, de bancs, clar, que porten tot el desembre fent els tancaments d'empresa i tal, gairebé tots quan acaben els comptes es queden clavats de cervicals o lumbars, i al gener sempre els hi guardem unes hores per ells, perquè és molt habitual.
7: T'ho agraeixo, també, sí. Jordi, perquè es pateix, però almenys no em sento un bitxo raro. Ara ja entenc això. Fight or fly, m'encanta. M'encanta el concepte.
8: Però m'agrada aquest concepte, això que ens deies, Jordi, que doncs, aquests tancaments d'IVAs, IRPFs, doncs, a fer la renta, tot això, són moments on vosaltres també detecteu pujades de feina.
9: Sí, sí, sí, totalment. És que està demostradíssim, i és que passa any rere any. Un any podria ser casualitat, però ens passa cada any, i no només a nosaltres. Parles amb qualsevol company fisioterapeuta i és superhabitual. Sí,
7: escolta, sí. També hi ha una altra qüestió, que és que a l'estiu ens passa que ens creiem supermans, invencibles, superherois, o sigui, tota l'activitat física que no fem durant tot l'any, de sobte a l'estiu resulta que anem a fer grans caminades, grans rutes per la natura, fem, en fi, tota mena d'esports, i d'activitat física que normalment no estem preparats perquè no fem durant tot l'any. Això també passa, no?
9: Passa totalment, i aquí és com, ja no ho dic com a fisioterapeuta, dic com a persona, és aplicar el sentit comú. Aquests augments d'activitat, de càrrega, que tampoc faríem a l'hivern, a la tardor o a la primavera, per què la fem a l'estiu, quan justament l'ambient del nostre cos està molt menys preparat, perquè descansem pitjor, mengem molt pitjor, fem molta menys activitat física en el dia a dia, però arriba el cap de setmana i de cop ens anem a pujar un 2000 i fer 15 quilòmetres caminant, suant, sense beure aigua, sense haver escalfat bé, sense haver fet activitat la resta de la setmana. Llavors hem de tenir una miqueta de sentit comú. Sí.
8: Molt bé, doncs sentit comú amb tot el que ens explicaves. Ara pensava en la platja, en la piscina, Jordi, aquestes cadires plegables que veiem, que jo sempre penso, al moment que m'hagi de comprar aquesta cadira ja serà que estaré fatal, jubilat, espero que sigui. Però cada cop estic veient més gent jove que fa servir aquestes cadires o aquestes tombones plegables. Jordi, això és un bon consell, o el fet de tombar-se a la platja amb la tovallola ja és una cosa que cada cop queda més enrere?
9: De fet, en fisioteràpia fa anys que hem trencat com el mite de les postures bones i dolentes dolentes. Hi ha una frase que ens agrada molt, que és dir que la millor postura és la que menys dura. No hi ha tant postures bones i dolentes. El que realment pot afavorir que apareguin molèsties i lesions són les postures mantingudes. Tenim un cos que ha evolucionat durant milions d'anys per estar en moviment i ara ens empenyem en estar tot el dia asseguts. Llavors, això aplica tant a la platja, a la piscina, amb les cadires, amb les tovalloles, a l'oficina. No és tan important en quina posició t'estires a la platja, si t'agafes una cadira de 10 euros o una de 100 supercòmoda per posar la cervesa al tal. L'important és que vagis fent píldores de moviment, que li diem és cada 15 a 20 minutets, que t'aixequis de la cadira, caminis una miqueta, que et vagis a fer un bany, que tornis a seure't i que no passis molta estona en la mateixa posició. Perquè està clar que si passes 3 hores prenent el sol a la platja, estira't i de cop t'aixeques i te'n vas a nedar fins la boia i tornes, bé, el teu gos segurament es ressentirà. Però un cop més és sentit comú, eh? No hi ha una píldora màgica per dir has de fer cada tants minuts, tants quilòmetres nedant o el que sigui. Sentit comú.
7: Manel, ara has dit això de les cadires. Jo flipo perquè fa des de un o dos estius que veig un munt de canalla adolescent amb cadires d'aquestes d'anar a pescar plegables, fins al punt de que jo me n'he comprat una perquè tenia la necessitat, perquè dic que això ha de ser total, no la faig servir, eh? Ja t'ho dic, però veig un munt de gent d'adolescents bàsicament quedant amb cadires plegables, no sé si a Premià esteu igual.
8: Sí, sí, en tenim moltíssimes. De fet, jo soc molt aficionat d'anar al concurs de focs de Blanes i clar, la cosa que fa més ràbia del món és quan estàs a la platja allà amb el teu pareo tan tranquil i apareixen les quatre persones amb les cadires i se't planten davant 5 minuts abans. Això passa, però ja queda fet aquesta reivindicació, però sí que és veritat que passa, eh? Que la gent, sí, doncs, sí. Vaja, baixen a la platja amb aquestes cadires, suposo també buscant aquesta comoditat a la platja.
7: Em pot xulo que has d'estirar-se a la sorra.
8: Home, per mi sí, el contacte aquest directe amb la sorra està molt bé. Jordi, abans has dit una cosa i jo crec que ha passat en l'aire, però és important que ho diguem, els canvis de temperatura també tenen influència. Parlàvem doncs, de la presència dels aires acondicionats, d'aquestes onades de calor, això també influeix en el nostre cos.
9: Sí, i permeten fer una incidència respecte a les cadires que realment han sigut un gran facilitador perquè gent gran, gent que té artrosi, gent que si ha de pensar en estirar-se a la sorra i sobretot després a l'hora d'aixecar-se segurament ni es plantegen a la platja, gràcies a aquestes cadires podem donar més accessibilitat a la platja i que la gent pugui estar més còmode. Llavors, bueno, ben utilitzades, com sempre, sentit comú, també funcionen molt. I respecte a la pregunta que m'has fet, per suposat, a més temperatura, més transpirem, a més transpirem, més pateix la musculatura, més pateix el nostre organisme i, per tant, ens obliga a ser conscients de no fer esport en les hores de més temperatura, a les hores centrals del dia, més ens obliga també a hidratar-nos més que el que faríem en altres moments de l'any. Hem de tenir aquesta consciència, hem de saber que a les nits també és possible que la qualitat del son sigui pitjor, per tant també transpirem durant les nits moltes vegades per aquestes nits tòrrides que estem tenint, això ens obliga a hidratar-nos també encara que no fem activitat física. Bueno, hem de ser conscients d'una cosa, d'una sèrie d'ítems que canvien per aquestes temperatures i sí, sí, ho hem de tenir molt present.
8: Molt bé. Buscant solucions, Jordi, un cop s'acabi l'estiu, encara queden setmanes per endavant, però què hauríem de fer per tornar-nos a reactivar i que el nostre cos doncs, no ressenteixi després doncs, aquesta activitat diferent a la que tenim durant l'any?
9: Aquí la clau és la progressivitat. La progressivitat és important tant quan estem acostumats a volums d'entrenament molt alts, setmanals, i de cop arriba l'estiu. Seria interessant deixar disminuir aquests volums d'entrenament progressivament i també és molt important incorporar-los al setembre o a l'època que sigui progressivament. No hi ha una dosi màxima, una dosi màgica, diguéssim. La idea és que si estem acostumats a fer aquests entrenaments setmanals i durant 2-3 mesos que dura l'estiu els hem aturat del tot o li hem baixat molt el ritme, al setembre els hem d'anar incorporant progressivament. Per tant, és si recordes les càrregues, és igual si era sortint a caminar, a córrer o anar al gimnàs que feies abans d'aquesta aturada, intentar disminuir-les, intentar donar-te sempre 24 hores de descans, sobretot si treball més de força al gimnàs, donar-te 24 hores de descans entre entrenament i entrenament i progressivament augmentant les càrregues fins que amb les setmanes, també sentit comú i escoltar el teu cos, vas trobant aquestes sensacions que et permeten, t'indiquen que ja pots reactivar les càrregues que feies previ a l'estiu.
8: Molt bé, per tant, ja ho has vist, Núria, tot és sentir comú, no? Sí, sí. I aplicar doncs, aquesta progressivitat en totes aquestes activitats. Sí, sí. Per tant, és el que ens falta, Núria, jo crec que el sentit comú per tot. El que estem parlant aquest estiu és sentit comú, sentit comú, lògicament. En parlàvem justament amb l'eclipsi, sentit comú amb els ulls, amb la vista, doncs sentit comú també amb la resta del cos, eh?
7: Em quedo també amb una idea, que és que la musculatura, que d'això parlem avui també, hi influeix tot, eh? No només el tema de l'exercici físic i la postura, sinó també l'aigua, l'alimentació, el descans, és que estem tots connectats. Sí, xiquets, ens irà feina. Molt bé.
8: Jordi, per acabar, Núria, li deia abans al Jordi, sí, fora de micro, que clar, ells de Fisio Premià tenen moltíssimes especialitats i cada cop s'ha anat obrint més, no? Perquè al final suposo que tot influeix, com deia la Núria, l'alimentació, la feina, les rutines, hi ha moltíssimes coses que suposo que fan que cada cop el ventall sigui més ampli, no?
9: Sí, sí, de fet, cada cop la fisioteràpia basada en l'evidència que es diu està sortint més del model biomèdic, del dany estan els teixits, hem de tractar els teixits, hem d'entendre el cos com un tot, i jo puc tractar-te el teu mal d'esquena, que et passa a la feina, diguéssim, però si tu no gestiones millor l'estrès que et suposa la feina, no ens en sortirem. Jo puc intentar que tu facis més activitat física, però si augmentes l'activitat física i segueixes menjant galetes i bollicaos i ultraprocessats abans d'anar a dormir per l'ansietat, no ens en sortirem. Llavors, en un tractament sempre hem d'incloure la part física, la part mental i la part nutricional, diguéssim.
8: Molt bé,
9: sí.
8: Molt bé. Doncs Jordi, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
9: Encantat, i gràcies per l'oportunitat de donar veu una miqueta a la meva professió.
8: I gràcies, Núria, també. Ja, avui hem après més coses també sobre
7: moltes,
8: el nostre cos.
7: Molt interessant. Moltíssimes gràcies, Manel Ferrer, gràcies, des de Premià. Una abraçada.
8: Una abraçada.
7: Doncs vinga, que després de tanta activitat física que ara ens han recomanat, no, és broma, eh? Sí que ens ve de gust ara seure una miqueta, si ens ho permet, el Jordi, el nostre fisioterapeuta de l'Obet d'avui, i seure i llegir. Llegim una mica, sí. Vinga, aquí tenen moltes claus de lectura, molts consells de lectura, són els companys d'Ona la Torre que ens proposen una setmana més aquest territori lectura. L'hem hagut de desplaçar de dia, ja ho veieu, però tenim moltes ganes d'escoltar els seus consells. Atenció, perquè les lectures que ens recomanen avui són per als petits, per als més petits de la casa, però ja sabeu allò de que llegir acompanyat, quan es tracta de criatures, bé, en general jo diria, sempre és recomanable. Doncs d'això va, literatura per als petits.

0: Mònica Socies.
1: Això era una vegada significa que una història està a punt de començar. I des de Cruïlla ens en porten moltes en una versió ben original, titulada El País dels Contes, d'en Manuel Le Petit i Giraldine Cosnó. Un llibre amb solapes que ens permet interactuar amb els contes en una versió reduïda però molt ben trobada. La Ventafocs és qui obre aquesta aventura. És mitjanit i he fugit corrents deixant el príncep astorat, sense saber què fer. Voldreu ajudar-lo a trobar la sabateta? Si hi poseu enginy, segur que sabreu on es troba.
2: És mitjanit. El rellotge del castell acaben de tocar a les 12. La Ventafocs ha fugit. La seva carrossa s'ha fet fonadissa darrere els arbres i els matolls. El príncep ha intentat retenir-la, però tot ha anat tan de pressa. No sap com se diu, perquè la noia no li ha dit. I tampoc no sap on viu. Com pot trobar-la? L'estima amb bogeria. I si li ha deixat un missatge a les escales del palau? O un senyal? No, no hi ha res. Però fixa-t'hi bé, aquí falta alguna cosa. Què creus que és? Doncs sí, és una sabateta de vidre. On ha anat a parar? Tic-tac, tic-tac. Afanya't, que l'has de buscar tu. Territori
1: Lectura. Aladí, la Sireneta, el Gat amb Botes, Peter Pan i Alícia, el País de les Meravelles, també necessiten de la vostra ajuda. Haureu d'investigar i buscar a cada pàgina on es troba l'objecte desitjat i que aquests protagonistes han perdut. Si ho aconseguiu, ja podrem dir que conte contat ja s'ha acabat. Abracadabra, pota de cabra. No sabem exactament qui va pronunciar per primera vegada aquesta expressió, però tenim clar que està unida a la màgia. Nens de 6 a 12 anys i família que s'hi atreveixi, si us fascina aquest món, tenim un llibre per a vosaltres. Escola de Màgia. Més de 50 trucs de màgia per sorprendre els nostres convidats. Començarem amb un entrenament per tenir uns dits àgils i remenar les cartes millor que ningú, amb molta rapidesa. Haurem de superar 3 nivells per arribar a ser mags experts. Mentrestant, practicarem fent desaparèixer pilotes i monedes i movent objectes amb telecinesi. Us presentarem en John Henry Anderson, el gran mag del nord i un dels primers que va practicar el truc de treure un conill del barret de copa. Mag d'èxit, va actuar per la família reial britànica i el tsar Nicolau I. I dues dones, sí, elles també feien màgia. Adelaide Herman i Susie Wandas.
0: Adelaide Herman, 1853-1932. Li deien la reina de la màgia. Nascut a Londres, el seu nom de soltera era Adelaide Scarses. Herman és el cognom del marit, el mag Alexander Herman, de qui Adelaide era l'assistent. Després d'iniciar-se com a ballarina i acròbata, es va casar amb Alexander a Nova York i amb ell va començar les exhibicions. Ben aviat es va convertir en la figura central de l'espectacle, on feia trucs de levitació i sortia disparada per un canó. Després de la mort del marit, l'any 1886, l'Adelaide va continuar fent gires per Europa i Amèrica amb espectacles estudiats fins al més mínim detall, que van tenir un èxit extraordinari. Va fer l'última exhibició quan ja tenia 75 anys.
1: Susie Wandas era coneguda com la dama dels dits encantats. Va destacar per la seva extraordinària habilitat en la manipulació i els seus vestits de gran elegància. Després de totes les lliçons i pràctiques, només us falta aprendre a organitzar un espectacle de màgia perfecte, l'últim capítol. Ah, i no us caldrà preparar cap cartell, perquè al final del llibre en trobareu un de ben original. Territori Lectura. Vigileu molt bé amb el que feu desaparèixer. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
3: Fantàstic aquest podcast que ens ofereixen des d'Ona la Torre. Déu-n'hi-do, avui amb aquestes recomanacions de lectures per als més petits. Impressionant. Moltíssimes gràcies, companys. Va, que seguim endavant. I si parlàvem dels petits de la casa i com cuidar-los a nivell literari i també imaginatiu, perquè és que, en fi, la literatura ja, si comences des de petit, dona molt de sí. Ara ens ocupem d'uns altres inquilins que tenim a casa, els peluts, els gossets, en aquest cas. No serveix tot tipus d'animals de companyia, però sí els gossets. A Ràdio Calella en saben molt de gossos, i per això ens porten aquests consells que anomenem Dog Tips, avui parlant de petards i de si deixar dormir el gosset al llit amb nosaltres.
4: Ai, el tema de dormir, el tema de descansar. Com creieu que haurien de dormir les nostres mascotes? Amb nosaltres? Al seu llit? A fora de casa, inclús? I quantes hores creieu que necessiten dormir per estar del tot descansats? Tot això i més ho veurem ara mateix.
0: Dog Tips,
5: un espai amb consells pels nostres peluts.
6: Això és molt personal.
7: Nacho Mediavilla, veterinari.
6: Hi ha gent que li encanta que el seu gos dormi amb ell, perquè no ha de passar res. Clar, si el gos té puces o paparres o algú mig, sí, igual que passa, no? Però, o si tens al·lèrgia al gos.
8: A veure, hi ha estudis que diu que el gos que dormi amb nosaltres és bo per nosaltres i és bo pel gos.
9: Gerard Estabanell, educador caní.
8: Perquè produeix que l'hormona de felicitat doncs augmenti, no? Però si el teu gos borda la gent, es comporta malament, es tira al passejar, pot dormir al sofà? Els meus gossos poden anar sueltos pel mig de Barcelona i em faran cas. Els meus gossos poden dormir al llit i al sofà. El teu gos està capacitat per comportar-se bé, té aquests premis. El gos no es porta bé, doncs potser no té aquests premis, perquè això és el que fa que el gos faci una mala gestió de les emocions.
6: Bueno, quan es fan més vells dormen més, passa com les persones grans. El gos que dormi el que vulgui, no? Vull dir, això és una cosa que normalment dormen més que nosaltres. El meu no dorm amb mi, el meu dorm a l'habitació, però al terra, amb el seu llitet.
4: El dia de Sant Joan, pels nostres peluts, és un dia una miqueta complicat. N'hi ha qui ho porta millor i n'hi ha qui ho porta pitjor, però la gran majoria dels nostres animals moltes vegades s'espanta. I nosaltres ens sap greu i no sabem moltes vegades com s'ha de reaccionar. Com creieu que seria la manera més idònia per actuar en aquestes situacions?
6: A veure, hi ha gossos que es posen molt nerviosos, inclús en comportament destructiu, perquè ells tenen una oïda molt més sensible que el nostre, llavors ho passen fatal. Llavors, el dia de la revetlla, intentar passejar-lo abans de la revetlla, un passeig fort, un passeig que evidentment vigilar, perquè sempre et tiren algun petard. L'ideal és intentar fer mesures de maneig, no medicació, intentar no automedicar, perquè hi ha medicaments que cuidadito. Llavors, l'ideal és, amb temps, començar a acostumar a fer-li algun tipus d'amagatall al gos on se senti segur i on pugui estar al màxim aïllat de sorolls. Aquest amagatall, el millor de la casa, el lloc més allunyat d'on pugui haver sorolls.
10: Amb les finestres tancades, amb les persianes baixades.
11: Josep Estanyol, veterinari.
10: Amb un llum petit encès, si pot ser un llum de racó, que l'animal estigui tranquil.
6: Posar música, tancar persianes, posar música perquè no se senti tant.
10: Tot el que disminueixi aquest soroll els hi anirà bé.
6: Si el cos és molt nerviós, doncs el meu consell és marxar a un lloc on no tirin petards. Clar, no tothom ho pot fer, però l'ideal és evitar el conflicte. I llavors no forçar situacions. Si el gos no vol carícies, doncs no forçar. Si el gos no vol sortir de l'amagatall, no forçar, perquè ja està en un estat d'ansietat.
10: Després hi ha medicaments que són una mica calmants o tranquil·litzants, però no estem parlant de medicaments que siguin barbitúrics ni coses així, sinó medicaments que l'animal estigui més tranquil·let amb coses més aviat naturals. Hi ha medicaments per l'ansietat, que naturalment això no és per donar la nit de Sant Joan, això és per donar-ho durant un període de temps i que l'animal li vagi bé.
6: Hi ha una cosa que es diu azepromacina, que s'utilitzava antigament i que està prohibidíssima, que és una substància que en teoria calmava el gos, però estava receptiu encara als petards.
10: Que l'animal es queda com paralitzat, que no es pot moure, es queda com una miqueta com si estigués una mica anestesiat. I aquests medicaments, naturalment, estan totalment contraindicats des del meu punt de vista, perquè l'animal sent el soroll, però no pot fer res, i està com paralitzat. I llavors això, clar, encara és pitjor que no donar-li res.
0: Dog Tips,
5: un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Els companys de Ràdio Calella que ens porten aquests Dog Tips, aquests consells per cuidar dels nostres peluts, ja ho veieu, avui al voltant de dormir amb el bitxo o no al llit, i també al voltant de... ara no recordo això, dels petards, que ja han passat les festes majors potser més importants, no?, a nivell de soroll, però encara l'estiu és llarg i sí que és veritat que no només els petards sinó altres tipus de sorolls més contundents poden molestar els animals. Vinga, que anem tancant programa, un quart d'hora per les 11, anem a l'agenda.

0: cada dia a aquesta hora saludem la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què, l'eclipsi?
1: Molt bé.
0: Bé, sí.
1: M'he cremat del sol, no dels ulls, la pell.
0: Sí?
1: Estic
0: sí,
1: vermella sí. Com una gamba de Palamós.
0: Sí, és que és veritat que van dir, sobretot, clar, com que hi vam anar tan aviat a veure si, no, agafar lloc, vam estar molt de temps, no sé si hores, però, bueno, una horeta i mitja,
1: hores,
0: no?
1: Sí, jo, hores.
0: Tu directament hores. Te va tocar treballar molt, Lídia, o vas anar simplement per plaer?
1: No, vaig poder fer una mica l'escapadeta.
0: Bueno, així a tu t'ha tocat el sol, l'eclipsi t'ha portat el moreno.
1: Sí.
0: Bueno, vermell, per lo que arriba la Lídia, jo me la imagino vermella, més aviat.
1: Sí, vermell de Palamós, sóc una gamba, no passa res.
0: Però vaja, en tot cas, xula l'experiència?
1: Sí, vale. molt xula, m'ho vaig passar molt bé amb la meva família, així que va estar molt guai.
0: Doncs vinga, amb algunes actuacions musicals i culturals i de tot tipus, que servien per amenitzar el que va ser el vespre d'ahir. L'eclipsi ens portava també activitat cultural, que és d'això del que va l'agenda, però ara, passat l'eclipsi, continua les activitats que us volem recomanar. La propera parada la fem en terres tarragonines al Priorat, a Falset.
1: Doncs sí, a Falset avui tenim la Garbinada Pop, que és un festival bastant conegut que reuneix propostes molt destacades del pop català actual, i avui a la una, o sigui, a dos quarts de dues de la matinada tenim Les que faltaven, que és una formació, que és una banda de versions formada per 8 dones que reivindica una major presència femenina damunt dels escenaris, ja que tot el seu repertori són cançons compostes o interpretades per dones. Les escoltem una miqueta.

0: Elles canten tard perquè són les teloneres de l'Alex en Busto. Primer hi haurà el concert de l'Alex en Busto. I l'Alex en Busto i les que faltaven és l'últim concert d'aquí del festival. I hem parlat amb el Isaac Alvesa, que és el director del festival, perquè ens ha fet una miqueta de resum de com ha anat la cosa.
1: El resum d'un festival que va començar ja fa unes setmanes amb actuacions ben diverses, com les del Minibus Intergalàctic, d'en Pere Albo i el Cowboy, el grup del Petit de Caladil, o també el Joan Miquel Oliver. Per tant, cirereta per aquesta sisena edició.
0: Doncs bé, tal com deia, el concert de l'Alex en Busto és a les 11 de la nit i el de les que faltaven a 2:15.
2: Molt bé, i de la música de falset ens n'anem cap a Besalú per gaudir d'una nit de circ.
0: Doncs sí, a Besalú tenim fins al dissabte 15 d'agost als jardins del Molí de la població una nova edició del que es diu Les Nits de Circ, que és un espectacle que reuneix artistes de primer nivell dels grans circs europeus en un format especialment pensat a l'estiu, que és una carpa sense lona instal·lada precisament en aquests jardins del Molí. I aquest any hi participen 19 artistes de 6 països diferents amb 9 números de circ i música en directe. Primer passen per aquí per Besalú i més endavant estaran també a Roses i a un altre lloc també del Costa Brava que no recordo. I bé, les entrades són de 23 euros les més allunyades i més econòmiques, fins a 45 euros les butaques VIP. Sí.
2: Ah, mira,
0: o sigui, que pots anar a veure el circ, exacte, pots anar a veure el circ, però sí, amb alt standing o no tant,
2: sí,
0: depèn.
2: Igual, sí, sí, amb aquestes més cares et posen justament allí a la corda fluixa, estàs amb ells fent malabarismes.
0: Sí, jo pensava, ja està, et salta algú per sobre.
2: Sí, sí.
0: Immersiu, circ immersiu.
2: Sí, molt bé, estaria bé. Doncs mira, no estaria malament això, circ immersiu, sí, sí. Perfecte, a Besalú, nits de circ, eh? Això és un planazo per dissabte, aquest dissabte, no? Bueno, fins dissabte, dius.
0: Fins dissabte, correcte.
2: Perfecte.
0: Vull dir, no hi ha una programació exacta de quin dia hi ha cada, com es dirà, cada artista, sí, sinó que tens, o sigui, pots agafar les entrades de cada dia i quan arribis, doncs, sorpresa, a veure quin artista hi ha.
2: Perfecte. I mira, s'estan fent un fart de tocar perquè els veiem en moltes revetlles, festes majors, un munt de concerts. Remei de Calafresca.
0: Sí, senyora.

0: Doncs bé, sí, sí, el grup de rock i folk del Montseny tanca aquest divendres el festival Nits als Pins, que és un festival de petit format al Berguedà, i que la idea és combinar la natura i la música en un entorn com aquest, que és el Parc dels Pins, i és una programació que uneix artistes consolidats amb propostes emergents. I bé, Remei de Cala Fresca, doncs, és una formació que, com bé deia, s'està recorrent al país, i és una proposta supersingular i explosiva, i que té una actitud molt irreverent, lletres punyents i una energia desbordant, així que serà una posada d'escena supermagnètica, superencantadora, així que...
1: Les veurem aquest divendres, demà mateix a les 10, en concert a Vilada, amb aquest festival Nits als Pirineus. Doncs així, amb aquestes tres propostes, tanquem l'agenda d'avui, relaxada, no m'ho puc creure avui. Lídia, teníem temps, avui anem bé, eh?
0: Sí, eh?
1: Uf, sí? Uf, tranquil·litat.
0: Sí, demà, sí.
1: Demà ens haurem d'afanyar també, perquè ve un cap de setmana potent, en el sentit de que ens comentaven molts companys i companyes que ja comencen festes majors.
0: Sí, sí, vull dir, ja quan s'acosta el 15 d'agost, sí. Jo estava dient, mare meva, no m'hi caben totes, doncs, voldria parlar de totes i no m'hi cap cap ni una.
1: Fem una cosa, si tu veus algun dia que l'agenda l'hem d'ampliar, sempre tries tres temes, si algun dia en tenim algun més, tu tira allà.
0: Vale, vale. Va, et prenc la paraula, Núria?
1: Sí, tu m'avises, després jo diré, no tenim temps, Lídia, gràcies, però anem modulant. Tu vés posant temes i ja anirem esgarrapant minuts, perquè sí que és veritat que ara s'intensificarà moltíssim l'activitat aquests
0: dies. Sí, apretem l'accelerador.
1: Sí, sí. Gràcies, Lídia. Una abraçada forta, companya.
0: Adéu, una abraçada.
1: Vinga, va, que anem tancant i ho fem amb música, com és habitual. Em ve de gust una mica de Maria Jaume.

0: Ressaca a la platja, jo crec que és una platja de Mallorca, perquè des d'allí ens saluda la Maria Elisabet Jaume Martorell. Maria Jaume, cantant, guitarrista, compositora mallorquina, pop i folk acústic. Això és el que diuen les xarxes, la sempre estimada Viquipèdia de la Maria Jaume. Nosaltres, més enllà d'això, que en fi, que ja és públic i que no té més, ens quedem molt, molt amb la seva música, que també sonarà en aquestes nits d'estiu.
1: Per setembre, adéu per sempre.
2: Ciao.
1: I per tant, mentrestant, vespres de volta.
0: Ens serveix per establir la darrera connexió de l'Obert per Vacances d'avui amb Cardedeu, amb l'Aina Barbany. Aina, bon dia.
2: Hola de nou.
0: Bon dia. Recordem que avui el tema del dia és, si preferiu, platges de sorra o platges de roques i de pedres. I de moment, en la primera connexió de les 10, la sorra guanyava per golejada, com diuen els companys d'esports. Guanyava
2: així
0: moltíssim.
2: És.
0: No sé si tenim alguna opinió més.
2: Doncs, Núria, em sembla que tenim un guanyador definitiu, perquè realment, bueno, veiem-ho ara mateix.
0: M'estàs espantant. A veure.
2: Sí, tenim a la Martina de Puigcerdà, que ens diu això.
3: Bon dia, prefereixo a la platja de sorra fina, primer de tot per al tema de la comoditat a l'hora d'estirar-te.
2: En
3: una platja de pedres, al final és molest i et pot arribar a fer mal l'esquena. I en segon lloc, el tema del calçat. Per a una platja de pedres necessites un calçat més adient i còmode per poder caminar en ella.
0: Clar.
2: Bé.
0: Sí,
2: ja ho veus.
0: Els escarpins es diuen, no? Vaja, almenys.
2: Sí, sí? Els escarpins.
0: És que
2: sí,
0: si
2: sí.
0: No et fas molt de mal, eh?
2: Sí, realment és un invent increïble, els escarpins. Perquè tenir com la tranquil·litat de poder anar per qualsevol lloc.
0: Sí.
2: I a més són molt còmodes, vull dir que...
0: S'assequen de seguida, no? Fins i tot.
2: Sí,
0: sí.
2: Qui
0: li faci una mica, perquè també hi ha aquelles platges de sorra que enganyen, que dius, ai, que bona la sorra, però després comences a entrar i a les pedretes.
2: Sí, sí. És veritat, és complicat, però bueno.
0: Va.
2: Bé, de moment sembla que continua guanyant la sorra fina. Molt difícilment remuntem això als que ens agrada més les roques, però hem tingut un comentari, una nota de veu, que m'ha fet especial gràcia, i ara entendeu el per què.
4: Doncs jo prefereixo les platges de sorra mil vegades.
5: Què dius?
4: Per...
5: Vull dir, les de pedra són molt més còmodes. La sorra se't fica per tot arreu.
4: Sí, però les pedres te les claves.
5: Ja, però vull dir, no, haig de netejar-me les sabates, després haig de netejar la bossa, arribo al cotxe, se m'omple tot el cotxe de sorra.
4: Cert. Tens tota la raó. Jo prefereixo les platges de sorra igualment, però és veritat que després s'ha de passar l'aspirador.
5: A mi m'agraden molt més les platges de pedres.
2: Així que, almenys tenim una opinió que diu que les roques.
0: A mi em sap greu ara, perquè, escolta, fem les preguntes del tema del dia com a simplement per tenir un contingut, no per crear cap baralla ni cap trencament de parella, sisplau.
2: No, es tracta de la Júlia i en Marc.
0: Ah, home, la Júlia i el Marc.
2: Sí, llavors esperem que la Júlia i en Marc no s'hagin enfadat, que simplement hagin tingut aquest intercanvi d'opinions i ja està.
0: Molt bé,
2: no?
0: Però... clar, el Marc li deu dir sí, molt bé, Júlia, a la platja de sorra, però escolta, qui passa l'aspiradora, qui neteja el cotxe després, no? Soc jo.
2: Ah, exacte,
0: aquí està. Jo ho he notat una mica això,
2: Sí, sí, és això de la sorra i llavors anar-hi amb cotxe, si tens la sort de poder-hi anar caminant, doncs mira, al final és un altre tema, no? Però si has de tornar a casa amb cotxe, ja pots portar-lo després a netejar, perquè és que amb la sorra et queda tot ple.
0: Es fica per tot arreu, sí. Doncs escolta, no sé si el Marc i la Júlia els podem convidar a participar al tema de demà, perquè em sembla que és una parella que ens poden donar molt de joc, en el sentit de que me fa la impressió, tal com el sento, que no estan mai d'acord,
2: És veritat,
0: que això passa
2: és veritat.
0: Sí.
2: És veritat. I parlant del tema del dia de demà, doncs és un tema que jo no podré aportar massa perquè no m'agrada.
0: Ah,
2: però...
0: que ja sé per on vas.
2: Sí. El tema de demà us preguntem a veure què preferiu, si el gazpacho o el salmorejo.
0: No t'agrada cap dels dos?
2: No m'agrada cap dels dos.
0: I si afegeixo l'ajo blanco?
2: Pitjor encara. Sí. És a dir, que jo demà em mantindré completament neutre, però prendré nota, perquè, bueno, al final, potser la proposta guanyadora, doncs mira, ho torno a intentar, a veure si m'agrada, no? Però...
0: En tot cas, busca'ns un menjar que t'agradi, allò alternatiu, i també el proposes, perquè suposo que hi ha més gent que no suporten ni el gazpacho ni el salmorejo, però bueno.
2: Sí, pot ser. Bueno, demà ho sabrem, a veure, ens podeu fer arribar els vostres àudios, els vostres missatges, tant a través d'Instagram com a través del WhatsApp, i demà els posarem, doncs, per conèixer la vostra opinió en quant a aquest tema.
0: Doncs demà parlarem de menjars fresquets d'estiu, concretament de tomàquet, amb aquesta dicotomia, aquest dilema, gazpacho o salmorejo, o ajo blanco, jo deixo la tercera, o el que us posin, que també hi ha gent de bon menjar que li posin la que li posin al plat.
2: Això, també acceptem propostes també i alternatives per passar millor la calor d'aquest estiu, que molt aquests menjars acostumen a donar una mica de frescor, no?
0: Molt bé. Aina Barbany, des de Cardedeu, gràcies, companya, demà
2: gràcies.
0: Més.
2: Gràcies, a vosaltres, una abraçada.
0: I així tanquem l'Obert per Vacances i us encomanem a escoltar-nos demà a partir de les 9, que tancarem també la cinquena setmana de programa. 3 minuts i són les 11 del matí. Que passeu bon dijous. Totes veien creure aventura, aquesta aventura no té caducitat.
6: La xarxa de comunicació local. No sé
7: com empezar. Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
8: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
7: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
8: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
7: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
8: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
7: I els divendres, de DJ.
8: T'hi esperem!
9: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
10: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com. Si vols fer la compra
11: bé, has d'anar a Carrefour. Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 13 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9 euros amb 39 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
12: Romàntica i amorosa aquesta cançó de Karol G i Greg González, Després de ti. Arribem a les 11 notícies amb els companys de la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i també de l'electricitat. Al conjunt de l'estat, la inflació ha repuntat fins als 3,6%, 4 dècimes més que el juny, i el nivell més alt des del mes de maig d'ara fa 2 anys. I avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la conferència sectorial d'infància i adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha hores d'ara

0: L'ha enviat el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros en material d'emergència, kits d'aigua i sanejament i també suport per al personal sanitari. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i a Tarragona. El CEM ha atès un total de 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància, i el 112 ha rebut 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A banda, un veí del col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi i l'Ajuntament, a conseqüència, va cancel·lar a tots els actes festius relatius a aquest fenomen. I a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic, fet que va obligar també a interrompre temporalment el trànsit ferroviari. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc, que es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal i ha afectat l'espai natural protegit del Montmell Marmellà. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut la conductora del turisme que aquest dimarts a la nit va col·lidir amb un motorista al pont de Pardinyes i va causar-li la mort. La dona està acusada d'un delicte d'homicidi imprudent. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
3: Vinga, som-hi després del butlletí, després de l'obert per vacances. Max Navarro, inigualable. Vinga, som-hi aquí a la sintonia de la ràdio. A Ràdio Vilafant en directe, en viu, amb un servidor, Toni Guerrero.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Madonna, té nova cançó i nou tema. Aquí tens Danceteria.

omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:45 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial, una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.

0: a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 13 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: És que no trobo a faltar, que no, que m'és igual, no t'enyoro. És la cançó i el tema dels Manel, que arriba ara mateix. Ja és un quart de migdia, un quart de 12. Avui ens hem llevat amb una temperatura un pèl més fresqueta, 22 graus. A les 8 ja en teníem 23, ara tenim 32 i arribarem als 34.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'Alta Qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Diumenge 6 de setembre, trobar la motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
2: He cruzado caminos que no...
1: És la veu de Nil Moliner, des del Nexo 01. Me acuerdo de ti.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Benvinguts, bon dia en aquest dijous, avui jornada del 13 d'agost d'aquest 2026. Aquests són els temes més importants i destacats que han arribat a hores d'ara a la nostra redacció. L'eclipsi es va poder veure a l'Alt Empordà, tot i que entre algun núvol. Girona crea 1.213 empreses en 6 mesos, la xifra més alta des de l'any 2008. L'aeroport de Girona creixen les operacions però disminueixen el nombre de passatgers. Detenen més de 40 persones per falsificar matrimonis per obtenir els papers per a estrangers. Vilabertran inicia la rehabilitació de la Torre d'en Reig, una joia modernista de l'any 1909. Notícies en aquesta edició de l'informatiu. Com dèiem, ahir va ser el dia de l'eclipsi, el vam poder veure, el vam poder gaudir, això sí, entre amb alguns núvols, però tot i això va ser un dia en què molta gent es va reunir, es van fer colles d'amics, de familiars, de parents que van anar, doncs, o es van desplaçar, molta gent a les Terres de l'Ebre o a Terres de Lleida, que van ser el lloc on es veia el 100% aquest eclipsi, aquí era el 98,5%, tot i això va ser un gran dia d'eclipsi. Ahir va ser el dia de l'eclipsi. Durant una estona, l'Alt Empordà, igual que la resta de Catalunya o Espanya, ha mirat en una mateixa direcció, cap a ponent. L'eclipsi solar d'aquest dimecres 12 d'agost ha viscut amb una intensitat extraordinària a la comarca, malgrat que aquest extrem nord-oriental de Catalunya ha quedat fora de la franja de la totalitat. La lluna ha arribat a ocultar aproximadament un 98,5% del disc solar i l'enfosquiment del paisatge ha estat ben perceptible, fins a transformar, durant uns minuts, la llum habitual d'un vespre d'agost. Ha faltat ben poc per arribar al 100%, però astronòmicament aquest petit marge marca una gran diferència. A l'Alt Empordà sempre ha quedat visible una fracció del sol i, per tant, no s'ha arribat a la fase d'eclipsi total. A les zones del sud de Catalunya, situades dins la banda d'eclipsi total, en canvi, el sol ha quedat completament ocult durant 28 segons, val a dir 1 minut i 32 segons. Catalunya no vivia un eclipsi total de sol des de l'any 1905 i no tornarà a tenir fins al 2180. Hi va haver molta expectació. Naturalment, tothom ha volgut viure aquesta jornada perquè d'aquí fins a 150 anys no el tornarem a veure, aproximadament. Però, a més, la gent s'ha desplaçat. Moltíssima gent ha anat cap a les Terres de l'Ebre, cap a Lleida. A molts punts s'ha vist a milers de persones que han viscut, doncs, intensament aquest eclipsi solar que s'ha convertit en una cosa diferent, en una cosa que ha fet, doncs, un motiu de que moltes botigues tanquessin abans, que molta gent sortís abans de la feina o que molta gent, doncs, amb grups d'amics o familiars anessin a algun lloc per poder veure l'eclipsi. S'ha acabat. Ara ja no hi haurà més fins d'aquí un bon temps. Això sí, l'hem disfrutat i hem gaudit perquè això era l'eclipsi de la nostra vida, tal i com es deia. La creació d'empreses a Girona manté el ritme de màxims en què va tancar l'any passat. Entre el gener i el juny del 2026 s'han constituït 1.213 societats mercantils a la província, un 17,1% més que el mateix període del 2025 i la xifra més elevada per un primer semestre de tota la sèrie disponible que remunta a l'any 2008, d'acord amb les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. El registre dona continuïtat a un 2025 que ja havia estat especialment intens en creació empresarial. Girona va acabar l'any passat amb 2.099 noves societats, un 6,3% més que el 2024 i el volum anual més alt des del 2007. Durant els primers 6 mesos d'aquest any, el nombre de constitucions ha accelerat encara més, amb 177 societats més que les 1.036 registrades entre el gener i el juny del 2025. Fins ara, el millor primer semestre de la sèrie corresponia a l'any 2016, quan es van posar en marxa 1.174 societats. El 2024 també havia deixat una xifra elevada a 1.147, abans que les constitucions baixessin un 9,7% l'any passat. Aquest 2026 s'han situat en 39 societats per sobre el registre de l'any 2025. Val a dir que l'evolució mensual mostra que març ha estat el mes de més constitucions, amb 245, seguit del febrer 232 i el gener 206. L'abril se'n van crear 184, el maig 178 i el juny 168. La Torre d'en Reig data de l'any 1909 i va ser concebuda per Josep Reig i Palau, enginyer forestal nascut a Vilabertran, que va participar en la repoblació de les dunes d'Empúries. L'edifici respon a un llenguatge modernista amb influències gaudinianes i destaca especialment per la torre circular, els elements de maó, les ceràmiques envidriades, els vitralls i les decoracions de color blau a les façanes. La finca passaria posteriorment a Ramon Reig, que es convertiria en un reconegut aquarel·lista i pedagog figuerenc. La casa també forma part de la història cultural empordanesa de començaments del segle XX. La família Reig hi rebia amics de la família de Dalí, Joan Xirau, Ramon Turró, Alexandre Deulofeu o Met Miravitlles. Anna Maria Dalí va recordar les estades a la finca i com Ramon Reig i Salvador Dalí sortien a pintar plegats, mentre la resta de la família passejava o jugava pels jardins. L'Ajuntament de Vilabertran va començar les gestions per adquirir la propietat l'any 1958 i la compra-venda es va formalitzar el 9 de juliol del 1959 per 400.000 pessetes, pagades a la família Reig durant 10 anys. Després d'una reforma, el 15 de gener de l'any 1961, es va inaugurar com a Casa de la Vila, jutjat de pau, dispensari mèdic i escoles. Actualment, el conjunt manté aquesta doble dimensió institucional i educativa, ja que, a més de l'Ajuntament, hi ha l'escola pública Torre d'en Reig. La Generalitat ja va participar en una restauració de l'edifici l'any 1999. L'escola té pendents, a més, un canvi important. La Generalitat té en marxa el projecte per construir un nou edifici per l'escola Torre d'en Reig. Després que el Departament de Educació impulsar la redacció del projecte aquest 2026 a presentar l'avantprojecte del futur centre elaborat per l'equip guanyador del concurs arquitectònic. La rehabilitació de la Torre d'en Reig afegeix altres actuacions que l'Ajuntament de Vilabertran vol impulsar per reforçar i ordenar les principals o els espais patrimonials de Vilabertran. Recentment el consistori també ha anunciat que ha aconseguit una subvenció de 400.000 euros vinculada a la millora de l'entorn de la canònica de Santa Maria de Vilabertran. La Policia Nacional de Girona està treballant de forma conjunta amb els ajuntaments de la província per tal d'erradicar una nova forma de frau per la regulació d'immigrants. Una trampa que consisteix en convertir-se en parelles de fet d'altres ciutadans comunitaris. La Unitat d'Estrangeria i Fronteres de la Policia Nacional de Girona ha detectat els darrers mesos que en alguns pobles de les comarques gironines el registre de parelles ha augmentat per sobre d'un 200%, segons han explicat fonts policials. Arran d'una sentència de fa un any, segons la qual registrar-se com a parella de fet serveix per aconseguir el permís de residència, la policia ha detectat un augment desproporcionat d'aquest tipus de registres, fins a l'extrem que s'han encès totes les alarmes que s'han d'actuar. Segons la policia, desenes de ciutadans comunitaris de diferents països d'Europa es registren com a parella de fet de persones de tot el món a canvi d'una remuneració que pot arribar als 3.000 euros. Es tracta sobretot d'emparellaments amb gent de nacionalitat africana, asiàtica o sud-americana. Amb aquests matrimonis, de fet, aquests ciutadans poden regularitzar la seva situació. La policia va reconèixer que és conscient de que aquest frau és molt difícil de demostrar, però les últimes pesquises han detingut a més de 40 persones que havien, doncs, fet aquests falsos matrimonis. Tot i això, s'ha començat a coordinar amb els ajuntaments per intentar acabar amb aquesta pràctica. El cap de la Brigada d'Estrangeria i Fronteres de la Policia Nacional, Antonio Bragado, va explicar que estan en contacte amb els ajuntaments en els quals s'ha detectat aquest augment. Alguns són de les comarques gironines. L'aeroport de Girona tanca el mes de juliol amb 320.926 passatgers, 1,9% menys que el mateix mes de l'any passat, segons les dades publicades aquest dimecres per AENA. La terminal gironina manté la tendència negativa dels darrers mesos i encadena ja 4 mensualitats consecutives de descens de passatgers. La davallada va començar a l'abril amb un 15,3% menys, va continuar al maig amb un 12,2% i el juny es va moderar amb un 3,2%. Aquesta tendència negativa també reflecteix en les dades acumulades dels primers 7 mesos del 2026. Entre el gener i juliol, 1.153.755 passatgers han passat per les instal·lacions de Vilobí d'Onyar, un 5,9% menys que el mateix període del 2025, quan se m'ha registrat aproximadament 1,23 milions de passatgers. I anem a la previsió del temps per les pròximes hores amb els companys de la xarxa.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Un matí de dijous que esperem que sigui molt estable, molt tranquil, amb el cel ben serè i un mitjà les temperatures avui faran un passet endavant. Avui esperem que pugin una miqueta més, sobretot a la Selva, al Gironès, al Pla de l'Estany i a l'interior també de l'Alt i del Baix Empordà, on esperem arribar fàcilment als valors dels 35, puntualment 37 graus. Per tant, avui farà calor amb una tarda que tindrem el creixement de moltes nuvolades i l'arribada de precipitacions, sobretot i les més destacades a la Cerdanya, al Ripollès i també a l'Alta Garrotxa, on localment aniran acompanyades de tempesta. I a les darreres hores de la tarda, aquests ruixats també podrien acabar afectant a punts del sud de la Garrotxa, Pla de l'Estany i al nord de la Selva. Tot plegat, doncs, amb un dijous on, repetim, les temperatures seran més altes.
1: Vaja, més caloreta, doncs.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Punt i final en aquesta edició del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. Hem destacat que l'eclipsi es va poder veure a la nostra comarca, l'Empordanesa, tot i que entra algun núvol. Girona crea 1.213 empreses en 6 mesos, la xifra més alta des del 2008. L'aeroport de Girona creixen les operacions, però disminueixen els passatgers. Detenen més de 40 persones per falsificar matrimonis per obtenir els papers per estrangers. Vilabertran inicia la rehabilitació de la Torre d'en Reig, una joia modernista del 1909. Més dades, més informació en les properes edicions del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. Gràcies per la seva atenció.
3: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
4: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 13 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9 euros amb 39 al quilo. Sempre les millors promos.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Música i ritme de Maria Jaume, Festa i Drama. L'Ajuntament de Vilafant posa en el vostre coneixement que la banca mòbil estarà a Vilafant el proper dia 21 d'agost. Divendres dia 21, banca mòbil a Vilafant, en aquest cas, com sempre, a la plaça de l'Ajuntament, al matí.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.

0: Ja, novament, d'aquests fogons i de ventals, saludar la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Bonisba. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Com van els fogons amb aquest estiu,
1: bueno,
0: aquesta calor?
1: Amb aquesta calor mirem de no encendre'ls massa, eh?
0: Sí?
1: Perquè si no, tot el dia a la cuina, la veritat és que fa una calor insuportable, eh?
0: I bé, estem preparats per escoltar aquestes receptes que ens aporta sempre, de molt bon gust, de bona temporada, de productes de proximitat,
1: sí.
0: Que això és molt important,
1: és molt important. Sí, sí.
0: Vinga, què es porta
1: avui? I avui portem una cosa molt fresca que, o sigui, cada estiu normalment la repassem, però és que val la pena repassar-la, que és l'ensaladilla.
0: Ah!
1: Perquè és una cosa que ve bé i a tothom, grans, petits i molt bé.
0: Hi ha secrets aquí també, eh?
1: També.
0: Què
1: també,
0: dius ara, també, Joana? Quina il·lusió, també. No? Vinga, que agafo el
1: boli. I llavors aquesta ensaladilla jo també la decoro amb unes gambes. I unes gambes, com està, la decoro amb unes gambetes i queda molt bona. Llavors, si aquesta ensaladilla nosaltres tenim la paciència de poder-la fer amb verdura natural, canvia molt.
0: Ho dic, saps molt de rato, amb
1: no,
0: això.
1: Home, si sou 10 o 20, sí, depèn dels que sigueu. Ara l'única cosa que no hi podem posar natural ara són els pèsols. Però mira que els pèsols he voltat per trobar-ne que siguin bons. Però al final n'he trobat uns que són bons, però no ens en podem fiar perquè potser l'altre dia que els compres ja no són tan bons.
0: Apa, aquí, què dius ara? Quin espant, no? Déu-n'hi-do, a veure.
1: Llavors, què farem? Per 4 persones sempre s'ha de comptar 250 grams de verdura per persona.
0: Val.
1: Jo n'hi poso una mica més, perquè si en sobra, per l'endemà, no guardar-la més, no, l'ensaladilla, ni la podem congelar, però l'endemà amb un tàper, quan tu l'has servit, ja la poses de seguit a la nevera, la pots guardar.
0: Després te preguntaré una cosa amb això de guardar-la, ja me prenc nota, a veure què em dius. Va, vinga,
1: llavors anem. Farem patata, el nostre gust, llavors nosaltres ho hem de pesar i que entre tot ens faci 1,250 kg.
0: Molt bé.
1: Pèsol, també el nostre gust, un paquet o un paquet i mig, si ens agrada més el pèsol, o la pastanaga també, el nostre gust, i la mongeta tendra, que ara és molt bona.
0: Ah, sí.
1: Perquè ara hi ha mongeta tendra d'aquí, val la pena aprofitar aquesta mongeta per fer-ho.
0: Quina mongeta fa servir? Aquella
1: jo faig
0: que és
1: servir
0: prima, plana?
1: Aquella tan ampla no, però la perona prima també m'agrada, o aquella del cuc, diguéssim, la petita, també. Llavors, 4 ous, que els bullirem, sal i aigua per bullir aquesta verdura, i llavors farem un pebrot vermell, també per decorar, i olives farcides, una llauna de tonyina, 250 grams de gamba. Jo la compro d'aquesta congelada ja pelada, i ara us explicaré el que faig. I llavors, per la maionesa, jo sempre la faig jo, la maionesa. Un ou, oli, suau, un oli suau, un oli o de girassol o de 0,4. No que no sigui un oli fort, perquè si no la maionesa té un gust molt fort i no és gaire bo. Llavors, sal i vinagre de poma i mostassa. La mostassa és opcional. La vinagre de poma, llimona o la mostassa. La mostassa hi dona un gust quan ja està feta.
0: I al final de tot.
1: Sí, quan ja està lligada i tot, us explicaré. I dona un gust molt bo. I llavors el vinagre per què li posem? Perquè els ous sempre podria ser que tinguessin alguna bactèria. No la curaria del tot, però el vinagre neutralitza molt tot això.
0: Molt
1: i la llimona també.
0: Molt bé.
1: La llimona també.
0: Molt bé,
1: i el posar-hi aquest raig sembla que no ens curem una mica en salut.
0: És a dir, un raig normalet, ni
1: sí.
0: Mesura de...
1: No. Agafes un tros de llimona i li tires un... Ja quan està lligat, ara us ho explicaré. Bueno, doncs què farem? Bullirem aquesta verdura sempre amb molt poca aigua i un punt de sal. Per què? Perquè l'aigua la llançarem i així aquesta verdura no ens quedarà igualida. Ens quedarà amb un punt que és bo. Llavors tindrem els ous, que sempre els bullim a part, no els bullim amb la saladilla, evidentment. Aquests ous els posem a bullir amb aigua freda, un grapadet de sal, i com fa 12 minuts els tanquem. Traiem aquella aigua calenta i posem aigua freda i deixem que se refredin per poder-los apelar.
0: Molt bé.
1: Llavors s'espelen molt més bé.
0: Molt bé.
1: I llavors aquest pebrot vermell, que si no el voleu agafar en un i escalivar el vosaltres, doncs en podeu comprar un pot d'aquest que ja venen a tires.
0: Això d'escalivar el pebrot sempre porta una mica d'enrenou,
1: no. Mira, si tu també és molt fàcil de fer-ho així. Agafes el pebrot i el peles.
0: El peles amb
1: el pelador. Pebrot vermell. Primer net, amb aquell pelador de pelar.
0: Va.
1: I el talles a uns trossos de 4 centímetres o 3. Agafes el microones, el poses al microones amb una mica d'oli i una mica de sal, i el poses en el microones tapat, sempre tapat al microones, eh? 3 o 4 minuts i el tens escalivat.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Llavors aquestes tires ja te queden cuites, els talles més primes al teu gust per decorar i ja el tens escalivat.
0: Fantàstic. És que això
1: i és un moment, eh?
0: Sí.
1: Per fer això és un moment.
0: Fa mandra, eh? Perquè dius, ai, ja m'arregla amb la pel, sí. Així la vostra
1: no,
0: després.
1: No, i llavors si ho fas al fogó, que el facis en els fogons, embrus tot el fogó, has de...
0: Un desastre.
1: Però així es queda molt
0: vinga,
1: bé.
0: Vinga, agafa't
1: doncs,
0: nota.
1: Aquesta mica de pebrot vermell, el pot d'olives farcides per decorar, aquestes gambes que els comprarem i el dia abans els posarem a la nevera amb una reixeta. Els afregirem amb una mica d'oli.
0: Ai!
1: Oli i un parell de grans d'all. I com els tinguem fregides, els reservarem.
0: Molt bé.
1: Els reservarem.
0: Construquets.
1: Els reservarem. I llavors farem la maionesa. La maionesa aquesta la farem, posarem l'ou, com sempre, una mica darrere d'oli, molt poc. I el mini pimer sempre a baix de tot, a baix de tot. Com veiem que fa una mica d'espuma, que vol dir que ja s'ha emulsionat aquell oli amb aquella mica d'ou, tindrem la botella d'oli o el setrill, el que fem servir, i en mica anirem tirant. Però sempre el túrmix a baix de tot. I no deixar mai de batre, eh? Ja ho heu de tenir tot allà a punt, perquè si ho deixes un moment
0: ja s'està de trencar.
1: Ja es talla. O sigui, amb una mà, tu aquella mà sempre l'has de tenir pim, pim, pim, allà.
0: Molt bé, molt bé.
1: I vas tirant una mica d'oli. Veuràs que com que el vas batedor és transparent, veuràs que ja es va lligant.
0: No,
1: llavors ja hi vas tirant una mica més d'oli, una mica més d'oli.
0: Però sempre amb un ritme lent, no?
1: Sempre amb un ritme lent. I com veus que hi ha allò, tu veuràs que s'ha lligat, l'oli ja es lliga perquè ho mires des de fora i veus això ja s'ha lligat i tires una mica més d'oli i llavors sí, llavors amb el mini pimer amunt i avall perquè acabi de quedar espès i acabis de tirar l'oli que tu creguis.
0: En aquest cas
1: això per 4 persones un ou. Si en féssiu més de maionesa heu de posar 2 ous. I en aquí si feu més ensaladilla també, normalment es compta un ou per cap. Llavors els ous aquests jo els ratllo amb el ratllador, poso l'ensaladilla amb una bona plata i amb el ratllador els ratllo.
0: La mida que talles totes les verdures
1: petita,
0: mires de fer que sigui molt petita, no?
1: Sí, com ara aquesta que comprem.
0: Va,
1: i si és una mica, i si és una mica més grossa tampoc no passa res.
0: Bueno, però déu-n'hi-do, sí, això porta barrat estona, sí. Joana,
1: llavors com tinguem aquest oli ja lligat hi posarem un raig de vinagre de poma o un mitja llimona. La llimona aquesta, quan vosaltres feu maionesa, perquè això és maionesa, no hi hem posat ou, ai, no hi hem posat ai, jo no hi poso mai ai en tot això, doncs llavors com ho fas pel peix, que sempre fas una maionesa, la llimona és molt bona i queda molt bé. I si no, hi posem una mica de vinagre. Per la carn, normalment vinagre. I llavors la mostassa hi dona un gust especial, que hi podeu tirar un raig de mostassa d'aquesta que teniu, i llavors ho acabeu de remenar tot amb la cullera.
0: Gaire mostassa?
1: No, un ratxet, ho acabeu de remenar tot amb la cullera i té una maionesa amb un toc especial. Llavors això ja ho barregem tot amb la tonyina, li traiem una mica d'oli, però una mica li deixem. Perquè aquesta patata i tot això ens quedi més amorós. I llavors hi posem tota la maionesa, quasi bé tota aquesta, ho barregem ben barrejat i llavors a tot el sobre ho decorem amb aquestes gambes i les tires de pebrot vermell i les olives.
0: Escolta, Joana,
1: i és un plat fantàstic.
0: Oi tant. De tonyina què agafes? Una llauna grossa?
1: Sí,
0: una llauna...
1: per 4 persones, sí, una llauna de 125 grams, la grossa.
0: La grossa.
1: No aquella petita rodona, l'altra.
0: Escolta'm una cosa, abans de servir la maionesa, què fas? Ja, abans de servir l'ensaladilla i poses la maionesa,
1: sí,
0: però si en sobra, la guardes amb la maionesa i es conserva
1: sí,
0: bé?
1: Sí, sí, per l'endemà sí, ara més no, eh?
0: Val.
1: Tu que ho facis avui per dinar i demà o tu acabis, sí, més no, eh?
0: Hi ha vegades que decideixes de posar la maionesa a banda que cada un se la posi,
1: bueno,
0: no?
1: Però és que agafem la substància més bona perquè la tonyina, l'ou, i llavors ho poses a la nevera. I ho deixes una horeta a la nevera i fresquet i queda més bo.
0: Ho fas, Joan, això per un primer plat, tu?
1: Jo plat únic, quasi bé. Tinc el dilema de que n'hi ha una família, amb la meva família hi ha 2 persones que no els agrada la maionesa. I llavors ho faig en 2 parts. Maionesa, perdó, no els agrada la tonyina. En 2 parts. Una, amb sense tonyina i l'altre amb tonyina, dues plates. I llavors els de sense tonyina faig el mateix, però sense la tonyina, només amb ou. I la gamba segurament que tampoc, doncs llavors aquells ja només els hi poso el pebrot vermell i les olives. Si volen ja engafaran de gambes de l'altra plata.
0: Déu-n'hi-do, quines combinacions ens han de fer, Joana? Vinga, doncs ens repeteixes els ingredients i anem tancant, anem penjant la davantal ja.
1: Exacte. Doncs aquests, 1,250 grams de verdura, els 4 ous, sal i aigua per bullir això, el pebrot vermell que és per decorar, les olives farcides, els 250 grams de gambes que primer els, també els afregirem i els posarem fredes, eh?
0: Sí, sí,
1: els
0: sí,
1: hem
0: sí.
1: fregit ja amb uns alls i els hem posat fredes i ja els tenim en un plat. La maionesa i llavors la tonyina. L'ou, un ou per fer això, oli suau, sal, una mica de vinagre de poma o una mica de, si no teniu vinagre de poma hi podeu posar llimona i una mica de mostassa si us agrada. Si no us agrada la mostassa, res,
0: no ja l'he provat bona. Mai a mostassa, aquesta queda vegada bona. Ho provaré.
1: I llavors si això ho voleu, vosaltres voleu dir, bueno, aquest plat nosaltres a casa mengem, jo trobo que amb aquest plat el que va molt bé són unes croquetes.
0: Ah, està bé, sí.
1: I si no els voleu fer, que les croquetes volen una mica de feina, els podeu comprar, cara de la, bueno, els podeu comprar, que també són bones. Són molt bones.
0: Molt bé, Joana, gràcies per explicar-nos aquesta recepta. Pengem el davantal fins la propera setmana.
1: Fins la propera setmana, això.
0: Moltes gràcies, adeu.
1: Vinga, adeu-siau.
2: Continguts en xarxa.
3: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
4: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
5: Aquí la tens, la cançó de Aitana, després d'aquesta bona recepta. Per llevar-se els dits, eh? Conexió psíquica. Aitana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. En mobilitat, la P7 concentra les principals incidències en sentit Barcelona. Hi ha 8 quilòmetres i mig de retencions entre Granada i Olèrdola, 5 quilòmetres entre Gelida i Subirats i 3 quilòmetres de trànsit intens també entre Vilanova del Vallès i Montmeló. A banda, un accident a la P7 entre l'Ametlla de Mar i el Perelló provoca 3 quilòmetres i mig de congestió en sentit Barcelona, amb també un carril tallat. En sentit Tarragona, també un incendi de vehicle provoca retencions importants en aquest punt. I l'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del juny del 2024. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que al juny i el nivell més alt des del maig de fa 2 anys. I avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la conferència sectorial d'infància i adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat.

0: College al Segrià va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. A banda, també a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt dels vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents. I Protecció Civil ha posat en prealerta el pla enfocat per l'elevat risc d'incendi, especialment a 6 comarques: l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Paral·lelament, també el Meteocat ha actualitzat l'avís per calor intensa, vigent des d'avui les 2 del migdia fins al divendres a les 8 de la tarda. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Sí, ens anem amb l'Eric Ifunzo a la playita. Domingo de playita. Aquest cap de setmana, tot i que diuen que el diumenge a la tarda, dilluns, pot caure alguna tempesta, temperatures de 34-35 graus, eh? En tenim 33 ara mateix aquí al nucli antic a Vilafant. Avui arribarem als 34-35 també. Tot i que els homes del temps diuen, no, la setmana que ve... No agafeu confiança, eh? La setmana que ve, calor.
1: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
2: El Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
1: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
2: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
2: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
1: I els divendres, de DJ.
2: T'hi esperem!
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Criminal. Aquí tens a Reina. És la cançó de Capo, una bona peça musical que escoltem aquí a la sintonia de la ràdio i que ens agrada molt compartir-la amb tu. Capo i Reina.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 13 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Si Carrefour.
0: I aquesta és la nova cançó de Karol G. Arriba amb nou tema aquest estiu, Matadora.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'Alta Qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: and I want to talk about.
1: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 07 51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres. La oreja de Van Gogh, també recuperem Todos Estamos Bailando la Misma Canción.

0: a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 13 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Shape of Woman, des de la banda sonora de El Diablo se viste de Prada 2, Lady Gaga.

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
1: Vinga, més música. Abans d'entrar en una entrevista que ens ha fet la nostra companya Mercè Mainé per parlar de les nits de circ. Abans, però, Olivia Dini, el So Easy.

El tema musical d'Olivia Dean, i és que el diari de Girona publica una notícia, mira, m'ha sorprès. A Lloret de Mar té identificades 10 persones que han estat detingudes 260 vegades. La meva pregunta és, què fa aquesta gent encara al carrer? 10 persones, 260 vegades, detingudes 26 vegades cada una.

0: Avui volem parlar de circ de qualitat sota les estrelles i és que començarà en breu Nits de Circ. Genís Matabós, tot a punt, bon dia.
1: Tot a punt, molt bon dia.
0: Clar, a més, aquest any com a principal novetat afegiu un nou emplaçament. Explica'm això, com ha anat que s'hi afegís Palamós?
1: Mira, des de feia temps una mica la proposta de Nits de Circ, doncs més enllà d'oferir un circ d'altíssima qualitat sota les estrelles, és també un moment que ens permet retrobar-nos amb els nostres espectadors de les produccions d'hivern, que són el Gran Circ de Nadal de Girona i el Festival Internacional del Circ a la Fandor. Nosaltres, el nostre públic, en un 70% doncs ens arriba de la província de Girona i aleshores doncs fent Besalú i fent Roses doncs sempre hi quedava força població, força espectadors que més del sud de la província, que tant un emplaçament com l'altre els feia una mica de mandra arribar-hi perquè quedava lluny. I aleshores, des de ja feia força anys, estàvem buscant un emplaçament doncs això, al Baix Empordà. Llavors, clar, no era senzill per un motiu, i és que d'una banda a nivell de mobilitat i de l'altra banda perquè Nits de Circ el realitzem només en espais especialment bonics. Primer, com sabeu, arrenquem en els jardins del Molí de Besalú, just al peu del Museu Circusland, i després enfilem des de ja fa 5 anys a la Ciutadella de Roses. I finalment, doncs, a Palamós van reurbanitzar una plaça molt cèntrica, que és la plaça Josep Cerquella, totalment circular, sembla fet a mida doncs, per al circ de Nits de Circ, i així doncs, hem pogut llegar per fer-ho. Però de l'altra banda també, perquè des de l'any passat Nits de Circ no només és una única infraestructura de circ, sinó que en són dues bessones, és a dir que el circ, la grada en si que es veu a Besalú, no és la mateixa que està a Roses. De fet, mentre aquests dies estan fent les funcions a Besalú, ja s'està muntant dins la Ciutadella l'altre circ. I això ens permet que mentre estem a Roses, el circ que està a Besalú es desmunti i vagi cap a Palamós.
0: Clar, una mica per no fer el més difícil, perquè Déu-n'hi-do també és el més difícil encara, no? Però ho facilita una mica.
1: Sí, és evident que hi ha parts que són les mateixes, com per exemple tot l'equip de llum o de so, o el tema de camerinos, o la gastronomia, o els food trucks i així, però la part més feixuga de muntatge, que són doncs, els màstils, la cúpula i la grada, doncs el fet de tenir-ne dos jocs ens permet aquesta mobilitat.
0: A més, aquest any, amb unes nits que astronòmicament també preveu un altre espectacle més enllà del que passi doncs, a la pista, no?
1: Bé, sí, podem resumir que és un circ que aquest any els deixarà eclipsats doblement perquè coincideix l'estrena de Nits de Circ doncs, amb l'eclipsi solar. I això bueno, ens ha fet prou goig perquè realment aquest any Nits de Circ proposa, sens dubte, la que ha estat la millor edició a nivell de quantitat d'artistes i sobretot de notorietat i qualitat de les diferents atraccions.
0: Anem a parlar d'aquestes atraccions, Genís, que ens destaques perquè sempre ens fas una mica, ens desgranes una mica aquestes atraccions, que és el que podrem veure sense fer massa spoiler.
1: Mira, aquest any sens dubte el plat fort és Flying Caballero, sens considerats els millors trapezistes volants de tota la història, únics a haver aconseguit realitzar tres dels seus membres tres vegades un quàdruple salt mortal. El quàdruple salt mortal és la proesa màxima del trapezi volant i poc més d'una vintena d'artistes l'han aconseguit executar al llarg de la història. Al costat dels multipremiats Flying Caballero hi trobem un reguitzell de grans atraccions internacionals guanyadores d'alguns dels festivals de circ més importants del món. Parlar-vos del malabarista xilè Cris Aguirre, del duo de cintes d'Hongria, el duo Crico, de les grans il·lusions, les aparicions i desaparicions del mag italià David Ilello, del quintet de Malambo argentí argentans, de l'espectacular duo Soma de perxistes, i sense oblidar doncs, el fil conductor, que és un dels millors pallassos del nostre segle XXI, que és el portuguès César Díaz.
0: Clar, algú que estigui de vacances per aquí, per la zona, no? Per comarques gironines, tant és si és un turista o si som persones que vivim aquí tot l'any, per poder veure el circ doncs no hi ha diferència?
1: Sí, l'èxit de Nits de Circ, que cada any ha superat els 10.000 espectadors, ve d'una banda per la seva qualitat, com dèiem, però també per ser un espectacle visual i un espectacle intergeneracional. És a dir, d'una banda, en un moment de retrobament familiar per al fet de les vacances, doncs hi ha poques propostes que cridin a tots els membres, interpel·lin a tots els membres de la família per igual. Nosaltres no fem un circ pensat ni molt menys exclusivament per nens, sinó un circ per adults on els nens s'ho passen molt bé. I això fa doncs, que siguin avis, pares, adolescents o nens petits, doncs en gaudeixen per igual. I de l'altra banda, no hi ha la barrera idiomàtica. El mig de circ és un espectacle totalment visual i això fa que aquests dies doncs, que tenim tantíssims visitants d'arreu del món doncs, troben per fi una proposta que els encaixa perfectament. I això, doncs, les dues coses, el fet de la internacionalitat i de la internacionalitat, doncs són, sens dubte, una fortalesa gran d'aquesta proposta.
0: Parlant d'aquesta intergeneracionalitat, no, que comentaves, entenc que una persona adulta, no, veu unes coses en una atracció i un infant potser en veu unes altres. Vull dir que hi ha aquestes diferents capes de lectura i això encara ho fa més interessant, no?
1: Sí, sens dubte que l'adult doncs, aprecia molt més temes com el valor, el risc real que hi ha darrere d'una atracció i en canvi doncs, els infants doncs, potser és més el moviment, el color, el ritme, la música, però bé, al final és el circ és un espectacle molt, molt complet i per això doncs, és capaç d'emocionar a persones amb interessos diferents, fins i tot no, uns interessos que no només depenen de l'edat, no? Sinó doncs, de la pròpia experiència i gustos de cada persona.
0: Clar, els que ens agrada, per exemple, la fotografia, potser també ens atrau, no?, aquesta plasticitat que tenen totes les atraccions i, a més, amb el plus que ofereix nits de circ que tenim doncs, el paisatge de les estrelles i aquests llocs tan emblemàtics que comentaves, no, Genís?
1: Està clar que obrir el sostre del circ, no? Fer-ho amb un circ escapotat et permet un marc incomparable més enllà dels espais on físicament els fem, que són els cels, i veure aquestes atraccions aèries, sigui el Duocric o sigui el San Caballero, doncs amb Badalí, veient que al darrere d'aquests grans artistes doncs hi ha els preciosos cels de la Garrotxa i del Baix de l'Alt Empordà, doncs, sens dubte, és una experiència estètica molt forta.
0: Clar, ara pregunta indiscreta, dels tres emplaçaments, evidentment que aquest any ja són tres, amb quin et quedaries? Que entenc que Besalú és casa, Roses doncs, té aquesta proximitat amb el mar, la Ciutadella, Palamós, doncs, aquesta novetat, amb quin et quedaries? O tots tenen la seva cosa? És una pregunta difícil.
1: Sí, clar, és nits de circ, és el mateix espectacle, no?, i en certa manera l'energia que li transmet al públic el fa diferent en cada emplaçament. Són tres públics totalment diferents. D'una banda, Besalú és un públic més d'aquí, més de casa, més català, més d'interior, no? Hi ha molta gent que ve a Besalú doncs, de Vic, de Ripoll, i evidentment d'Olot, de Banyoles. De l'altra banda, Roses, tenim un altíssim percentatge de públic francès. A França tenen molt clar que existeix un circ de qualitat, ells són, doncs, han crescut amb emissions de televisió com la Piste aux Étoiles, o encara es retransmet al Festival de Circ de Monte Carlo cada any, i per tant sí tenim públic de casa, però hi ha moltíssim públic estranger i en especial francès, i Palamós és un mixt entre aquests dos anteriors, perquè a Palamós hi ha una població important que hi resideix tot l'any, de l'altra banda hi ha una població molt important de l'àrea metropolitana de Barcelona que hi té una segona residència, i també és cert que aquests dies que hi anirem, l'última setmana d'agost, doncs hi ha població de turisme estranger. Llavors, una mica és molt difícil doncs, escollir, perquè són tres públics diferents, i això, clar, Palamós ho sabem per la venda d'entrades. De fet, Palamós està responent d'una manera tan excepcional a l'arribada de les nits de circ que, vist el ritme de venda d'entrades, hem hagut d'afegir una representació més. I nosaltres teníem previst de finalitzar el dia 29 i el dia 30, que és diumenge, doncs també hi haurà funció de nits de circ.
0: Doncs això està molt bé, no? Primer emplaçament, primer cop que esteu a Palamós i hi ha una bona resposta, doncs això està molt bé. Ara comentaves el tema aquest, no?, que el públic francès doncs, està més sensibilitzat amb el circ de qualitat. Són molts anys doncs, que en Genís ens proposa circ de qualitat a casa nostra, no? Amb el Festival Internacional, el circ de Nadal, Nits de Circ. Aquí a Comarca Gironines, aquí a l'Alt Empordà, comencem a agafar una mica, estem conscienciats amb el circ de qualitat? Se'ns ha anat de la ment doncs, aquell prejudici que teníem fins llavors?
1: Bé, al final nosaltres mirem de fer un circ que genera aficionats. O sigui, jo dic que quan un va a una pel·lícula a veure al cine i veus una mala pel·lícula, doncs a vegades hi ha fins i tot es diu, ah, doncs qui no genera afició, no? I durant molts anys, dècades fins i tot, el circ ha tingut males pel·lícules, no? Personatges televisius, paròdies, coses així, que han fet circs sense orquestra. Per mi, un element important del circ és que hi hagi orquestra, una orquestra doncs, sencera que acompanya a tots els artistes amb música en viu. I això, doncs, la Paris Circus Orchestra, que és l'orquestra titular del Circ d'Hivern Bouvillon de París, és la que està en totes les nostres produccions. Evidentment, tot això, igual que un disseny de so i de llum realment molt professional, amb grans professionals al darrere i molt espectacular, doncs són coses doncs, que més enllà de la infraestructura, la qualitat de cada atracció, doncs cal tenir en compte, perquè a l'hora de proposar quelcom de qualitat. Hi ha encara un llarg camí per fer. Nosaltres encara ens trobem gent de no venim perquè els nostres nens encara són massa petits o perquè els nostres nens ja són grans, no? I mentre anem trobant aquestes afirmacions entenem que hi ha feina per fer, perquè no s'ha entès encara de que el circ en el nivell de qualitat no té res a envejar a la millor òpera, al millor espectacle de teatre o de concert, sinó tot el contrari, perquè doncs... és una barreja de les arts que a més una altra frontera que no té és l'intel·lecte. I no cal que ningú hagi fet cap carrera universitària per emocionar-se amb el circ, perquè el circ és emoció, i en canvi doncs, a vegades doncs, no tothom és capaç d'entendre segons quina pel·lícula, segons quina obra de teatre o segons quin llibret d'òpera, evident.
0: Doncs llarga vida al circ, que vagin molt bé aquestes nits de circ doncs, que arrenquen precisament doncs, aquest dimecres 12 d'agost, que vagi molt bé, Déu-m'hi-do quin agost que us espera, Genís, però que vagi molt bé i com es diu en teatre, que també em sembla que en circ també es pot dir molta merda.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé i fins la propera.
1: Merci, gràcies.

0: Molt i molt bones, ja hi tornem a seguir per repassar les 10 primeres posicions de la llista del Top 30 amb aquest petit avanç que fem entre setmana. També, com no, escoltarem un bocinet de les novetats. I comencem per aquestes. Comencem per les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: La primera, Ryan Castro, la seva versió del Que te vaya bien.

I més novetats, que et sembla si escoltem un bocinet de Benny Blanco i la Becky G? El seu nou track s'anomena Te Olvido, encara que el coneixes més amb el La La La.

0: Les quatre novetats de la setmana: Ryan Castro, Quevedo, Benny Blanco, La Becky G i Vinay. Quatre novetats que esperen les teves votacions per formar part de la llista del Top 30. I ens anem a repassar les 10 primeres posicions i ho farem com lògica des del lloc número 10 i anar remuntant.
1: Número 10.
0: Aquesta és la primera, ens acompanya des de la posició número 10, és Maladí.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Avui estem tu. Això ens arriba directament aquesta setmana colant-se a la posició número 9 aquí a la llista del Top 30.
1: Número 8.

0: Hoy estamos on fire, solo se vive una vez. Es lo que diu J Balvin i Ryan Castro. Ocupen aquesta setmana la posició número 8. 12 setmanes fins a costat i continuem cap al 7.
1: Número 7.
0: Hagel.

0: Així sona aquesta proposta, Moving to the Sun. De mica, caminant cap al número de la llista. De moment des de la posició número 7, pujant des del lloc número 9.
1: Número 6.
0: Omar Kurz, el seu Coco.

0: i parlant de cuerpo y cuerpitos, ens arriba al lloc número 5, dos cuerpitos.
1: Número 5.
0: Sabrina Carpenter i la reina del pop, sense cap mena de dubte, Madonna. És el seu Bring Your Love.

0: La peça Diana Mena i Lola Índigo obrint-se forat dintre de la llista en posició número 4 i amb ganes d'anar més enlaire encara.
1: Número 3.
0: Gordo. Loco, loco, loco. Típica cançó d'estiu per fer el boig a l'aigua, tu.

0: En ritme gordo, en companyia de Renier i el seu Loco, Loco, Loco.
1: Número 2.
0: Vinga, de lejitos, Jay Wheeler. Proposta musical que ocupa el lloc número 2 fa ja 3 setmanes.

0: Jay Wheeler, que ens deixa directament a la porta del nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: I sona Quevedo.

Quevedo, que darrerament, déu-n'hi-do la carrera de música que està fotent. És increïble. Avui mateix t'hem presentat el seu nou track, el Baifo. I en número 1 de la llista tenim aquest en companyia de Nueva Línia, El Golpito. I amb això acabem aquest petit ràpid repàs a les 10 primeres posicions i les novetats de la setmana del Top 30. Recorda que el dimecres al vespre repassem la llista completa per gaudir-ne de la millor música. Fins a llavors, apa-siau!

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Arribem al butlletí de la una. Salutacions de Toni Guerrero, que us ha fet costat aquest matí. Arriba la informació i més, i bona música i companyia aquí a la FM. No marxeu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. L'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al mes de juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del mes de juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que el juny i el nivell més alt des del maig de fa 2 anys. I el govern espanyol reunirà telemàticament avui els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat en el terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia el dilluns. A més, el nombre d'espanyols desapareguts s'ha reduït fins a 12. El govern espanyol ha enviat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros amb material d'emergència, kits d'aigua i sanejament i també suport per al personal sanitari. I els agents rurals van interposar 29 denúncies durant el dispositiu especial de vigilància dels espais naturals desplegat entre el 10 i el 12 d'agost, a motiu precisament de l'eclipsi solar total que es va viure ahir a Catalunya. La majoria de les sancions estan relacionades amb la circulació motoritzada. I de fet, un veí del col·legi al Segrià va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. A Altafulla també diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. De fet, un noi va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre sanitari.

0: Agents rurals, el foc va cremar almenys una superfície de 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar també l'espai natural protegit de Montmell Marmellà. I Protecció Civil ha posat en prealerta el pla enfocat per l'elevat risc d'incendi, especialment a 6 comarques, a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i també a la Terra Alta. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 13 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Benvinguts, bon dia en aquest dijous, avui jornada del 13 d'agost d'aquest 2026. Aquests són els temes més importants i destacats que han arribat a hores d'ara a la nostra redacció. L'eclipsi es va poder veure a l'Alt Empordà, tot i que entre algun núvol. Girona crea 1.213 empreses en 6 mesos, la xifra més alta des de l'any 2008. L'aeroport de Girona creixen les operacions però disminueixen el nombre de passatgers. Detenen més de 40 persones per falsificar matrimonis per obtenir els papers per a estrangers. Vilabertran inicia la rehabilitació de la Torre d'en Reig, una joia modernista de l'any 1909. Notícies en aquesta edició de l'informatiu. Com dèiem, ahir va ser el dia de l'eclipsi, el vam poder veure, el vam poder gaudir, això sí, entre amb alguns núvols, però tot i això va ser un dia en què molta gent es va reunir, es van fer colles d'amics, de familiars, de parents que van anar, doncs, o es van desplaçar, molta gent a les Terres de l'Ebre o a Terres de Lleida, que van ser el lloc on es veia el 100% aquest eclipsi, aquí era el 98,5%, tot i això va ser un gran dia d'eclipsi. Ahir va ser el dia de l'eclipsi. Durant una estona, l'Alt Empordà, igual que la resta de Catalunya o Espanya, ha mirat en una mateixa direcció, cap a ponent. L'eclipsi solar d'aquest dimecres 12 d'agost ha viscut amb una intensitat extraordinària a la comarca, malgrat que aquest extrem nord-oriental de Catalunya ha quedat fora de la franja de la totalitat. La lluna ha arribat a ocultar aproximadament un 98,5% del disc solar i l'enfosquiment del paisatge ha estat ben perceptible, fins a transformar, durant uns minuts, la llum habitual d'un vespre d'agost. Ha faltat ben poc per arribar al 100%, però astronòmicament aquest petit marge marca una gran diferència. A l'Alt Empordà sempre ha quedat visible una fracció del sol i, per tant, no s'ha arribat a la fase d'eclipsi total. A les zones del sud de Catalunya, situades dins la banda d'eclipsi total, en canvi, el sol ha quedat completament ocult durant 28 segons, val a dir 1 minut i 32 segons. Catalunya no vivia un eclipsi total de sol des de l'any 1905 i no tornarà a tenir fins al 2180. Hi va haver molta expectació. Naturalment, tothom ha volgut viure aquesta jornada perquè d'aquí fins a 150 anys no el tornarem a veure, aproximadament. Però, a més, la gent s'ha desplaçat. Moltíssima gent ha anat cap a les Terres de l'Ebre, cap a Lleida. A molts punts s'ha vist a milers de persones que han viscut, doncs, intensament aquest eclipsi solar que s'ha convertit en una cosa diferent, una cosa que ha fet doncs un motiu de que moltes botigues tanquessin abans, que molta gent sortís abans de la feina o que molta gent doncs amb grups d'amics o familiars anessin a algun lloc per poder veure l'eclipsi. S'ha acabat, ara ja no hi haurà més fins d'aquí un bon temps. Això sí, l'hem disfrutat i hem gaudit perquè això era l'eclipsi de la nostra vida, tal i com es deia. La creació d'empreses a Girona manté el ritme de màxims en què va tancar l'any passat. Entre el gener i el juny del 2026 s'han constituït 1.213 societats mercantils a la província, un 17,1% més que el mateix període del 2025 i la xifra més elevada per un primer semestre de tota la sèrie disponible que remunta a l'any 2008, d'acord amb les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. El registre dona continuïtat a un 2025 que ja havia estat especialment intens en creació empresarial. Girona va acabar l'any passat amb 2.099 noves societats, un 6,3% més que el 2024 i el volum anual més alt des del 2007. Durant els primers 6 mesos d'aquest any, el nombre de constitucions ha accelerat encara més, amb 177 societats més que les 1.036 registrades entre el gener i el juny del 2025. Fins ara, el millor primer semestre de la sèrie corresponia a l'any 2016, quan es van posar en marxa 1.174 societats. El 2024 també havia deixat una xifra elevada a 1.147, abans que les constitucions baixessin un 9,7% l'any passat. Aquest 2026 s'han situat en 39 societats per sobre el registre de l'any 2025. Val a dir que l'evolució mensual mostra que març ha estat el mes de més constitucions, amb 245, seguit del febrer 232 i el gener 206. L'abril se'n van crear 184, el maig 178 i el juny 168. La Torre d'en Reig data de l'any 1909 i va ser concebuda per Josep Reig i Palau, enginyer forestal nascut a Vilabertran, que va participar en la repoblació de les dunes d'Empúries. L'edifici respon a un llenguatge modernista amb influències gaudinianes i destaca especialment per la torre circular, els elements de maó, les ceràmiques envidriades, els vitralls i les decoracions de color blau a les façanes. La finca passaria posteriorment a Ramon Reig, que es convertiria en un reconegut aquarel·lista i pedagog figuerenc. La casa també forma part de la història cultural empordanesa de començaments del segle XX. La família Reig hi rebia amics de la família de Dalí, Joan Xirau, Ramon Turró, Alexandre Deulofeu o Met Miravitlles. Anna Maria Dalí va recordar les estades a la finca i com Ramon Reig i Salvador Dalí sortien a pintar plegats, mentre la resta de la família passejava o jugava pels jardins. L'Ajuntament de Vilabertran va començar les gestions per adquirir la propietat l'any 1958 i la compra-venda es va formalitzar el 9 de juliol del 1959 per 400.000 pessetes, pagades a la família Reig durant 10 anys. Després d'una reforma, el 15 de gener de l'any 1961, es va inaugurar com a Casa de la Vila, jutjat de pau, dispensari mèdic i escoles. Actualment, el conjunt manté aquesta doble dimensió institucional i educativa, ja que, a més de l'Ajuntament, hi ha l'escola pública Torre d'en Reig. La Generalitat ja va participar en una restauració de l'edifici l'any 1999. L'escola té pendents, a més, un canvi important. La Generalitat té en marxa el projecte per construir un nou edifici per l'escola Torre d'en Reig, després que el Departament de Educació impulsar la redacció del projecte. Aquest 2026 s'ha presentat l'avantprojecte del futur centre elaborat per l'equip guanyador del concurs arquitectònic. La rehabilitació de la Torre d'en Reig afegeix altres actuacions que l'Ajuntament de Vilabertran vol impulsar per reforçar i ordenar les principals o els espais patrimonials de Vilabertran. Recentment el consistori també ha anunciat que ha aconseguit una subvenció de 400.000 euros vinculada a la millora de l'entorn de la canònica de Santa Maria de Vilabertran. La Policia Nacional de Girona està treballant de forma conjunta amb els ajuntaments de la província per tal d'erradicar una nova forma de frau per la regulació d'immigrants. Una trampa que consisteix en convertir-se en parelles de fet d'altres ciutadans comunitaris. La Unitat d'Estrangeria i Fronteres de la Policia Nacional de Girona ha detectat els darrers mesos que en alguns pobles de les comarques gironines el registre de parelles ha augmentat per sobre d'un 200%, segons han explicat fonts policials. Arran d'una sentència de fa un any, segons la qual registrar-se com a parella de fet serveix per aconseguir el permís de residència, la policia ha detectat un augment desproporcionat d'aquest tipus de registres, fins a l'extrem que s'han encès totes les alarmes que s'han d'actuar. Segons la policia, desenes de ciutadans comunitaris de diferents països d'Europa es registren com a parella de fet de persones de tot el món, a canvi d'una remuneració que pot arribar als 3.000 euros. Es tracta sobretot d'emparellaments amb gent de nacionalitat africana, asiàtica o sud-americana. Amb aquests matrimonis, de fet, aquests ciutadans poden regularitzar la seva situació. La policia va reconèixer que és conscient de que aquest frau és molt difícil de demostrar, però les últimes pesquises han detingut a més de 40 persones que havien doncs, fet aquests falsos matrimonis. Tot i això, s'ha començat a coordinar amb els ajuntaments per intentar acabar amb aquesta pràctica. El cap de la Brigada d'Estrangeria i Fronteres de la Policia Nacional, Antonio Bragado, va explicar que estan en contacte amb els ajuntaments en els quals s'ha detectat aquest augment. Alguns són de les comarques gironines. L'aeroport de Girona tanca el mes de juliol amb 320.926 passatgers, 1,9% menys que el mateix mes de l'any passat. Segons les dades publicades aquest dimecres per AENA, la terminal gironina manté la tendència negativa dels darrers mesos i encadena ja 4 mensualitats consecutives de descens de passatgers. La davallada va començar a l'abril amb un 15,3% menys, va continuar al maig amb un 12,2% i el juny es va moderar amb un 3,2%. Aquesta tendència negativa també reflecteix en les dades acumulades dels primers 7 mesos del 2026. Entre el gener i juliol, 1.153.755 passatgers han passat per les instal·lacions de Vilobí d'Onyar, un 5,9% menys que el mateix període del 2025, quan se va registrar aproximadament 1,23 milions de passatgers. I anem a la previsió del temps per les pròximes hores amb els companys de la xarxa.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Un matí de dijous que esperem que sigui molt estable, molt tranquil, amb el cel ben serè i un mitjà les temperatures avui faran un passet endavant. Avui esperem que pugin una miqueta més, sobretot a la Selva, al Gironès, al Pla de l'Estany i a l'interior també de l'Alt i del Baix Empordà, on esperem arribar fàcilment als valors dels 35, puntualment 37 graus. Per tant, avui farà calor amb una tarda que tindrem el creixement de moltes nuvolades i l'arribada de precipitacions, sobretot, i les més destacades a la Cerdanya, al Ripollès i també a l'Alta Garrotxa, on localment aniran acompanyades de tempesta. I a les darreres hores de la tarda aquests ruixats també podrien acabar afectant a punts del sud de la Garrotxa, Pla de l'Estany i al nord de la Selva. Tot plegat, doncs, amb un dijous on, repetim, les temperatures seran més altes.
1: Vaja, més caloreta, doncs.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Punt i final en aquesta edició del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. Hem destacat que l'eclipsi es va poder veure a la nostra comarca, l'Empordanesa, tot i que entra algun núvol. Girona crea 1.213 empreses en 6 mesos, la xifra més alta des del 2008. L'aeroport de Girona creixen les operacions, però disminueixen els passatgers. Detenen més de 40 persones per falsificar matrimonis per obtenir els papers per estrangers. Vilabertran inicia la rehabilitació de la Torre d'en Reig, una joia modernista del 1909. Més dades, més informació en les properes edicions del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. Gràcies per la seva atenció.
3: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix. Yo sé que te va a joder
1: recordarme las canciones tristes. La teva companyia diària.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 07 51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 13 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9 euros amb 39 al quilo. Sempre les millors promos.

0: dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: M'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular, ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant, ha sigut molt maco.
3: És una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
4: No és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, que al final dius, és que hi has d'anar per nassos, o sigui que aquí estic.
5: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipsi, i bueno, aquí estic.
0: Nos escoltava algunes de les moltes reaccions a l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers de persones i va tensionar, això sí, la xarxa viària i també ferroviària. 83 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 d'elles per afeccions a la vista. És dijous 13 d'agost de 2026. Tenim més titulars. S'ha activat l'InfoCat per risc molt alt d'incendi, Marc Pijoan.
6: Especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Mentrestant, els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Castellví de la Mar, que ha cremat un mínim de 8 hectàrees. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona.
0: Activats també diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
7: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem al Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya amb una jornada que es presenta molt càlida i també molt xafogosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que puntualment i localment anien acompanyades de tempesta.
0: Més coses, els preus tornen a pujar al juliol.
6: Segons les dades publicades, aquest dijous l'IPC se situa en el 3,5%, la xifra més alta dels dos últims anys com a conseqüència de l'encariment dels carburants, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
0: I Barcelona instal·la la primera rampa mecànica de vianants.
6: Es farà situada al carrer Puebla.

0: compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
1: Pel que fa a la cultura, arrenquen les festes de Sant Roc a Tarragona.
2: I ho fan com és habitual, amb un programa farcit de propostes, entre les que no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars o el correfoc.
1: Esports Jordi Cervantes, bones sensacions en el primer test de temporada del Barça.
3: En ple eclipsi solar, les blaugranes es van imposar al Montpellier per 3-1 en el partit disputat al Johan Cruyff. Minuts per a les noves incorporacions en un partit on van marcar Patri Guijarro, Claudia Pina i Maïssa Baja, de només 15 anys.
1: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant un dia més Artau Bellavista i també Montse Huguet. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dijous, l'endemà de l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ja al vespre va plegar milers i milers de persones arreu del territori i que va tensionar molt la xarxa viària i ferroviària amb cues i aglomeracions destacades a moltes estacions.
2: En total, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 per afeccions a la vista.
1: Més detalls, Ràdio El Vendrell, Lourdes Meronyo.
5: Bona tarda. El sistema d'emergències mèdiques va rebre un total de 87 trucades al 061 Salut Respon relacionades amb l'eclipsi de sol a Catalunya des de les 7 del matí fins 2:15 de la nit d'aquest dimecres passat. En aquest període es va atendre 83 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. 6 d'aquests van requerir la mobilització d'ambulàncies. 3 afectats van ser traslladats a centres sanitaris. 2 han estat menys greu i 1 han estat crític amb traumatisme. La resta, 77 persones, van ser ateses de forma telefònica. El major número d'incidents van ser consultes sanitàries relacionades amb l'eclipsi de sol, 77. Del total d'incidents atesos pel 120 van ser per afeccions oftalmològiques. Es van registrar consultes a Barcelona Ciutat, 12. A Barcelona Metropolitana Nord van ser 17. A Catalunya Central, 5. A Girona, 14. Lleida, 6. Camp de Tarragona, 18. Barcelona Metropolitana Sud, 6. Terres de l'Ebre, 3. I al Penedès, 2.
1: La única nota negativa de la jornada d'ahir va ser la mort per una aturada cardiorrespiratòria d'un veí del col·legi minuts abans de presenciar l'eclipsi, un fet que va obligar l'Ajuntament d'aquest municipi a anul·lar totes les activitats previstes. Lleida Televisió, Judit Montoy.
6: Al col·legi, el Segrià, un veí de 57 anys, va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde, Josep Maria Gras, ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
1: I pel que fa als problemes ferroviaris registrats ahir a la tarda i al vespre, Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel col·lapse a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. En la tornada, Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: La imatge post-eclipsi va estar protagonitzada per l'estació de trens tarragonina, on molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, lamenta la manca de planificació i que no es preparés un dispositiu dimensionat a les necessitats del dia.
8: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes perquè no col·lapsar.
7: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder per reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi.
1: Doncs en relació amb aquestes aglomeracions i aquest caos a Rodalies, el Partit Popular ha demanat explicacions al ministre de Transports, Òscar Puente.
2: Juan Fernández, secretari general dels Populars a Catalunya, ha remarcat que aquesta és una problemàtica que fa anys que s'arrossega i ha carregat contra la Generalitat i el govern d'Espanya.
9: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por una cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente. Si hay un responsable de lo que pasó ayer se llama Salvador Illa y Óscar Puente.
2: Unes declaracions fetes en un acte dels populars per denunciar la

0: problemàtica dels barracons en els centres educatius catalans. Fernández estava acompanyat per l'alcaldable del partit a Barcelona, Daniel Cirera, i el vicesecretari d'Educació, Jaime de los Santos.
1: I pel que fa als balanços, la ciutat de Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i en més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic.
0: La paeria destaca el civisme, la fluidesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants durant la jornada.
1: UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
2: Aquest dijous al matí, l'Ajuntament de Lleida ha fet una valoració de la jornada que es va viure aquest dimecres amb l'eclipsi total de sol, on la ciutat va habilitar els espais del camp de futbol de Mangraners i la Seu Vella per observar el fenomen astronòmic. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat les xifres d'assistència en aquests punts.
3: 11.000 a l'espai al barri de Mangraners i unes 1.500 persones que ho van poder seguir des de la Seu Vella. A més, 750 persones que va haver al camp de futbol de la EM, 550 al Tossal de la Moredilla, 250 al Parc de Gardeny i 200 a la zona de Serra Llarga.
2: A més, Morón ha afegit que la circulació de vehicles va ser fluida durant tota la jornada i només es van produir breus retencions. Així mateix, des de la paeria han informat que el punt d'observació situat a Mangraners va rebre assistents de gairebé 14 països diferents d'arreu del món, com és el cas d'Itàlia, Alemanya, Polònia, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i Brasil.
1: I pel que fa a la jornada d'ahir, 5 minuts i un quart de 3, ens quedem amb milers i milers d'imatges per a la història, com els milers de persones que van omplir la platja del Trabucador, per exemple, per ser testimonis d'un dia històric. 21 Ràdio, Miquel Llobet.
4: Milers de persones han omplert la platja del Trabucador per ser testimonis d'un dia històric al Delta de l'Ebre. Des de primera hora del matí, famílies d'arreu de tot el món han estat reservant lloc per poder gaudir de l'eclipsi total de sol.
5: Això mateix, a veure l'eclipse. Hem vingut aquest dematí i fins que surti l'eclipse.
6: Sí, es que hemos mandado a mi cuñado de avanzadilla y viendo que cambiaban las rutas, las carreteras, hemos dicho, en vez de a cenar, a comer. Y aquí estamos pasando el día.
4: El moment es va anar apropant. I de cop, entre el mar i el cel, eclipse total. Crits, aplaudiments, rialles i abraçades. L'emoció va prendre el protagonisme al sol durant uns breus instants.
7: No, o sigui, al contrari. Jo m'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular. Ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant, ha sigut molt maco.
4: En acabar, arrencava l'operació sortida, que tot i ser llarga i congestionada, no va generar cap problema major. Una tarda històrica que recordarem, com a mínim, fins al 2180.
1: I centenars de persones van veure l'eclipsi solar des del turó de Can Mates, el punt més alt de Sant Cugat del Vallès. Cugat Mèdia, Sergio Morales.
8: Centenars de santcugatencs s'han aplegat aquest dimecres al punt més alt del turó de Can Mates per veure l'eclipsi solar. Cap a quarts de set del vespre, la zona ja estava plena de gent que no es volia perdre el que s'ha anomenat com l'eclipsi del segle, i és que fins al 2180 no es tornarà a veure un eclipsi com aquest. Escoltem diversos santcugatencs que es trobaven a la zona.
9: Hem baixat de Camprodon perquè allà ens havien dit que no es veuria, es veuria molt parcial l'eclipsi, i és una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
10: Nosaltres vivim aquí a Sant Cugat i llavors no és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, però saps què passa? Que a la televisió fa tants dies que ens ho estan explicant tot, que ens anem engrescant, i al final dius, és que hi has d'anar per nassos.
11: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse i me van dir, pues mira, el puesto més maco per a veure'l des de Sant Cugat és Can Mates. I bueno, aquí estic, a veure aquest espectacle.
8: A Sant Cugat el fenomen va començar cap a les 19:34 i va arribar al seu punt màxim a les 20:29 hores del vespre amb una cobertura de més del 99%.
1: Doncs fins aquí el relat post-eclipsi, però sapigueu que l'estiu vinent n'hi haurà un altre total que es podrà veure, això sí, des de Màlaga i Cádiz.
12: Notícies en xarxa.
1: 3 minuts i un quart de 3 i pendents un dia més del cel i de la intensa calor que ens afecta perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
0: En aquest sentit, ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu.
1: I els bombers s'han estabilitzat ja aquest dijous al matí l'incendi que es va declarar ahir al vespre a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
0: Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural del Montmell Vermellà.
1: Justament el parc de bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja arran de l'incendi iniciat ahir a Castellví. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
13: Fa temps que els bombers de la Generalitat viuen una situació precària. El mateix passa al parc de bombers de Vilafranca, que durant les guàrdies pateix sovint de manca de personal. Una realitat que s'ha agreujat arrel de l'incendi forestal que es va declarar aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca. La problemàtica, però, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la CGT, Carles Urgell.
14: Ens trobem que amb moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb, diguéssim, amb l'equipament contaminat, no se'ls hi dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
13: Arrel de l'incendi a Castellví, segons expliquen bombers de Vilafranca, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims amb només dos bombers desplaçats des d'Igualada. A això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant.
1: Doncs parlant encara del cos dels bombers, el suport psicològic que reben també forma part de la gestió d'incidències.
0: Segons el protocol, s'estableix un circuit perquè els membres del cos implicat en un accident greu pugui recórrer als serveis de psicologia.
1: Olot FM, Roger Isern.
15: No és cap secret que darrere la roba d'un bomber o una bombera hi ha una persona que té sentiments i sensacions a l'acabar un servei. En alguns casos s'han d'assistir a accidents de trànsit on pot haver menors implicats o fins i tot familiars del propi bomber o bombera. Uns fets tràgics que els membres del cos han d'estar preparats per poder gestionar. Una feina que té el recolzament important, com és el de la part de la psicologia, que des de bombers ja s'ha instaurat que ha d'actuar en aquests casos. Ho ha detallat el cap del parc de bombers d'Olot, Josep Ferrés, en declaracions als micròfons de ràdio Olot i Olot Televisió.
16: Tu et vas adaptant? Però sí que és veritat que davant d'aquelles situacions en les que tu no hi pots fer front, d'aquest hi ha frustració o d'aquest veus sobrepassat, tenim el recolzament del grup d'emergències mèdiques, que hi ha el psicòleg, i llavors nosaltres podem demanar ajuda. Llavors això ja ho tenim escrit, ja ho tenim protocolitzat.
15: Si el temps enforteix la reacció dels bombers davant d'aquestes situacions, també n'hi apareixen de negatives, com pot ser la frustració. És un dels exemples on hi entren els psicòlegs, part fonamental per a la gestió d'aquests sentiments. Des del cos de bombers d'Olot valoren positivament comptar amb un servei així i remarquen que és una part important del seu dia a dia, especialment quan han d'assistir en situacions greus.
1: I us ho diem en titulars, l'índex de preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
0: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
1: En el conjunt d'Espanya, l'IPC repunta fins al 3,6%, 4 dècimes per sobre del registrat al juny, el nivell més elevat també en 2 anys.
0: Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya ha estat d'un 0,2% i al conjunt d'Espanya d'un 0,3%.
1: I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre de Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol.
0: Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha reduït a només 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de camí el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros.
1: Passen 2:15, se'n situem a Barcelona, on avancen les obres de la primera rampa mecànica exterior per a vianants. Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest matí la zona i també el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal.
17: A l'estiu de l'any vinent, els veïns de Montbau ja podran pujar pel carrer Poesia, estalviant-se el pendent sostingut del 10% existent. Ho faran amb la primera rampa mecànica exterior de la ciutat, que compta amb una inversió de més de 7 milions d'euros i que millorarà l'accessibilitat entre el passeig de la Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda. Serà de pujada i, de moment, s'estan instal·lant els 3 trams més llargs. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat la zona aquest matí i ha destacat la rellevància d'aquest projecte pioner.
18: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar al carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
17: El projecte renovarà voreres, l'enllumenat, l'arbrat i el clavegueram. També s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada entre l'encreuament del carrer Poesia amb l'Harmonia i el Vaireda. La rampa, a més, comptarà amb una cobertura per protegir-la de la vegetació de l'entorn amb un pressupost d'1 milió d'euros.
1: I Sant Llorenç de Morunys denuncia la recurrent manca de cobertura d'atenció mèdica i problemes telefònics al dispensari Solsona FM. Roser Clotet.
19: D'una banda, no es cobreixen totes les hores en què la metgessa titular no pot estar disponible. Això fa que s'hagi donat algun cas d'urgència sense tenir metge, un fet que s'agreuja tenint en compte que l'atenció sanitària més propera és a 30 minuts. De l'altra, des de fa 15 dies que hi ha problemes d'internet i de telèfon que han fet que la metgessa s'hagi hagut de desplaçar a la residència per poder fer receptes. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys.
20: Un ciutadà de Sant Llorenç, quan vegi el metge, hi trobi un metge, és que ara no l'hi troba. A més, aquests dies està molta més gent, no triplica la seva població, que és un tema que les queixes són dels usuaris, dels treballadors, és de tothom.
19: Aquestes queixes s'han fet arribar al Centre Sanitari i al Consell Comarcal del Solsonès, però l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys denuncia que no s'hi ha posat solució.
1: I moment ara per la cultura. I per començar, per l'inici aquest dijous de les festes de Sant Roc a la ciutat de Tarragona, fins diumenge el Cos del Bou i la baixada de la Peixateria s'ompliran de cultura popular, música i patrimoni. Tarragona, Ràdio, Xeugí i Botella.
21: Les salves del Canó de Sant Roc donaran el tret de sortida a 4 dies de gaudi, que començaran aquest dijous 13 d'agost amb la inauguració de Sant Roc i els reporters inconscients, una mostra amb arxius gràfics cedits per la família Ferbi que recullen la memòria, les tradicions i l'esperit d'aquestes festes. El reconegut fotògraf Josep Ferrer o Ferbi fa un repàs de la seva trajectòria immortalitzant aquests dies festius al llarg dels anys i ho reconeix com a part del patrimoni de la ciutat.
22: Reconec que me'n dono compte que ha sigut un patrimoni que per la ciutat, ja no dic pel barri, sinó que per la ciutat, pot ser molt bo. Vull dir, són 60 anys de tota una festa que sempre ha sigut seguida, que ha sigut una festa de que Tarragona ha sigut de les pioneres. El Serrallo i el Cos del Bou eren les festes de Tarragona.
21: L'endemà serà un dels dies centrals amb la cercavila dels elements festius del barri i una de les cites més esperades, la presentació del nou nano.
1: I Altafulla dona també aquest dijous el tret de sortida de la 28a Fira d'Artesans, que obre portes amb gairebé 130 parades i 4 dies d'activitats, música, gastronomia i productes de proximitat. Altafulla, Ràdio Eduard Virgili.
23: La 28a Fira d'Artesans d'Altafulla obre portes aquest dijous i ho fa consolidada com una de les fires d'artesania de referència de Catalunya. Durant 4 dies, les Eres del Castell i el Parc del Comunidor acolliran parades de tot tipus. La mostra aposta un any més pels oficis artesanals amb joieria, tèxtil, fusta o vidre, però també per una àmplia programació de tallers, propostes musicals i activitats familiars. Ana Belén Martínez és la directora de la 28a Fira d'Artesans.
24: Hem hagut de reduir una mica aquest espai del Comunidor per temes climàtics i aleshores hem hagut de reubicar algunes parades i això ens ha comportat que algunes persones doncs igual en aquesta edició no participaran, però n'han entrat de noves i hi ha sempre un moviment.
23: La fira incorpora enguany la col·laboració amb l'associació Puentes i el festival Trens Arte Fest. També manté la música com un dels seus grans atractius amb concerts, dansa i cercaviles. La mostra obre de 6 de la tarda a mitjanit dijous i diumenge i fins a la 1 de la matinada divendres i dissabte.
1: Més coses, el Festival de Torroella de Montgrí ha anunciat la cancel·lació de l'actuació de la soprano Nadine Sierra previst per dissabte per motius de salut.
0: L'artista que havia de debutar al certamen ha estat diagnosticada d'una infecció aguda de les vies respiratòries superiors i per prescripció mèdica haurà de mantenir repòs vocal. Sierra és una de les sopranos líriques i del bel canto més destacades del moment i actua habitualment als principals escenaris operístics internacionals.
25: Maria del meu cor, que desgraciat, que em faràs si tinguet de jo.
1: 8 minuts i 2:45, arribarem als esports amb més música, amb un registre ben diferent. Sandra Montfort farà parada avui a la Costa Brava.
0: La jove cantant valenciana actuarà al Festival de la Portaferrada.
26: Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos.
1: I ben a prop de Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas a Calella de Palafrugell, cantarà Malú.
26: Y ahora sin ti.
0: Amb més de 2,5 milions de discs venuts i nombrosos reconeixements, la cantant madrilenya actuarà al Festival de Cap Roig.
26: Miro la vida en color y tú en blanco y negro.
1: Doncs amb Malú arribem als esports. Ens porta el Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El campió d'Europa s'estrena amb un triomf a Johan Cruyff en ple eclipsi solar.
2: Bon dia, Jordi. Les blaugranes van jugar el primer partit de pretemporada i ho van fer amb victòria davant el Montpellier per 3-1. Dianes de Patrick Jarro, Claudia Pina i la jugadora del planter de només 15 anys, Maisa Baja. Les actuals campiones europees i defensores de tots els títols en joc guanyats el curs passat s'han pogut provar en un test que ha servit per donar minuts a les noves incorporacions. Amb tot, no va poder ser-hi Clara Serra Jordi, convocada amb la selecció sub-20 pel Mundial. Un fet que no agrada a Pere Romeu. Són declaracions a TV3.
3: És molt més curta. És un Mundial. Qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les millors jugadores que consideren, però evidentment doncs, penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
2: De la seva banda, el Badalona Women es va imposar 4-1 a l'Alcàtzia al Municipal d'Olot. Itzi, Cube, Mirari i Vicky Lozada van ser les autores de les dianes badalonines. La jugadora del filial, Aitana, explicava les sensacions en el seu debut al primer equip.
4: Bueno, m'ha semblat que al principi ens ha costat una mica, però al final hem sabut com treure la bola i trobar les xarxes fluixes. Bueno, al final és el que tu dius, al principi aquests partits semblen que siguin fàcils i et contagies del ritme dels altres i al final costen, però bueno, només fa falta trobar el teu ritme i anar per totes. Bueno, m'he trobat molt còmode perquè al final estic rodejada de gent molt bona i res, ho agraeixo molt, és una oportunitat molt bona i considero que l'aprofitaré al màxim.
2: També va jugar l'Espanyol, recordem que va superar l'Europa de la segona federació per 2-0. El Barça masculí, primer entrenament del primer equip amb tots els internacionals ja disponibles a les ordres de Hansi Flick, per tant, també hi eren Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Cubarsí i Koundé. L'equip continuarà entrenant-se demà i dissabte abans de jugar l'amistós contra el Basilea, un Barça que acaba de conèixer que l'edició d'aquesta temporada de la Supercopa es jugarà a l'estadi Atatürk d'Istanbul del 2 al 7 de febrer. Per cert, que ells va anunciar que Xavi serà el nou seleccionador dels Països Baixos, l'agarenc que es trobava sense equip i que va dirigir el Barça durant gairebé 3 temporades, assignat fins al Mundial del 2030. Encara en futbol, els dos equips de Primera Federació també van jugar partit amistós. El Sant Andreu es va imposar al Girona B 1-2, mentre que l'Europa va empatar 0 al camp de l'Espanyol B. El tècnic escapulat Josep Maria Gené parla del procés per arribar en les millors condicions a l'inici de Lliga d'aquí a 2 setmanes.
5: Soc conscient de que venim molt fatigats del cap de setmana passat, dels torneigs històrics, però en qualsevol cas hem d'anar incrementant aquests esforços, més temps i per tant doncs apropar-nos a la realitat que ens trobarem a la competició el dia 30 d'agost. Evaluarem el treball a la competició feta als torneigs històrics, concretament també aquest partit d'avui, i aleshores ens prepararem, millorarem aquells aspectes que a través de la sessió d'entrenament de demà, aquells aspectes que creiem que han de reforçar positivament el nostre joc i a partir d'aquí doncs seguirem avançant.
2: I els europeus de Birmingham d'atletisme, ja el Bistué disputarà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. L'atleta santcugatenca es va classificar ahir després de quedar segona en la seva sèrie, just per darrere la britànica Amy Hunt, principal candidata a la medalla d'or.
1: Doncs gràcies a Jordi Cervantes. Un dia més per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
28: Què fer abans d'apuntar-se al gimnàs?
29: Apuntar-se a un gimnàs és una excel·lent decisió per millorar la salut física i mental. Abans de començar, però, és important establir objectius clars i realistes, ja sigui per perdre pes, augmentar la força o simplement mantenir-se actiu. Consulta amb un professional del gimnàs per dissenyar un pla d'entrenament adequat a les teves necessitats i condició física. No oblidis escalfar abans de cada sessió i estirar després per evitar lesions. I finalment, mantén una actitud positiva i pacient, ja que els resultats requereixen temps i constància. Amb aquests consells estaràs preparat per treure el màxim profit de la teva experiència al gimnàs.
8: Salut activa.
10: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
11: És important, un cop t'apuntis al gimnàs, valoris quines activitats hi ha, amb quines pots incidir més o incidir menys segons la teva condició física. Per nosaltres el més important, com a fisioterapeutes, és que intentis fer tots els exercicis amb el pes adequat, amb les repeticions adequades per evitar fer-te lesions en un futur. És important que quan iniciem l'activitat en el gimnàs no vulguem començar de cop a voler córrer una hora seguida o agafar el màxim de pes que creiem que podem agafar. És important que tot sigui progressiu, que anem a poc, que ara notem que el cos s'ha adaptant a tots els canvis que anem fent durant la setmana amb l'activitat, que seria ideal fer de 2 a 3 dies com a mínim a la setmana, i anar augmentant segons es comenti el monitor. L'escalfament normalment s'inicia a poc, i un exemple d'ell seria, per exemple, començar a fer una miqueta de bici progressiu, lent, sense molt d'esforç ni molta resistència, i també mobilitzar una miqueta totes les articulacions perquè entrin al calent. I quan acabem, és important que anem baixant el ritme progressivament a poc per no frenar del tot l'activitat, que el cos se vagi adaptant, la freqüència cardíaca també, i llavors hauríem d'estirar una miqueta per evitar tenir alguna lesió.
8: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: La xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia, són 2:15.
13: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
14: M'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular, ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant, ha sigut molt maco.
15: És una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
16: No és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, que al final dius, és que ja és d'anar per nassos, o sigui que aquí estic.
17: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipsi, i bueno, aquí estic.
1: Escoltava algunes de les moltíssimes reaccions a l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones i va tensionar i molt la xarxa viària i també ferroviària. 83 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 d'elles per afeccions a la vista. És dijous 13 d'agost de 2026 i tenim més titulars. S'ha activat l'InfoCat per risc molt alt d'incendi, Marc Pijuan.
0: Especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Mentrestant, els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Castellví de la Marca, que ha cremat un mínim de 8 hectàrees. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona.
1: Activats també diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i al prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar.
18: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem al Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya amb una jornada que es presenta molt calla i també molt xafogosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu i que puntualment i localment aniran acompanyades de tempesta.
1: Més coses, els preus tornen a pujar al juliol.
0: Segons les dades publicades aquest dijous, l'IPC se situa en el 3,5%, la xifra més alta dels últims dos anys, com a conseqüència de l'encariment dels carburants, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
1: I Barcelona instal·la la primera rampa mecànica per vianants.
0: Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
3: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que anava al carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
1: Cultura arrenca en les festes de Sant Roc a Tarragona.
0: I ho fan, com és habitual, amb un programa farcit de propostes, entre les que no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars o el correfoc.
1: Esports, Jordi Cervantes, bones sensacions en el primer test de temporada del Barça.
2: En ple eclipsi solar, les blaugranes es van imposar al Montpellier per 3-1 en el partit disputat al Johan Cruyff. Minuts per a les noves incorporacions en un partit on van marcar Patrick Guijarro, Claudio Apina i Maisa Baja, de només 15 anys.
1: A control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dijous, l'endemà de l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones arreu del territori i que va tensionar molt la xarxa viària i ferroviària amb cues i aglomeracions destacades en moltes estacions.
0: En total, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 per afeccions a la vista.
1: A les Terres de l'Ebre, per exemple, els centres sanitaris han viscut amb normalitat la jornada. Salut informa de poca activitat als CAP i urgències sense cap incidència relacionada amb el fenomen en aquella zona. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
19: Tímida activitat als centres sanitaris de les Terres de l'Ebre durant tota la jornada de l'eclipsi d'aquest passat dimecres. Des de Salut expliquen que s'han realitzat atencions menors als CAP del litoral i molta poca afluència a les urgències dels hospitals. Ferran Roche és el director territorial de Salut a les Terres de l'Ebre.
20: Amb les dades que tenim ara, potser ha hagut un petit increment d'activitat, però molt lleuger, sobretot en els CAPs del litoral, i aquest augment d'activitat sobretot està relacionat amb caigudes i amb accidents de trànsit lleus.
19: Pel que fa a problemes oculars derivats de la llarga exposició i visió directa del sol, no s'ha registrat cap anomalia immediata. Des de Salut no descarten que en els pròxims dies apareguin casos. En aquest cas, si una persona detecta algun símptoma, cal acudir al CAP per realitzar un diagnosi.
20: I que la gent sigui conscient que si en els propers dies tenen se'ls posa l'ull vermell o tenen prurit o perden la visió o veuen taques, doncs que acudeixin al centre d'atenció primària més proper.
19: Des de Salut es va incrementar de personal i recursos com a mesura de prevenció. Una valoració positiva on agraeixen a la ciutadania haver seguit correctament totes les recomanacions.
1: Com us dèiem, l'única nota negativa va ser la mort per una aturada cardiorrespiratòria d'un veí del col·legi minuts abans de presenciar l'eclipsi, un fet que va obligar l'Ajuntament d'aquest municipi a anul·lar les activitats previstes. Lleida Televisió, Judit Montoy.
21: Al col·legi El Segrià, un veí de 57 anys va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde Josep Maria Gras ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
1: I pel que fa als problemes ferroviaris registrats ahir, la plataforma Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel col·lapse a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. Es va haver de tancar fins i tot. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
22: La imatge post-eclipsi va estar protagonitzada per l'estació de trens tarragonina, on molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, lamenta la manca de planificació i que no es preparés un dispositiu dimensionat a les necessitats del dia.
5: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no va fer els cotxes perquè no col·lapsar.
22: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder per reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi.
1: Gràcies, Laura. En relació amb aquestes aglomeracions i aquest caos, el Partit Popular ha demanat avui explicacions al ministre de Transports, Òscar Puente.
0: Juan Fernández, secretari general dels Populars a Catalunya, ha remarcat que aquesta és una problemàtica que fa anys que s'arrossega i ha carregat contra la Generalitat i el govern d'Espanya.
6: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por una cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente. Si hay un responsable de lo que pasó ayer se llama Salvador Illa y Óscar Puente.
0: En unes declaracions fetes en un acte dels Populars per denunciar la problemàtica dels barracons en els centres educatius catalans, Fernández estava acompanyat per l'alcaldable del partit a Barcelona, Daniel Cirera, i el vicesecretari d'Educació, Jaime de los Santos.
1: I la ciutat de Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i en més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic.
0: La paeria destaca el civisme, la fluidesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants durant la jornada.
1: És una crònica de UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
7: Aquest dijous al matí, l'Ajuntament de Lleida ha fet una valoració de la jornada que es va viure aquest dimecres amb l'eclipsi total de sol, on la ciutat va habilitar els espais del camp de futbol de Mangraners i la Seu Vella per observar el fenomen astronòmic. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat les xifres d'assistència en aquests punts.
9: 11.000 a l'espai al barri de Mangraners i unes 1.500 persones que ho van poder seguir des de la Seu Vella. A més, 750 persones que va haver al camp de futbol de la EM, 550 al Tossal de la Moredilla, 250 al Parc de Gardeny i 200 a la zona de Serra Llarga.
7: A més, Morón ha afegit que la circulació de vehicles va ser fluida durant tota la jornada i només es van produir breus retencions. Així mateix, des de la paeria han informat que el punt d'observació situat a Mangraners va rebre assistents de gairebé 14 països diferents d'arreu del món, com és el cas d'Itàlia, Alemanya, Polònia, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i Brasil.
1: 5 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, i pel que fa a la històrica jornada d'ahir, ens quedem amb les milers i milers d'imatges per a la història, com els milers de persones que van omplir la platja del Trabucador per ser testimonis d'un dia històric, i a la Mella de Mar va reunir unes 2.500 persones a la zona esportiva amb motiu de l'eclipsi i sense incidents. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
23: De la Fuente ha posat en valor la coordinació entre Protecció Civil, Policia Local, SUM, Mossos d'Esquadra, la Brigada Municipal i el Club de Futbol de la Cala, que van participar en el dispositiu. Segons el regidor, poder gestionar unes 2.500 persones sense cap incident, sense cap problema, demostra la capacitat organitzativa del municipi davant d'un esdeveniment de gran afluència.
24: Gràcies als equips de propis que tenim, de Protecció Civil, Policia Local, SUM, i amb els altres, amb Mossos d'Esquadra, tota la coordinació ha estat molt bé. També la brigada, evidentment, ha col·laborat increïblement i tota la gent.
23: La jornada va permetre seguir l'eclipsi total de sol des de diferents punts del municipi, més enllà de la zona esportiva, en una tarda que l'alcalde ha qualificat d'especial, extraordinària i inoblidable.
1: I els nostres companys de la Ràdio Municipal de Terrassa han preguntat als veïns com han viscut aquest eclipsi des de la seva ciutat. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
25: Tot i sabent que no tindrien l'espectacle complet, els terrassencs van sortir il·lusionats al carrer per veure l'eclipsi parcial de sol. Una de les zones amb menys obstacles a l'horitzó és al nord de la ciutat, a l'avinguda La Cetània. Allà es van aplegar centenars de curiosos que van preferir veure un eclipsi de proximitat abans que baixar al sud de Catalunya.
26: Bueno, jo com que mira, estic de vacances, dic, pues vull aprofitar. No sé el que veuré, no puc pagar anar a un hotel ni anar fora, però soc de Terrassa i si des d'aquí es pot veure alguna cosa, pues...
25: Molts aprofitaven l'equipament de la platja per l'observació astronòmica. D'altres gaudien de la comoditat de casa i també uns quants pujaven a la mola. La muntanyeta al voltant dels dipòsits d'aigua també va ser un dels punts que va plegar més gent. A les 7 del vespre, 34 minuts i 49 segons, començava la parcialitat. Ja es veia com un tros de lluna mossegava el sol.
8: Pues acaba de començar encara, sí? O sigui, hi ha una taca molt petita,
10: sí.
8: I cada cop pues, molt lentament això va fer més gran.
25: El punt culminant va arribar a les 8 i 29 minuts, quan la lluna va tapar un 99,77% del sol, fins a deixar passar una fina escletxa de llum. A partir d'aquí va haver una petita alba i tothom va donar l'experiència per acabada.
1: Doncs fins aquí el relat extens post-eclipsi, però sapigueu que l'estiu vinent n'hi haurà una altra de total. No es podrà veure a Catalunya, sí que es podrà veure, si voleu anar-hi, a Màlaga o Cadis, per exemple.
4: Notícies en xarxa.
1: 2 minuts i en punt, 3:15 de la tarda, i pendents un dia més també del cel i de la intensa calor que ens afecta, perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
0: En aquest sentit, ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i el Prepirineu.
1: I els bombers s'han estabilitzat ja aquest dijous al matí l'incendi que es va declarar i al vespre a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
0: Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural del Montmell Marmellà.
1: Doncs justament el parc de bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja per l'incendi iniciat ahir a Castellví. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
11: Fa temps que els bombers de la Generalitat viuen una situació precària. El mateix passa al parc de bombers de Vilafranca, que durant les guàrdies pateix sovint de manca de personal. Una realitat que s'ha agreujat arrel de l'incendi forestal que es va declarar aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca. La problemàtica, però, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la CGT, Carles Urgell.
12: Ens trobem que amb moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb, diguéssim, amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
11: Arrel de l'incendi a Castellví, segons expliquen bombers de Vilafranca, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims amb només 2 bombers desplaçats des d'Igualada. A això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant.
1: I us ho diem en titulars, en punt 3:15 de la tarda, l'índex de preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
0: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
1: En el conjunt d'Espanya, l'IPC remunta fins al 3,6%, 4 dècimes per sobre del registrat al juny, el nivell més elevat també en 2 anys.
0: Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya ha estat d'un 0,2% i al conjunt d'Espanya del 0,3%.
1: I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol.
0: Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha disminuït, ha reduït a només 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de canvi el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros.
1: Un dispositiu que inclou material de refugi, kits d'aigua i sanejament i suport pel personal sanitari.
0: El president colombià Abelardo de la Espriella ha confirmat que la xifra de morts puja fins als 265. A més, hi ha 3.500 ferits, 500 desapareguts i més de 53.000 damnificats arreu de les regions més afectades.
1: I ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on avancen les obres de la primera rampa mecànica exterior per a vianants. Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest matí la zona, i també el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal, que ara ens ho explica.
10: A l'estiu de l'any vinent, els veïns de Montbau ja podran pujar pel carrer Poesia, estalviant-se el pendent sostingut del 10% existent. Ho faran amb la primera rampa mecànica exterior de la ciutat, que compta amb una inversió de més de 7 milions d'euros i que millorarà l'accessibilitat entre el passeig de la Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda. Serà de pujada i, de moment, s'estan instal·lant els tres trams més llargs. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat la zona aquest matí i ha destacat la rellevància d'aquest projecte pioner.
3: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
10: El projecte renovarà voreres, l'enllumenat, l'arbrat i el clavegueram. També s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada entre l'encreuament del carrer Poesia amb l'Harmonia i el Vayreda. La rampa, a més, comptarà amb una cobertura per protegir-la de la vegetació de l'entorn amb un pressupost d'1 milió d'euros.
1: I Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà reclamen conservar la resclosa d'Ullà. Els tres consistoris fan seves les conclusions d'un estudi del Museu de la Mediterrània que la considera un bé cultural d'excepcional interès i demanen que es garanteixi la seva preservació. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
13: Els ajuntaments de Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà han unit forces per reclamar la conservació de la resclosa d'Ullà. Els tres consistoris han fet arribar a la Generalitat i a altres administracions una memòria que defensa el valor històric, patrimonial i ambiental d'aquest conjunt hidràulic. Segons un estudi de l'arqueòleg Ferran Codina, encarregat pel Museu de la Mediterrània, la resclosa és un bé cultural d'excepcional interès. El conjunt no és només una presa, inclou també la bassa, el cadiral, el rec del molí i el bramador. Els seus orígens es remunten com a mínim al segle XV, tot i que el sistema de molins al qual donava servei ja està documentat al segle XIII. Durant més de 6 segles, aquesta infraestructura està clau per als molins, els regadius i l'activitat agrícola del Baix Ter. Els ajuntaments proposen restaurar-la i recuperar la circulació de l'aigua pels diferents elements del conjunt, tot comptabilitzant la conservació del patrimoni amb la recuperació ecològica del riu. Ara reclamen a les administracions que tinguin en compte aquests valors abans de prendre qualsevol decisió sobre el futur de la resclosa. Alerten que perdre o alterar aquest conjunt suposaria una pèrdua irreversible del patrimoni del Baix Ter.
1: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment per la cultura. I per l'inici aquest dijous de les festes de Sant Roc a la ciutat de Tarragona, fins diumenge el Cos del Bou i la Baixada de la Peixateria s'ompliran de cultura popular, música i també patrimoni. Tarragona Ràdio, Xaugí Botella.
14: Les salves del Canó de Sant Roc donaran el tret de sortida a 4 dies de gaudi, que començaran aquest dijous 13 d'agost amb la inauguració de Sant Roc i els reporters inconscients, una mostra amb arxius gràfics cedits per la família Ferbi que recullen la memòria, les tradicions i l'esperit d'aquestes festes. El reconegut fotògraf Josep Ferrer o Ferbi fa un repàs de la seva trajectòria immortalitzant aquests dies festius al llarg dels anys i ho reconeix com a part del patrimoni de la ciutat.
15: Reconec que me'n dono compte de que ha sigut un patrimoni que per la ciutat, ja no dic pel barri, sinó que per la ciutat pot ser molt bo. Vull dir, són 60 anys de tota una festa que sempre ha sigut seguida, que ha sigut una festa de que Tarragona ha sigut de les pioneres. El Serrallo i el Cos del Bou eren les festes de Tarragona.
14: L'endemà serà un dels dies centrals, amb la cercavila dels elements festius del barri i una de les cites més esperades, la presentació del nou nano.
1: I Altafulla dona aquest dijous el tret de sortida a la 28a Fira d'Artesans. Cobra portes amb gairebé 130 parades i 4 dies d'activitats, música, gastronomia i productes de proximitat. Altafulla Ràdio, Eduard Virgili.
16: La 28a Fira d'Artesans d'Altafulla obre portes aquest dijous i ho fa consolidada com una de les fires d'artesania de referència de Catalunya. Durant 4 dies, les Eres del Castell i el Parc del Comunidor acolliran parades de tot tipus. La mostra aposta un any més pels oficis artesanals amb joieria, tèxtil, fusta o vidre, però també per una àmplia programació de tallers, propostes musicals i activitats familiars. Ana Belén Martínez és la directora de la 28a Fira d'Artesans.
17: Hem hagut de reduir una mica aquest espai del Comunidor per temes climàtics i aleshores hem hagut de reubicar algunes parades i això ens ha comportat que algunes persones doncs igual en aquesta edició no participaran, però n'han entrat de noves i hi ha sempre un moviment.
16: La fira incorpora enguany la col·laboració amb l'associació Puentes i el festival Trens Arte Fest. També manté la música com un dels seus grans atractius amb concerts, dansa i cercaviles. La mostra obre de 6 de la tarda a mitjanit dijous i diumenge i fins a la 1 de la matinada divendres i dissabte.
1: I amb postres, vestits de gala i literalment de paper, aquesta nit acollirà la 54a edició del concurs nacional de vestits de paper amb posta Ràdio Sílvia Berbís.
2: Des de l'any 1971 que se celebra este concurs emblemàtic a la ciutat. Enguany el certamen destaca per una gran participació amb una quarantena de dissenys que competiran en quatre categories: moda actual, època, fantasia i infantil. Totes les peces que es podran veure són inèdites i fetes exclusivament de paper de manera artesanal. El jurat haurà de valorar el disseny, la innovació, la dificultat tècnica i també la confecció d'unes creacions que s'han de cosir. No es pot utilitzar cola o altres materials, a excepció dels complements. A més de la desfilada, un dels atractius de la vetllada serà l'actuació musical de la cantant Bet, just abans de conèixer la decisió del jurat. Enguany, el fet que s'incorporen tres noves modistes és valorat com la garantia del relleu generacional al concurs i també al sector de la costura a la ciutat. Recordem que esta celebració continua el seu camí cap a ser reconeguda com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO.
5: Maria del meu cor. Que desgraciat, que em faràs si tinguet, ja ho tindria tu.
1: I dues propostes musicals abans d'arribar als esports. Per començar, Sandra Montfort farà parada avui a la Costa Brava.
0: La jove cantant valenciana actuarà al Festival de la Porta Ferrada.
5: Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos.
1: I ben a prop de Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas a Calella de Palafrugell, cantarà Malú.
5: Y ahora sin ti ya no vivo.
0: Amb més de 2,5 milions de discs venuts i nombrosos reconeixements, la cantant madrilenya actuarà al Festival de Caproig.
5: Miro la vida en color y tú en blanco y negro.
1: Doncs siguin colors o en blanc i negre, arribem als esports. Esports que es porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. El campió d'Europa s'estrena amb un triomf al Johan Cruyff i en ple eclipsi solar.
18: Bon dia, Jordi. Les blaugranes van jugar el primer partit de pretemporada i ho van fer amb una victòria davant el Montpellier per 3-1. Patri Jarro, Claudia Pina i la jove de 15 anys Maisa Baja van ser les autores de les dianes blaugranes, un Barça que va poder donar minuts a les noves incorporacions. Amb tot, no va poder ser-hi Clara Serra Jordi, convocada amb la selecció sub-20 pel Mundial, un fet que no agrada a Pere Romeu. Són declaracions de TV3.
19: És molt més curta, és un Mundial, qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les millors jugadores que consideren, però evidentment doncs penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
18: De la seva banda, el Badalona Women es va imposar 4-1 a l'Alcàtzia al Municipal d'Olot. Itzi, Cube, Mirari i Vicky Lozada van ser les autores de les dianes badalonines. La jugadora del filial, Aitana, explicava les sensacions en el seu debut al primer equip.
20: Bueno, m'ha semblat que al principi ens ha costat una mica, però al final hem sabut com treure la bola i trobar les xarxes fluixes. Bueno, al final és el que tu dius, al principi aquests partits semblen que siguin fàcils i et contagies el ritme dels altres i al final costen, però bueno, només fa falta trobar el teu ritme i anar per totes. Bueno, m'he trobat molt còmode perquè al final estic rodejada de gent molt bona i res, ho agraeixo molt, és una oportunitat molt bona i considero que l'aprofitaré al màxim.
18: El Barça masculí avui s'ha sabut que jugarà la Supercopa d'Espanya a l'estadi Ataturk d'Istanbul. Aquest cop amb canvi de data també, del 2 al 7 de febrer. El Barça defensa el títol aconseguit les dues últimes edicions. I el bàsquet Girona està realitzant les primeres proves mèdiques dels jugadors que van arribant a la ciutat per tal de començar els entrenaments d'aquí a uns dies. Un d'ells ha estat Sergi Martínez, el de Rubí, que viurà la seva quarta temporada vestint la samarreta gironina, espera una temporada il·lusionant.
21: Que moltes ganes. Al final aquest any a jugar a competició europea, tots en tenim moltes ganes, espero que l'afició també en tingui moltes ganes i res, ganes de tornar a tindre una identitat clara, de jugar al bàsquet que el Moncho ens dirà i ens farà jugar i res, amb moltes ganes de que Fontejau es torni a omplir i tornar a sentir la gent de ben a prop.
18: També comencen les proves mèdiques a l'Espar Girona amb Axel Mercerón i també Ainhoa López. Els europeus de Birmingham d'atletisme, ja el Vistué, disputarà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. L'atleta santcugatenc es va classificar ahir després de quedar segona en la seva sèrie, just per darrere la britànica Amy Hunt i principal candidata a la medalla d'or.
1: És Jordi, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà divendres. Fins aleshores, que passeu una molt bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. L'endemà de l'esperat eclipsi de sol total, que ja ha passat a la història de Catalunya, ens permet fer balanç d'una jornada festiva i molt moguda. I és que el fenomen va plegar milers i milers de persones arreu del territori i va tensionar i molt la xarxa viària i ferroviària, amb cues i aglomeracions destacades a moltes estacions. A més, el Servei d'Emergències Mèdiques va rebre un total de 87 trucades relacionades amb l'eclipsi de sol i es van atendre 83 persones per incidents relacionats. 6 van requerir la mobilització d'ambulàncies, amb 3 afectats traslladats a centres sanitaris. 2 han estat menys greu i 1 en estat crític amb traumatisme. Del total d'incidents atesos pel SEM, 20 van ser per afeccions oftalmològiques. La nota negativa va ser la mort d'un veí del col·legi, minuts abans de presenciar l'eclipsi. Ens dona més detall Judit Montoy, de Lleida Televisió.
2: Al col·legi, al Segrià, un veí de 57 anys va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde Josep Maria Gras ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
1: Encara a Lleida, els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de 18 anys acusat d'intentar matar un noi amb una arma blanca al Pont de Suert. L'agressió s'hauria produït arran d'una discussió menor entre persones que no es coneixien en el marc de les festes de la població. Els investigadors van detenir aquest dimecres el presumpte autor a la capital del Segrià i aquest dijous ha passat a disposició del jutjat de Guàrdia de Tremp, acusat d'un suposat delicte d'homicidi en grau de temptativa. I un home de 78 anys ha mort aquest matí mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Els fets s'han produït poc abans de les 10 del matí, quan la víctima estava dins de l'aigua i ha patit una indisposició. Tot i que els seus mateixos acompanyants l'han tret de seguida i han avisat els serveis d'emergència, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. I la Guàrdia Civil i la Policia Federal de Bèlgica han detingut a Badalona un fugitiu internacional buscat a 31 països i reclamat per tràfic de drogues, blanqueig de capitals i per ser el presumpte líder d'una organització criminal. L'home, que s'amagava al districte de Sants des de mitjans del 2025, comptava amb l'ajuda de col·laboradors que li proporcionaven documentació falsa, transports i protecció. El detingut havia fugit de Bèlgica, on l'esperava una condemna de 15 anys de presó. En el moment de la detenció, duia 3.000 euros en efectiu, rellotges d'alta gamma, telèfons xifrats i documentació falsa. L'Audiència Nacional ha ordenat el seu ingrés a presó i serà entregat a Bèlgica. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.

0: Programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. Avui dedicarem el programa a escoltar House Music. A la història de la música dance, el que trepitjarà avui Hot Dance 80 serà ni més ni menys que Todd Terry.

Les produccions de Todd Terry poden descriure's com una variada col·lecció de samples mesclant els sons de la música disco clàssica, el so més introspectiu del pioner Chicago House de principis de la dècada dels 80, i arranjat amb un estil propi molt personal amb el que s'aglutinen abundants samples piratejats del hip-hop.

per les mans de Todd Terry varen passar els Jungle Brothers que estem escoltant, i aquest tema dels Everything But The Girl, el Missing.

El Terry es va convertir en un DJ millor dels pagats d'Europa i els Estats Units d'Amèrica. Normalment porta a cap les seves actuacions sobre quatre plats, punxant habitualment els seus propis temes.

1980. La música house es va desenvolupar especialment a l'escena underground, a la població de Chicago, sense un clar propòsit comercial. Com a conseqüència, els discs del primer

El primer èxit estrictament house va ser On and On, publicat el 1984 per Jesse Sanders, que estem escoltant. The Butter House va ser un dels locals en el que es portava a terme sessions de house.

Avui escoltarem House a Hot Dance 80 i escoltarem, com amb tots els estils, la música més comercial i la música més canyera. Un tema més comercial va ser aquest Colored Arms i el seu Trapets.

Colonel Abrams va ser pioner i heroi de la llegendària època en què la música disco va derivar en house i protagonista de diverses cançons emblemàtiques de l'època com la llegendària Music in the Ansberg o Trapped que estem escoltant. Va morir als 67 anys a Nova York, una ciutat que vivia i que era sense recursos, ja que va quedar a la misèria. No va tenir diners ni per pagar-se el tractament de la diabetis.

Hershey's fou un grup vocal que va aparèixer a la Philly Soul als anys 70. El seu primer hit musical va ser amb la molt enganxosa Armatan de Extremely Dangerous. Aquesta canció la va remesclar el 1999 Mary G. Blige amb una nova versió del tema Let Not Mad Pata Sander que estem escoltant. Estàs escoltant Hot Dance 80, la teva emissora preferida. I des de la pista central de Hot Dance 80, el proper a trepitjar-la serà Spark.

Està sintonitzant Hot Dance 80, el programa dedicat a la música dance dels 80, en el que avui et fem un repàs a la música house. Ara per escoltar Frankie Knuckles, pioner de la música electrònica, va crear el gènere que va dominar la pista de ball des de finals dels anys 80. Tenia 59 anys, va inventar la música house que va dominar les pistes de ball des de finals dels 80 fins ben entrat al segle XXI.

I és que al món de les cabines hi ha molts personatges. Hi ha el DJ que es dedica a punxar en una sessió. Anys ja tenia un personatge al costat que es deia Like Jockey, que li feia el joc de llums al seu costat. Hi ha els DJs productors, els DJs que fan megamixos, hi ha els que fan remix de cançons com aquesta, perquè aquesta cançó no és de Frankie Knuckles, és de Toni Braxton i és un tema de primers dels 90. Però és que Frankie Knuckles el va passar per la batedora i va fer aquesta versió. I seguim amb una producció de Frankie Knuckles. Això és El teu amor, Your Love.

I de la música de Frankie Knuckles anem ara a escoltar la música de Steve Silk Harley, també conegut com GM Silk. És un DJ de club americà, productor de música house i compositor. De 1985 al 1988 va tenir 4 senzills entre els números 1 a les llistes americanes.

I sí que et va ser un número 1 de les pistes de ball amb el House de GM Silk. Ara vol escoltar un altre que també va tenir molt d'èxit a les pistes de ball. Estic parlant de Farley Jack Master Funk.

Is It Jack the House va ser un èxit de Pale Jackmaster, el proper a trepitjar la pista central de Hot Dance 80. Aquest sí, aquest l'escoltareu i el reconeixeu tots. Love Can Talk.

I tal que vam dit abans, els Emma's House tenien una durada de 7-8 minuts. Anaven bé per barrejar les sessions amb el seu break, però per fer ràdio, més de 3 minuts ja és massa.

Està sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. Estem escoltant la música de House Master Boy amb aquest House Nation. I ara anem a escoltar un intèrpret que un dia li tindrem de fer un especial de la història de la música dance.

Estem parlant de Lolita Holloway, que va néixer a Chicago el 5 de novembre de 1946 i ens va deixar el 21 de març del 2011.

Deixem a la pista central a Lolita Holloway, que ens arribava des dels Estats Units per anar-nos en una mica al nord. Ens anem a França. Allà ens arriba Ciron. Marc Ciron va néixer a Brittany-sur-Seine, molt a prop de París, França, el 1952. Percussionista, compositor, creador i productor francès. Està considerat com un dels productors més influents d'Europa durant la dècada dels 70s i 80s.

I de França tornem a marxar amb el Concorde cap als Estats Units. Des d'allà ens arriben al Inner City i aquest seu gran èxit, el Big Fan.

En l'edició d'avui de Hot Dance 80 ens hem dedicat a punxar house. I ara anem a escoltar una formació que es deia Sueño Latino. Jo això ho considero un tema italo, però està a les llistes de house.

Una forta engaixada qui us hem estat acompanyant des de la producció, la Susi Bautista, des de la coordinació tècnica Barbara Roja Show, i aquí dirigint, editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado. Serà fins la propera. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Aquest dijous és el dia per fer balanç de la jornada de l'eclipsi i un dels aspectes més comentats són els problemes de mobilitat que van succeir tant als dispositius d'anada cap als punts d'observació com al retorn cap a casa. A les cues i retencions quilomètriques de les carreteres es va sumar el col·lapse de diverses estacions de trens, amb espais atapeïts i la indignació de centenars de passatgers. En aquest sentit, la plataforma Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel que va passar a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. Molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, lamenta la manca de planificació.
2: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no va fer els cotxes perquè no col·lapsar.
1: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder en reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi. Pel que fa a les carreteres, el dispositiu especial de trànsit per l'eclipsi s'ha tancat amb el retorn de 80.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit ha fet un balanç positiu de l'operatiu, ja que s'ha saldat sense víctimes mortals ni accidents greus, malgrat que l'esdeveniment va generar una mobilitat extraordinària. Segons l'SCT, el trànsit de sortida es va incrementar a prop d'un 7% respecte al dia de referència de l'any passat. A la fase de retorn es van detectar augments de fins al 40%, especialment entre les 10 de la nit i les 3 de la matinada. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut per homicidi per imprudència la conductora del turisme implicat en l'accident de dimarts a la nit al pont de Pardinyes, en què va morir un motorista de 22 anys. La detenció és cautelar i el jutjat ha requerit documentació abans de decidir si queda en llibertat, segons ha detallat aquest dijous la regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón. La paria actuarà a la cruïlla d'accés al camí de Granyana, on en 3 setmanes han mort 2 motoristes en accident de característiques similars. I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol. Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha reduït a només 12. El president colombià, Abelardo de la Espriella, ha informat que la xifra de morts puja fins als 265 i també hi ha 3.500 ferits, 496 desapareguts i més de 53.000 damnificats arreu de les regions més afectades. Breu apunt per acabar, Brussel·les ha assegurat que el control de Meta i TikTok contra la desinformació sobre passos fronterers està donant fruits. La Comissió Europea va activar un mecanisme de coordinació amb les plataformes i organitzacions de verificadors de fets, després que la crisi migratòria de Ceuta sorgís arran d'informació falsa que va córrer per les xarxes socials. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant.
4: Aquesta és una autèntica joia musical, un tema inèdit fins ara, o gairebé perquè prové de les sessions de gravació del disc Black and Blue del 1976 dels Rolling Stones. Com dèiem, data de mitjans dels anys 70, però fins ara no s'havia pogut escoltar públicament. Això es diu I Love.

0: Valentina, porta'm UQLL.
1: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem entre tots i totes una festa major encara més solidària.
2: La millor selecció musical del món.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'esperem!
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Uau! Quina furgoneta!
4: L'he llogat a Iberfurgo.
3: Està com nova, ni sembla de lloguer.
0: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.

0: és FM.
1: Música d'actualitat i música del record. A Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, Té Alt Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem, entre tots i totes, una festa major encara més solidària.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
1: Les 24 hores del dia, música per a tu, música per a tothom.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Contacta amb nosaltres a través de les nostres xarxes socials o bé a través del nostre WhatsApp 972 54 63 02.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: Fan 107.3 FM.
1: Es va donar a conèixer gràcies a la novena edició de The X Factor i era l'any 2012. Ell és James Arthur des d'Anglaterra i sonant Celebrate.

0: 107.3 FM.
1: Navegant i surfejant per les ones de la ràdio. Ràdio Vilafant, el 107.3 de la teva FM.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: No me dicen nada, pasa por tu barrio y no me dicen nada.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: El teu futur comença amb una bona decisió.
5: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
4: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
5: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
4: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.les salle.cat.
6: Diumenge 6 de setembre, trobar la motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 07 51. Trobada motera de Cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 13 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: De jovenet es va iniciar en el món del futbol fins que va descobrir el món de la música. Veneno i Arena. És moment per escoltar a Melendi.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

Acabem d'escoltar el Wasted Love, el senzill de debut del cantant austríac Johannes Brits. La cançó va ser llançada el 6 de març de 2025, quan va ser escrita pel propi Gigi al costat de Teodora Svirik, i Thomas Turner va ser guanyador del Festival de la Cançó d'Eurovisió 2025 per Àustria, amb aquesta fantàstica i prodigiosa veu musical.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els bombers han donat per controlat aquest dijous l'incendi que es va declarar ahir a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc, que va obligar a confinar els veïns de la zona durant unes hores, ha cremat una superfície d'unes 8 hectàrees de l'espai natural del Montmell Marmellà. I precisament el Parc de Bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja per aquest incendi. Com succeeix amb diversos cossos de bombers de la Generalitat, durant les guàrdies es pateix sovint de manca de personal. La problemàtica, això sí, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la Confederació General del Treball, Carles Urgell.
2: Ens trobem que en moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
1: Arrel de l'incendi a Castellví, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims, amb només dos bombers desplaçats des d'Igualada. Això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant. I en aquest context també toca estar pendents del temps i de la intensa calor que ens afecta, perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta al pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquest sentit, s'ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensitat de calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i Prepirineu. I respecte a aquests avisos, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància davant la possibilitat que es produeixin crescudes sobtades de caràcter local a la part baixa del Segre durant la tarda d'aquest dijous. L'avís es relaciona amb els avisos grocs activats per l'AEMET a la província de Lleida per la previsió de pluges intenses amb acumulacions que poden arribar als 20 litres per metre quadrat en només una hora. Davant aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la precaució i seguir l'evolució de les possibles tempestes i xàfecs durant la tarda. I la Diputació de Tarragona ha atorgat concedir subvencions per un import de 4,7 milions d'euros per restablir béns i serveis d'ens locals afectats per fenòmens meteorològics adversos i altres situacions excepcionals al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Els ajuts s'adrecen a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals per sufragar danys produïts per catàstrofes naturals i incendis forestals. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
4: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
3: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
4: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
3: Ajuntament de Vilafant.
5: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: from me.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
1: La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: punt de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, 365 dies al teu costat.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.

I ara és moment de carregar una miqueta més les piles, et trobis o no et trobis i facis el que facis. Aquesta és una de les propostes que et presentem des de Ràdio Vilafant, de la mà d'Estefan F, amb aquest Supernova. T'apuntes a l'aventura musical?

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:45 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals. We'll be right back.

I què és el que t'impulsa a tu a aixecar-te cada dia? Doncs a nosaltres la passió per escoltar-te i poder connectar amb cadascun dels teus sentits. Aquí estem per tu.

0: una sabrosa.
1: Musiccat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. Musiccat amb Joan Antoni Blanco.
2: Ara estàs llest. 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
3: Que mica ens senta escoltar aquesta música plegats des de Ràdio Vilafant, facis el que facis i siguis on siguis, amb aquest Just Two Girls, només dues noies, amb Wolf Alice.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Ràdio Vilafant 107.3.

0: chain.
1: El seu nom és Daniel Alejandro Morales Reyes, conegut artísticament per Dani Ocean, cantant, compositor, productor i dissenyador gràfic en veneçolà, amb una de les seves noves cançons que es diu Imagínate.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Et deixo ara amb una altra de les bones propostes musicals.

0: al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.

urbans amb melodies molt enganxoses. Com has pogut comprovar i escoltar en aquests últims minuts des de Ràdio Vilafant, amb aquesta energia i aquest estil fresc que ens ajuda també i ens convida a moure el cos i que, a més, connecta amb un

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 07 51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 13 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9 euros amb 39 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Ruta 66.
6: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: Estils musicals totalment diferents i per a tots els gustos, com aquest Sweet Love, un amor d'aquells ben dolços que ha arribat de la mà de Burna Boy.
1: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
0: Contacta amb nosaltres a través de les nostres xarxes socials o bé a través del nostre WhatsApp 972 54 63 02.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

Well Fallis és una banda de rock alternatiu de Londres composada inicialment el 2010 per dues persones, tot i que els seus membres han des del 2012 que són quatre, i acabem d'escoltar Plegats de Sofà, una de les interpretacions més recents d'aquesta formació.

Bon ritme i, sobretot, molt bona energia és el que us intentem transmetre des d'aquest punt del dial. Ens segueixes? No et conec, s'apaguen els llums, comença el concert.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, denuncia la recurrent manca de cobertura a l'atenció mèdica i problemes telefònics i de cobertura al dispensari. Segons afirmen fonts municipals, no es cobreixen totes les hores en què la metgessa titular no pot estar disponible. Això fa que s'hagi donat algun cas d'urgència sense tenir metge, un fet que s'agreuja tenint en compte que l'atenció sanitària més propera és a 30 minuts. De l'altra, des de fa 15 dies hi ha problemes d'internet i telèfon que han fet que la metgessa s'hagi hagut de desplaçar a la residència per poder fer receptes. Francesc Riu, alcalde de Sant Llorenç de Morunys, assegura que les queixes són generalitzades.
2: Un ciutadà de Sant Llorenç, quan vegui el metge, trobi un metge, és que ara no l'hi troba. A més, aquests dies està molta més gent, triplica la seva població, que és un tema que les queixes són dels usuaris, dels treballadors, és de tothom.
1: Des del consistori denuncien que la situació s'ha posat en coneixement del centre sanitari i el Consell Comarcal del Solsonès, però que no s'hi ha posat solució. Canviem ara de tema i és que l'índex dels preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5 interanual, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística. L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i de l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol. En aquest mateix context, Comissions Obreres ha reclamat mesures contundents per contenir l'impacte de la inflació, perquè considera que els governs són els responsables de minimitzar l'impacte de la incertesa geopolítica. El sindicat avisa que la reactivació limitada dels descomptes del dièsel serà insuficient per contenir la inflació, ja que precisament la retirada gradual de les bonificacions explica en bona mesura l'increment del preu dels combustibles que ha impulsat l'augment de l'IPC general. Al seu torn, la patronal COE ha avisat que la prolongació del conflicte entre els Estats Units, Israel i l'Iran alimenta el risc de patir més pujades de preus. I la Policia Nacional ha detingut almenys 33 persones en el marc d'un operatiu contra una presumpta xarxa de tràfic de persones amb finalitats laborals, vinculada a la campanya de la fruita, segons ha avançat el diari Segre. La majoria dels arrestos s'han fet en una central frutícola de Soses, al Segrià, on els agents han localitzat els treballadors que presumptament no disposaven de documentació i treballaven utilitzant la identitat d'altres persones. Els empleats haurien estat contractats a través de filials i empreses de treball temporal. L'operació continua oberta i la Brigada d'Estrangeria investiga ara les persones que presumptament s'encarregaven de reclutar els treballadors. I a Barcelona, a prop del carrer Alzina del barri de Gràcia, agents de paisà dels Mossos d'Esquadra van interceptar el passat dimarts un cotxe amb diversos ocupants que circulava sense carnet i TV ni assegurança. Dins del cotxe van trobar productes sostrets per valor de 380 euros. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. El teu futur comença amb una bona decisió.
3: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
0: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
3: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
0: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
4: Ruta 66.
5: Benvinguts a la Ruta 66. Soc en Pitu Dos Santos. Aquesta setmana dediquem el nostre espai als artistes mítics de la història de la country music. Entre ells, Bill Anderson, cantautor i presentador de televisió. Escoltem un dels seus hits del 72, Don't She Look Good.

Avui dediquem el nostre espai als artistes country més influents de la història. Un d'ells, Billy Joe Saver, cantautor texà que encaixa en el gènere Old Loud. La cançó Saturday Night, que hem escoltat, és una de les més destacades del seu repertori. I de Texas a Ohio, amb el country folk de Bobby Burr i una de les cançons més populars de tots els temps, Detroit City, de l'any 1963.

I un artista que no podia faltar en aquest recull d'artistes influents de la música country és Buck Owens, un dels creadors del so Bakersfield. La cançó que punxarem, Act Naturally, del 63, la van versionar 2 anys més tard els Beatles.

Molts són els artistes influents en la història de la country music. Avui hem fet una tria, evidentment no hi són tots. Però sí Charlie Rich, cantautor d'Arkansas que barrejava el rockabilly i soul amb l'americana. Rolling with the Flow, que ha sonat abans, és un número de l'any 1977. Un altre dels grans que combinava la música country amb el rockabilly era Conway Twitty, que durant anys va enregistrar duetons àlbums amb Loretta Lynn. Nosaltres el recordem avui des de l'any 66 amb Truck Driven Man.

Aquest és Dave Dudley i el seu Cowboy Boots, una de les veus més significatives de la country music, que també va fer popular la cançó Six Days on the Road. El seu nom real era David Pachuska, però el va canviar per Dave Dudley. I de Wisconsin a Texas amb el també desaparegut Don Williams. Al llarg de la seva carrera va aconseguir 17 números 1. I fins al final de la seva vida, ara fa 2 anys, amb 78, va estar molt actiu en gires arreu del món. De Don Williams hem triat per escoltar Lone Star State of Mind.

Més artistes influents en la història del country music. Ara hem escoltat des de Kentucky amb influències del Southern Rock i que durant unes temporades va girar amb Bob Dylan i Tom Petty. Es diu Gary Stuart i aquest era el seu número 1 de l'any 75. She's acting single, I'm drinking doubles. De Kentucky a Oklahoma. George Jones va començar com a rockabilly i va influenciar músics del rock com a Keith Richards i els mateixos Led Zeppelin. Durant anys va ser parella d'una altra estrella country, Tammy Wynette. El rescatem del passat amb el hit The Race Is On.

Un altre dels cantautors texans que va deixar empremta la història de la country music és Guy Clark, artista outlaw amb molts de seguidors, però no gaire addicte a les llistes d'èxit. L'any 76 editava Texas Cooking, que l'hem escoltat. I tot seguit, Jared Jeff Walker, cantautor de Nova York, que encara continua actiu amb 76 anys. Dels seus 30 àlbums, hem triat una peça del 83, inclòs el disc O Jazz, que porta per títol Boogie Mama.

Encara tenim més artistes i èxits influents en la història de la música country. Acabem de punxar Jerry Reed, de l'estat de Georgia, un virtuós guitarrista i actor que triomfava als anys 70 i 80 amb cançons com It's Bound and Down. I de Georgia, Ohio, amb un altre outlaw, Johnny Paycheck. A part dels seus 30 àlbums enregistrats, també va actuar en sèries de televisió com els Dukes de Hazzard. Tot i editar 64 singles per les ràdios, només va aconseguir un número 1. De Johnny Paycheck hem triat una cançó de mitjans dels 80, All Pain Sugar Away Yet.

I ara Johnny Horton, un californià que va morir molt jove. En 10 anys de carrera va enregistrar 10 àlbums d'estudi, on barrejava country i rockabilly. I ha influenciat a un munt d'artistes, entre ells el nostre idolatrat Dwight Yoakam. Recordem a Johnny Horton amb un hit del 62, Honky Tonk Man. I'm a

Recte final del programa d'avui dedicat als grans de la història de la música country. Aquest era Porter Wagonard, de l'estat de Missouri, cantautor i presentador de televisió durant més de 20 anys a la dècada dels 60 i 70. Highway Heading South era el títol de la cançó que hem punxat. I el proper artista, Ricky Nelson, de New Jersey, va ser tot un ídol juvenil als Estats Units. També era actor i va participar en westerns tan coneguts com Rio Bravo. I va morir amb només 45 anys en un accident d'avió. Ricky Nelson ens va deixar èxits tan importants com Garden Party, de l'any 72, que els Eagles també van versionar.

0: I ara, un músic provenent del Bluegrass i que durant molts anys ha treballat a la ràdio. Tom T. Hall, de Kentucky, que també és escriptor i actualment té 82 anys. Una de les cançons més representatives d'ell és aquesta Who's Gonna Feed Them Hogs?
1: I met him in a hospital

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'esperem!
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. El sistema sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els últims dos dies, coincidint amb l'eclipsi solar total. Gran part de les persones que va acudir a urgències per afeccions dels ulls ho va fer el mateix dimecres, amb 239 urgències hospitalàries i 165 als CAPs. Les consultes per afeccions dels ulls van augmentar després d'ahir a la tarda, però tan sols van suposar entre un 2 i un 3% del total de l'activitat d'urgències hospitalàries. Alhora, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 115 trucades i 109 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi solar. 10 van requerir la mobilització d'ambulàncies, amb 6 afectats traslladats a centres sanitaris. Un en estat crític, un en estat greu, 3 han estat menys greu i un en estat lleu. Tornant als problemes relacionats amb la vista, el Departament de Salut no descarta que durant els pròxims dies hi hagi un repunt de casos, ja que hi ha algunes lesions i afeccions que no es perceben el mateix dia. I els bombers de la Generalitat han activat aquesta tarda un dispositiu per un incendi en una zona de vinyes, camps segats i canyar a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Fonts del cos han indicat que el foc ha quedat limitat per les vinyes, fet que ha evitat la seva propagació cap a altres terrenys. Els bombers treballen ara per acabar de tancar el flanc dret de l'incendi i donar-lo per controlat. En el dispositiu hi participen 7 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 56 anys a la Jonquera, a l'Alt Empordà, per haver ocasionat un incendi forestal de 1.200 metres quadrats a Llançà. Els fets es remunten al 2 d'agost, quan es va generar un incendi en una zona boscosa del Capràs. Mossos i agents rurals van comprovar que les flames havien començat a prop d'una zona on hi havia una dona acampada i per això van iniciar una investigació conjunta. Finalment van determinar que l'incendi s'havia produït després que algú fes foc per coure menjar. A partir d'aquí van començar a treballar per saber la identitat de la persona i va ser trobada a la Jonquera i detinguda com a presumpta autora d'un incendi forestal. La dona tenia antecedents per altres fets i va passar a disposició judicial. I l'estació meteorològica de Barcelona al Raval ha mesurat una temperatura mínima de 27,7 graus la passada nit. Es tracta de la 46a nit tòrrida d'aquest estiu, és a dir, amb una mínima de 25 graus o superior, i ja supera el 2022 quan se'n van registrar 45. Fins ara el rècord en 20 anys de dades, segons informa el Meteocat. L'any 2007, per exemple, no va registrar cap nit tòrrida. L'estació del Raval es va instal·lar l'octubre del 2006, de manera que no va mesurar l'estiu excepcionalment calorós del 2003. A Barcelona, Can Bruixa, això sí, es van registrar 51 nits tòrrides. Enguany s'emporten 48 i també supera ja el 2022. Recordem que el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per calor intensa aquests dies. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.

0: Tetuán.
1: Radio Vilafant 107.3 FM.
2: Uau, quina furgoneta!
3: L'he llogat a Iberfurgo.
2: Està com nova, ni sembla de lloguer.
4: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
5: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
6: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
7: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
8: Ruta 66.
9: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
10: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
2: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
3: Ruta 66.
4: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través...
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Així hem començat una nova edició del Club del Country. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. La música d'aquesta intèrpreta basada en la més pura potència del Southern Rock, amb una posada en escena plena d'energia. Ella és de Piedmont, de Carolina del Sud. Va néixer l'any 1996 i se la coneix com Ashland Craft, en aquest cas col·laborant amb el cantant de Kentucky, en Dylan Carmichael, amb un senzill de finals de maig de 2026. Aquesta cançó que ens portaven amb dos, anomenada Hanging Up de Honky Tonk. Soc Rafael Corbí i avui repassem un disc d'en Brett Kissel des del 2013. L'àlbum es deia Started with a Song.

Started With A Song, que va ser el primer àlbum d'en Brett Kissel, realitzat amb un segell dels importants, un major label que se'n diu, a través de Warner Music Canada, però no era pas el seu primer àlbum, en concret ja era el seu cinquè. Va debutar de manera independent amb el Keeping It Country el 2003 i aquesta oportunitat li va arribar 10 anys després, l'1 d'octubre 2013, quan es va publicar aquest disc que hem escoltat, amb cançons com aquesta que acabeu de sentir i que va ser el seu primer senzill a sonar a tot el país de manera oficial. Número 3 al Canadà, Started With A Song, una cançó preciosa escrita, en aquest cas també per el mateix protagonista que ens ha acompanyat al costat d'en Craig Wiseman, també un artista prou conegut. Raise Your Glass també va ser un senzill, i l'altre que va arribar al top 5 de les llistes canadenques va ser aquest 3-2-1, una altra de les cançons destacades d'aquest àlbum d'en Brett Kissel, escrita en aquest cas per ell mateix al costat de Marfrin i en Tim Nichols.

primer àlbum a nivell nacional i per una multinacional com Warner. S'ha de tenir en compte que els quatre àlbums anteriors tots els havia fet quan era menor d'edat, el primer d'ells quan només tenia 12 anys d'edat, i després en van esdevenir altres fins que el 2008 va publicar quart d'aquests independents, My Roots and Run Deep, que va ser el 2008. 5 anys després publicava aquest Start With A Song, un àlbum que va aconseguir un èxit important, sobrepassant altres artistes a les llistes canadenques, com per exemple Taylor Swift, i esdevenint el més jove dels nominats en la història de la Canadian Country Music Association. Va ser aquell en 2006. Al mateix temps també aconseguir èxits importants amb aquest àlbum i amb aquestes nominacions. Va ser un dels que va tenir més èxit aquell any i més nominacions també als premis de l'Associació Canadenca. Us deixem amb un tercer tema d'aquest disc, la cançó Something You Just Don't Forget, una cançó del mateix Brett Kissel, feta al costat d'en Ted Hewitt, i que va ser el cinquè i definitiu senzill d'aquest àlbum. Una cançó que al Canadà arribava al número

Aquest artista que esteu escoltant és en Max D. Burns, en T. És el fill de Max D. Burns, en D, un altre dels grans compositors de la música americana que va escriure èxits com el Chiseled in Stone, de Bernd Gosdin, el Look at Us, d'en Vince Gill, cançons per en Randy Travis, The Storms of Life, precisament, que és el títol de l'àlbum del qual del seu fill, de Max D. Burns, estrellem aquestes cançons i que va editar l'any 2016. Un disc que el va portar a girar per Europa, Anglaterra, Irlanda, Escòcia, a Suècia, al costat de compositors com en Johnny Brad i la Lisa Stanley, que també participa en aquest disc. Ell mateix, com a compositor, en Max D, del que estem parlant, el fill va tenir èxits importants, sobretot a la dècada dels 90, el That's How Your Love Makes Me Feel, de Damon Rio, Night to Remember, de Joe Diffie, el Before You Kill Us All, d'en Randy Travis, o aquest Love Me, d'en Colin Ray, que també va incloure amb aquest seu àlbum de debut com a intèrpret. Un àlbum en el qual hi havia cançons fantàstiques, de les quals ara en recordarem un parell més, que per exemple aquesta amb la Lisa Stanley al costat, que es diu Looking for a Girl.

This Kind of Country Music, un toc de música irlandesa amb aquesta cançó que acabem d'escoltar. A part de ser un molt bon compositor, també ha estat molt bon músic. De ben jove, ja a l'edat de 20 anys, havia participat com a guitarra solista i també en les veus d'acompanyament amb The Sun Never Sets, The Joe Sun and the Solar System, però també va participar amb un àlbum de Don Lonnie Mack amb cançons d'en Wynn Stewart, amb el qual va acompanyar amb la guitarra solista i també la guitarra acústica, però a més també en diversos temes d'Eddie Arnold, de Skippy Ewing o de Dylan Scott. A més, gires mundials com a músic d'acompanyament, era guitarrista de Joe Sun, de Bobby Bird, de Shelley West, Skippy Ewing, Linda Davis o Tanya Tucker, entre d'altres. Cançons que no hem mencionat, però aquella també That Girl's Been Spying on Me, el At the Sound of the Tone, Let Go of the Stone, peces que ens aporten la seva signatura i que ens aportaven aquest àlbum, el 2016, d'aquest personatge nascut a Omaha, a Nebraska, el 1962. Aquesta és la cançó que donava nom al disc, Max D. Barnes, composició anomenada Storms of Life.

Aquesta és la música del cinquè treball discogràfic de la Micaela Ann. El seu nom complet és Micaela Ann Neller, cantant i compositora de country alternatiu americana que combina sons de country clàssica però també en tocs de pop i de rock. Originària de Brooklyn, Nova York, durant 12 anys va residir a Nashville, Tennessee, abans de traslladar-se més al nord l'estiu del 2026, precisament ara mateix, amb la seva música, que destaca per una profunditat emocional, molta honestedat i, sobretot, parlant amb aquest darrer àlbum, després de molts canvis vitals a la seva vida, no només de residència, la maternitat, la resiliència, la vida quotidiana i, sobretot, amb una gran i dolça intensitat, amb la cura també dels familiars. These Are The Days és el nom del seu àlbum de 2026, del qual hem escoltat la cançó We're All Good, i també amb el tema que dona nom al disc, que escoltem ara, que es diu These Are The Days, Micaela Ann.

és una nova edició del nostre Club del Country amb aquest disc de 2026, editat aquest àlbum Disaster Days a través de Georgia June Records. Micaela Ann ens ha portat la seva música, que complementem amb aquest tema That's What I Tell Georgia.

estat un record, aquesta cançó que hem posat aquí mig al nostre programa, perquè ens ha recordat l'excel·lent música d'en Joe Wiley des de l'àlbum Silver City, que va publicar el 2007, i la cançó que es deia Close to Mountains. Anem a escoltar amb la darrera part del nostre programa música d'un cantant americà que porta el nom de Collins Ovina Tsivozi, i que es fa dir Tsivozi, representant de la nova música americana. És un intèrpret que combina perfectament country americana i fins i tot hip-hop amb les seves cançons, i que ha resultat, ens ha portat diferents àlbums. Té 31 anys, va néixer el 9 de maig de 1995 a Woodbridge, a Virginia. Where I've Been Isn't Where I'm Going, que és l'àlbum que repassarem en el dia d'avui, un dels seus darrers projectes musicals, que inclou aquella cèlebre cançó anomenada Bart Song, aquell tipsy, però que també inclou, entre d'altres, aquest duet amb Noah Cyrus, que es diu My Fault.

Un àlbum editat originalment el 2024, però l'edició que estem escoltant, que és l'edició Complete Edition Deluxe, es va editar un any més tard, el 2025, incloent-hi fins a 6 cançons noves, una de les quals és aquest Good News, que ara mateix escoltarem i que també va aparèixer en format de senzill. Acabem d'escoltar la Birth Song Chip, sin número 1 absolut, amb multitud de llistes, no només de música country, sinó l'americana en general, fins i tot de Billboard, un gran èxit mundial d'en Shavozy. Good News també va arribar al número 1 del US Country Airplay, va ser el senzill extret d'aquest The Complete Edition. Escoltem a Shavozy al Club del Country.

Així hem arribat al final del nostre programa per aquesta setmana després de la música d'en Xavos. I salutacions de Rafael Corbí, una nova edició d'estiu del Club del Country que tanca les seves portes, però en teniu més a clubdelcountry.com. Des de juliol de 2026, Stephen Stiles, Cold as the Beer I'm Drinking. Adéu.

Hola, què tal? Soc Josep Almada i obrim una nova edició del Rejo Blues, com totes les novetats nacionals i internacionals, aquí a Ràdio Vilafant FM.

Balcón, tot un clàssic del món del blues. Amb ells heu volgut obrir aquesta edició 1366 del programa Blues Roots, una banda, una formació que ens arriben directament des d'Astúries, des de Pravia, i presenten aquesta proposta. Va ser gravada el 2023, Les raïces del rock and roll. Moltíssimes gràcies a tots els membres, este power trio de blues, per haver-me hecho llegar i poder presentar esta proposta avui aquí en el programa. Muy agradecido, como siempre. Hem escoltat una altra de les cançons, el Got de Bottle, Up and Go. Això és el Red Hot Blues.

Bruce Rhodes, convidats avui aquí en el Red Hot Blues, en Kiki Indy, el Washboard, en John Wick a la veu i a l'harmònica, i Àngel Parada a la guitarra. Anem a escoltar una altra de les propostes que ells fan en aquesta gravació. El tema és concretament el Everybody Want Know You and Dee.

Que bé que sona aquest trio de blues, els Blues and Rots, avui aquí convidats des d'Astúries en el Rajo Blues. Aquesta nit, en el programa d'avui, hi han propostes interessants nacionals i també internacionals. Tenim dos joves, un de 16 anys, amb 14 va gravar un treball discogràfic, i un altre jove bluesman de 17 anys. Després ja els escoltarem. Tot això combinat amb altres propostes interessantíssimes vinculades al món del blues i de la música negra. Per tancar la presentació dels Blues Rots, us deixo també aquest tema, el Frigidaire Blues.

Així de bé sona aquest tema, Half Calf Dicka, una molt bona proposta. És una banda que va fer aquestes gravacions el 2013. Actualment encara està en actiu, d'altres músics i també amb propostes interessantíssimes, però això va ser gravat el 2013. El que no us puc dir és qui formava la banda, perquè no he trobat aquesta informació, però és una formació que s'anomenava, i s'anomena encara, The Chipirons Blues Band. Excel·lent banda, fantàstic, sonen molt, molt bé, la cantant de color, una fantàstica veu en aquest tema i també en aquest Same Old Blues. Baixem el ritme.

Així de bé sonava aquesta banda de Chipirons en Blues Band el 2013. Tres gravacions que us presento. He trobat aquestes tres gravacions i res, des d'aquí també molt agraït perquè és un plaer poder posar aquesta música en el record del blues nacional, no? Que n'hi ha molt de record del blues nacional i bé, aquesta és una d'elles. De Chipirons Blues Band, per tancar la presentació, un altre dels temes coneguts, el Ain't No Sunshine, aquí en el Red Hot Blues.

Un jove bluesman amb molt, molt de futur, en Jack Soberlak. Ell és de la Columbia Britànica, de Canadà. Tan sols té 17 anys. És el primer jove que us presento d'avui aquesta nit. L'àlbum és el I Am In Trouble. Aquest treball discogràfic ja han sortit 3 senzills, que són els que escoltarem. I el tema que hem escoltat és que li dona nom a l'àlbum. Però a l'11 de setembre sortirà l'àlbum complet i de ben segur que podrem gaudir també d'altres cançons interessantíssimes. Com us he dit, 17 anys, cantant, harmonicista i a la vegada també és guitarrista. I ens feia aquesta peça. Anem a escoltar-la en un altre dels temes, el You Got Live.

Quedeu-vos amb aquest nom, Jack Soberlak, que ens arriba des de la Colúmbia Britànica, des del Canadà. I Am In Trouble serà el seu nou treball discogràfic, sortirà l'11 de setembre publicat. De moment hi ha tres temes que avui els escoltem aquí en el Red Hot Blues, i com us he dit, cantant, guitarrista, harmonicista i a més és compositor. Darrer tema, I Can Find.

0: Jack Soberlak, 17 anys, un dels joves amb valors dins el món del blues.
1: You are listening to the Red Hot Blues, your radio show since 1996.
0: Ara ens anem a l'altre convidat que també us volia presentar, en Taha Farrant. Ell és australià i va gravar aquest treball discogràfic tan sols amb 14 anys.

Taha Farran, aquesta gravació la va fer aquest músic australià el 2024, amb 14 anys, actualment ja en té 16. Rima de blues, de rock, blues rock, són les seves propostes, cantant, guitarrista i a la vegada també és compositor. Un músic que ens ha presentat aquest àlbum, el Chaper On. Ara té un altre senzill, però us he volgut proposar aquest treball discogràfic. Hem escoltat el tema Cruz i ara el Crossroads.

Dagen Foren, Chapter 1, és l'àlbum que va gravar el 2024 amb tan sols 14 anys, directament des d'Austràlia, blues, rock, blues rock, temes propis, originals també. Ell ha estat molt influenciat per Carlos Santana, Steve Ray Vaughan, Jimi Hendrix o també el gran Gary Moore. Per tancar la presentació, aquest Ain't No Sunshine.

Red Hot Blues, un programa de ràdio on pots escoltar el blues més actual, nacional i internacional. Si vols tornar a escoltar el programa Red Hot Blues, hi ha tots els podcasts, playlists, comentaris, imatges i enllaços a bandablues.blogspot.com. També estem a les xarxes socials. Si vols dir la teva o bé si sou una banda de blues i ens voleu fer arribar la vostra música, ho podeu fer a redhotblues@hotmail.com. Estàs escoltant el Red Hot Blues amb Josep Palmada.

0: Sempre m'agrada trobar i descobrir bandes noves de blues, de música negra. Avui hem posat els Blues and Roads per obrir el programa. Després també hem presentat els De Chipirons en Blues and Band, una gravació del 2013. I ara us presento a Four Woman Quartet. Ens arriben des de Sevilla. Four Woman Quartet, una història de mujeres en el jazz. És una gravació del 2020. Combinen el jazz i el blues, molt més jazz poder que blues, i m'ha veu molt de gust també presentar-vos aquesta proposta. Hem començat amb una versió que fan d'un tema d'Alberta Hunter, el Don't Hurt Blues. Ara el T-Think, un tema de Betty Carter. Sonen així de bé, amb aquest Think.
1: One, two, three.

Déu-n'hi-do, que bé que sona aquesta formació, Fourth Woman Quartet, directament de Sevilla. Gracias también, es un placer poder presentar vuestra música aquí en el programa, esta grabación de 2020, buenos ritmos de jazz y de blues y unas propuestas interesantísimas. ¿Qui són aquesta banda, aquesta formació? És Natalia Rociero a la veu i a la percussió, Blanca Barranco a al contrabaix, també la Laura Domínguez al piano i la Virginia Moreno al clarinet. Elles, aquest quartet, són Four Woman Quartet, directament des de Sevilla, avui presentant-les aquí en el programa. Tanquem la presentació amb un tema d'Irene Haik-Bodam. El tema és el Good Morning Hearts.

Al Rodríguez, ell és l'Alberto Rodríguez, cantant, guitarrista, compositor des de Barcelona, Sunday Blues, el seu nou treball discogràfic en aquest 2026, avui presentant-lo, moltes gràcies, moltíssimes gràcies al Rodríguez, com sempre, per poder poner-te música aquí en el programa. És tot un plaer poder presentar les teves cançons i els teus treballs en discogràfics, i aquest em ve molt de gust també proposar-lo. Love Hearts és la cançó que hem escoltat ara, de Crossroads.

I us vull fer escoltar una darrera cançó d'Al Rodríguez, aquest Sunday Blues, aquest treball discogràfic interessantíssim, temes propis, originals, d'aquest cantant, guitarrista, compositor, ens fa aquesta proposta de River.

Déu-n'hi-do, així també sona el treball discogràfic de Danny Wild, cantant i guitarrista, amb aquest de Bithton Sessions, des de Bithton Label Records. Hem escoltat, per obrir el programa, aquest Hike on Your Love. Un altre dels temes, Baby Please Stop Smoking Fat Weed.

Sheet, Me Baby. És una de les cançons de Danny Wild, cantant, guitarrista, compositora, des d'aquest The Bifton Sessions del 2026. Novetat d'avui també aquí en el programa. I per tancar la presentació, baixem una mica el ritme amb aquest Bumble Bee i aquesta gran proposta.

Estàs escoltant el Rejo Blues. Us presento tota l'actualitat discogràfica del blues nacional i internacional. També us proposo entrevistes, blues en directe als estudis de la ràdio, així com tota la història del blues dels anys 20 fins a l'actualitat. Pots escoltar els podcasts del programa quan et vinguin de gust en el blog bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com. També ens pots seguir a Instagram i Facebook. Si sou una banda de blues i voleu que presenti la vostra música en el programa, la podeu enviar en qualsevol tipus de format a rejoblues@hotmail.com. I si tens ganes d'escoltar blues en directe, hi ha compartida tota l'agenda nacional en el Facebook del programa, entrant a Josep Palmada, Rejo Blues.

presento el disc pòstum de Mike Finnegan, un músic que va morir l'any 2021, pianista, cantant, i ens presenta aquest treball discogràfic que porta el seu nom, en el que aquí hem pogut escoltar la guitarra d'en Joe Bonamassa, 20 Years of B.B. King, una fantàstica cançó. Anem a escoltar una altra cançó d'en Jimmy Johnson, que feia aquesta versió d'un tema molt tranquil, el Don't Ask Where the Door. Això és el Rejo Blues.

Mike Finnegan, un músic que ens va deixar el 2021, pianista, cantant, i bé, ha sortit en el 2026 aquest treball pòstum, i tanco la presentació amb aquest tema anomenat She's Not Just Another Woman. Això és el Rehob Blues.

Guy Berlinde, el nou treball discogràfic d'aquest músic que me l'ha fet arribar ell personalment. Thank you very much, Guy, for your new album. Congratulations on the best album of blues and country. Excellent. The best of acoustic, així s'anomena aquest treball discogràfic. Es mou entre el blues, el country, la música americana, música d'arrel americana. Hem escoltat aquest Play Your Blues i ara aquest Tins Parlon Rack.

fins aquí aquesta edició 1366 del Rejo Blues. Recorda, com sempre, dues hores en tota l'actualitat del blues nacional i internacional. Pots entrar a bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com i trobaràs tots els podcasts del programa. Us emplaço en una propera edició del programa, com sempre, aquí a Ràdio Vilafant FM. Amb molt de gust, us ha parlat, com sempre, Josep Palmada. I tanco el programa amb una darrera cançó de Guy Berlinde, d'aquest treball en acústic, aquest fantàstic àlbum. I el tema que us vull proposar per tancar aquesta edició d'avui s'anomena Ain't Nobody Gonna Hold Me Down.

Discomunals, pur foc líquid, i l'haver demostrat múscul en una sèrie imbatible de directes al Teatre Apollo de Harlem. Fou llavors quan va gravar una de les seves obres magnes, un doble àlbum incandescent titulat Sex Machine. Yeah! Sex Machine!

0: El primer volum del doble àlbum, enregistrat en un estudi amb crits del públic sobre afegits, va presentar en Societat per Excel·lència de la seva música Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off?

Avui a la història de la música disco, la història de James Brown. One, two, three, ho!

A James Brown el secundaven els millors músics de soul de l'època, capitanejats pel baixista Bootsy Collins, el bateria Clyde Stubblefield, el teclista Bobby Bird i els metalls corrosius de Matthew Parker i Fred Wesley.

Benvinguts, benvingudes a Hot Dance 80. Això no és pas dels 80, és dels 90. Però va triomfar aquesta música de KLF a les pistes de ball en el seu moment. Només encetar el 2021 ha sortit un recopilatori en el que hi ha temes com aquest que acabem d'escoltar. Ara sí, ara entrem de ple als 80s amb Mori Kante i el seu Yeke Yeke. Així doncs, benvinguts a la pista central de Hot Dance 80.

I seguim escoltant bona música com la de David Christie. Això és Sound It Up i això és Hot Dance 80.

Seguim escoltant grans èxits avui a la pista central de Hot Dance 80. Don't Break My Heart és la música de Dan Harrow. No va tenir l'èxit de Taste of Love, però també va triomfar a les pistes de ball.

A Taste of Love, Mad Desire. I aquesta, Don't Break My Heart. I anem a escoltar l'original, l'autèntica. Un tema dels 70, dels Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Ni ketchups ni acerejés. Rapper's Delight.

El gran èxit dels Tol Talk. Parla, parla. Such a Shame. I ara és Gino Socio qui travessa la pista i se'n va cap a l'escenari central de Hot Dance 80. Ens porta Try It Out.

1981 arribava aquest Tamás de Gino Socio. Try it out, ja t'ho he dit. Anem a escoltar funky del bo, de l'autèntic, però canviem de les formacions que escoltem habitualment.

I després de Sharon Brown ens arriba la música de Steve Harrington, I Feel Surreal.

Avui des de la pista central de Hot Dance 80, temes funkies, rap, italo, una mica de tot. Anem a escoltar les germanes Sisters, les Sister Slash. Aquest és un dels seus èxits. He is the greatest dancer. Com es nota la producció?

La música de la Sister Sledge amb l'acompanyament, amb la producció de Bernard Edwards i Neil Rogers. Anem a escoltar el funky ara, però d'una formació que s'anomenen The Whispers.

1979. Era la música que ens arribava des dels Estats Units, de la mà de Whispers and the Big Goes On. I travessem el Bassal i 4 anys més tard, des d'Itàlia, ens arribava això. Cano, Another Life, L'altra vida. I és que Hot Dance 80 ens agrada recordar música que funcionava als 70s, als 80s, als 90s. I per què no? Música que al segle XXI encara segueix remixant. Així doncs, benvinguts o benvingudes a Hot Dance 80.

música de Hot Dance 80. La música que sona a les pistes de ball, tot i que amb el Covid les pistes de ball les tenim una mica tocades. Anem a escoltar el darrer tema d'avui, és Rapo Clapo, i de Joey Batán. Serà fins la propera. Una forta encaixada, qui us hem estat acompanyant.

0: Comunica't.
1: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

conec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum, ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec, ho tenia clar, però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé, és que no sé, tio, no sé. He procurat estar molt atent, ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull, i m'he llevat en un dia blau, però s'ha tapat i ara ja no sé. És que ja no sé, tio, no sé.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM.